0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una...

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Marina, bon dia. Què tal el concert d'ahir? Veu triomfar? Acabo de parlar amb el meu peixater i es veu que les filles són mega seguidores d'Al·lèrgiques, tia. Diu que els coneixen, 5.000 fans.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: veramente.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

No sé si queda algo de un romance que ya fue.

Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Aquí Viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem les retencions que hi ha a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la ronda litoral. Hi ha retencions des de Santa Coloma en sentit Trinitat.
0: A les 6 del matí han entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen en una vuitantena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Un Donald Trump que rebaixa expectatives per l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita. L'endemà de fer l'anunci, ara el condiciona el fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat al sud de Catalunya. I nova jornada complicada pels usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen les tasques per reomplir i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i en continua investigant les causes. Incredulitat del Partit Popular i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, en què defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies per valor d'1 milió d'euros que li van trobar són un regal de cortesia. Ha quedat aprovat al Congrés el primer tràmit de la llei que contempla la condonació dels 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. I en cultura, divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell, i a l'Empordà la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival. A Barcelona es vibrarà també amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
2: Esports. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Ahir triomfa en solitari per Richard Carapaz. El maillot groc segueix sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a 1/4. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Maya Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a 1/4.
0: I ens queda el temps, matí càlid, amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al migdia, però començarà a fluixar una mica. Les màximes més altes encara de forma puntual fregaran els 40 graus. Tarda de nuvolades al Pirineu, sobretot occidental, on no es descarta alguna gotellada, i s'intensificarà el vent de sud.
3: 3CAT Info.
4: Ràdio Sant Boi.
5: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.

0: Bon dia, Sant Boi. Bon dia, Sant Boi. Bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 24 de juliol de 2026. I això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. En dia d'avui està proposat com el Dia Internacional de la Rumba Catalana. És una efemèride que us volem explicar. Aquesta data commemora el dia en què el Parlament de Catalunya va aprovar una declaració institucional per reconèixer aquest gènere com a patrimoni cultural català. Per tant, a ritme de rumba, o almenys ho procurarem a la nostra manera, començarem el Sant aquest nou divendres fent la petar una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis. I parlant precisament de ritme i de música, que ningú s'oblidi que una setmana més tindrem la partitura de la República amb la companyia del Ricard Peris, esclar, i les seves propostes de primer nivell. No donarem pistes, però, esclar, avui la cosa va de rumba. I els qui sempre tenen també el nivell força amunt, per un costat la Pilar Ordóñez amb les seves receptes cinematogràfiques i per l'altre en Josep Maria Reventós, com doncs ja ho sabeu, un dels nostres bons amics també i especialistes en fer la bugada amb els safareigs de la República. Tanmateix, avui el supleix el Sergio Picón. Déu-n'hi-do, també. Saludem, doncs, a un nou divendres de República Santboiana que no per ser el penúltim de la temporada passarà desapercebut. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia també a l'equip que ho fa possible. Esclar, des de producció, l'Àngel Rodríguez. Molt bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, Amadeu. Com estem?
0: Bé, anar fent. Mira, ara mirava el calendari, vull dir, el termòmetre. Sí, 26 graus aquí al barri centre. Bé, no està malament.
1: No, no està malament, malament
0: per, per començar, no?
1: Sí, gairebé com el calendari, no t'has equivocat molt.
0: Sí.
1: Vuit dies,
0: 24, 26 graus, 26 el diumenge, sí. Hosti, si això n'és pels dorsals, diguéssim, que sí. Porten els dies, seria complicat, no? Sí. Primer de mes... seria impressionant.
1: I els canvis d'armari sempre, durant tot el mes.
0: Però imagina't tu, no? Començar amb un grau i sí. A final de mes, 31.
1: I començar, ja està el 31 i el dia següent ja 1.
0: Calla, que amb totes aquestes històries del canvi climàtic no ens trobem que al final la cosa va així. Bé, tampoc volem ser apocalíptics, eh? No, 26 graus, és divendres, faves tendres i República Santboiana. I a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, avui el Pau Gil. Bon dia. Doncs va, comencem a fer divendres i fem-ho amb la cançó del dia, molt escaient, per cert.
1: Exacte, és que escoltem rumba catalana, ja que tal dia com avui, el 2015, es va declarar la rumba catalana com a música tradicional i popular i com a part del patrimoni cultural de Catalunya per part del Parlament de Catalunya. Per aquest motiu, avui celebra el Dia Internacional de la Rumba Catalana. I nosaltres ho farem escoltant Penjat, de la Pegatina i Xaraco.
0: Doncs vinga, cop de rumba, que comenci aquest divendres a cantar per si sol.
2: Ya a sus cuates de la Pegatina, vamos a escuchar esa rola que me está pidiendo...

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs de rumba a rumba i ens anem cap a la meteorologia amb el Daniel Rosas. Bon dia, company.
2: Hola, bon dia. Iniciem aquesta informació del temps avui amb il·lusió, i és que alguna cosa es mou a l'atmosfera i sembla que de cara al cap de setmana la inestabilitat ens visitarà en temps menys calorós i amb una llengua freda amb altura, i això provocarà pluges i tempestes. No a tot arreu, però l'ambient es refrescarà i força. De moment, avui continuem amb aquest temps de calor i aixafogor amb temperatures sense canvis significatius entre els 25 de temperatura mínima i els 32-33 graus de temperatura màxima, i cel serè fins a migdia. De cara a la tarda començarien a entrar bandes de núvols alts i mitjans i començaria aquest canvi de temps que ens afectaria de cara al cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, amb pluges i tempestes irregulars, inconexes però fortes i en calamar-se o pedra. Haurem d'estar atents a les diferents informacions i actualitzacions meteorològiques al llarg del cap de setmana. Dissabte també amb possibilitat de xàfecs, però encara de poca intensitat i amb més possibilitat cap al centre o prelitoral del país. De moment és tot. Que passeu bon cap de setmana.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Vaja, que el temps pot ser complicat, ho deia amb optimisme fins i tot en Daniel. No sabem si també ho podem ser, amb la informació viària ens ho explicarà el Ferran. Molt bon dia.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives, una d'aquesta matinada a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que ens deixa encara hores d'ara un carril de circulació tallat en sentit nord. La segona avaria ha estat fa una estona a la C58 de sortida de Barcelona al nus de la Trinitat en direcció Sabadell, també amb un carril tallat, però cap de les dues avaries doncs provoquen més d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals en general, doncs podem dir que tenim força tranquil·litat i fluidesa en general a tota la xarxa viària catalana, també als voltants de Barcelona. Només trobaríem alguns punts amb força lentitud de manera intermitent entre Sant Adrià del Besòs i la Barceloneta, a la Ronda Litoral. Pel que fa al vessant Llobregat, de moment, doncs força tranquil·litat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i bon cap de setmana. Gràcies, Ferran. Que vagi bé.
2: Que vagi bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: El repàs matiner, doncs, als diaris i els seus titulars principals. Àngel, podem començar pel periòdico.
3: Doncs sí, avui el titular ens parla de les altes laborals progressives es limitaran als casos de càncer. El govern elimina casos com l'ictus, l'infart i la fractura òssia per permetre tornar a poc a poc a la feina després d'una baixa de llarga durada. I com a fotografia del dia veiem els treballadors de la Ford celebrant l'acord amb la xinesa Geely.

0: vaja, com sempre, en aquest cas, obren edició amb una efemèride cultural musical prou significativa. I veiem en portada en Miles Davis, ja ho sabeu, el músic, el llegendari músic nord-americà, tocant la trompeta al damunt d'un escenari, en una fotografia així com molt de vintage, no? Diu Miles Davis, doncs, sempre endavant, el músic que va canviar la història 5 o 6 vegades, això ho diuen entre cometes, 5 o 6 vegades, va néixer ara fa 100 anys. També en portada ens expliquen també la crònica sobre les obres accidentades, els treballs a les infraestructures en el focus doncs dels incidents que en pocs dies han passat en quant al metro i rodalies. I el matís esportiu, és clar, Karim Adeyemi doncs arriba carregat d'il·lusió al Camp Nou, s'explica i comencem a saber coses sobre ell. Després en parlarem durant els esportius, és clar. Molt bé, ens hi posem amb el diari ara, Àngel.
1: Doncs sí, la foto a la portada, veiem el forat de les obres de la Montcada del tren, diu, sense trens a la R2. L'esborac per les obres de la R2 entre Barcelona i Montcada i Reixac, que ha engolit una grua de grans dimensions, deixarà aquesta línia sense circulació en un tram estratègic, almenys fins a la setmana que ve. I com per parlar d'altres titulars, ens parla del Zapatero, que qualifica les joies de regal de cortesia i nega ben matllat pel Prus Ultra. Dic, l'expresident assegura que va parlar amb el rescat de l'aerolínia, amb ningú de la SEPI ni del govern, i diu que segurament no hauria d'haver acceptat les joies i reitera la seva innocència i la de les seves filles. També ens parlen del perdó del deute de les autonomies, esquiva el veto de Vox i el PP al Congrés, per altra banda un deute de 6 milions rere la possible inhabilitació de Olaluz, i per acabar ens parlen de més morts de nit cada dia a causa de la forta calor.
0: I La Vanguardia, parlàvem d'aquests incidents greus en obres públiques, 3 incidents, diu així la fotografia de portada de La Vanguardia. Comencem per aquí, és una vista a ull d'ocell, que es diu, força alta, on veiem doncs la zona, concretant, amb les vies del tren, doncs l'esborany, etc., la zona on es va produir aquest problema. 2 enfondraments i una degradació, expliquen, amb 8 ferits a causa d'obres públiques a Barcelona. En 15 dies han encès l'alarma ciutadana. El forat que la tuneladora de l'L9 del metro va provocar el dia 7 al barri del Punxet, amb el desallotjament de 300 veïns. S'hi van afegir abans d'ahir un clot a l'obra de soterrament de rodalies a Montcada, que és la foto que us estàvem descrivint, i que va deixar sense tren milers d'usuaris i una flamarada de gas durant 12 hores al barri de Sants per la reforma d'una estació de metro. Tanmateix, el titular principal, en negreta ben gran, a prop de la capçaleta i en gran, diu l'ombra de la corrupció, Zapatero exculpa el govern central de les acusacions de Plus Ultra, l'expresident nega contactes polítics per l'operació investigada, i Feijó vincula el futur de l'exmandatari al de Pedro Sánchez. L'expresident socialista afegeix que les joies van ser un regal de cortesia, ho diu en una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola. Per altra banda, la Generalitat reclama al Tribunal de Comptes que no demori l'amnistia, i un altre apartat de dades i de calor extrema que explicava tanmateix això que ara us dèiem, doncs que la calor nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona. El foc ja ha cremat aquest any 108.000 hectàrees a Espanya. Déu-n'hi-do, és una de les dades també en portada. Doncs va, fem una ullada als esportius. I comencem pel diari Esport, on el protagonisme se l'endú absolutament tot al jugador Adeyemi.
1: Correcte, veiem Adeyemi posar amb la samarreta del Barça i amb el número 2031, que és fins quan ha firmat amb el Barça. Diu, estoy aquí por Flick. El alemán, presentado como jugador del Barça, destaca el papel decisivo de su nuevo entrenador en su fichaje. Diu, vengo al club más grande del mundo para ganar títulos. I passant a un altre jugador del Futbol Club de Barcelona, aquest cop De Jong, que es trenca el lligament, diu, el jugador neerlandès no se operará y admite que su lesión es más grave de lo previsto. Només parlant de Fórmula 1, on Fernando Alonso diu que tengo contrato y no me muero.

0: Calvo, no tira tovallola amb Aston Martin. I per acabar, ens parlen de bàsquet, és que el Barça fitxa un pivot de 2'16, Lazarevski, una torre para el nuevo Barça.
1: Molt bé, doncs l'esportiu sap on ve, qui? Doncs ja us ho han dit, el protagonista del dia, fitxat per 5 temporades, l'extrem alemany arriba seduït per Flick amb elogis per a Lamine Yamal i oferint versalitat en atac. Adeyemi, 2031 o 2031, aquest és el dorsal que llueix en la samarreta que ensenya per fer-se la fotografia de salutació. El Barça és el millor club del món per la seva història i també per la connexió especial que té amb Catalunya, diu Adeyemi. Què més? Doncs a Frenkie de Jong, trencat, us ho explicàvem l'altre dia, és una constatació. Trencat i, de moment, ell no es vol operar. Veurem si els serveis mèdics del Barça el convencen perquè ho faci. Sigui com sigui, també en clau blaugrana. Graham vol acabar la seva carrera vestint de blaugrana. Per tant, més que un reforç, doncs, és una renovació a una jugadora força important pel femení. Carapaz triomfa en la primera dels Alps. En quant a ciclisme, el Tour, doncs ja ho sabeu, ho dèiem ahir, tot i que Pogacar continua doncs, amb un avantatge de 4 minuts i 30 segons aproximadament, doncs Carapaz va demostrar ahir que és un dels ciclistes forts també com a escalador. L'espanyol Gabriel Moscardó segueix el camí dels brasilers blanc i blaus, i en quant a atletisme, títols i bitlles per l'europeu. L'estatal de Màlaga, que compta amb 140 atletes catalans. Déu-n'hi-do. I en quant a bàsquet, ACB, el Barça fitxa Balcerovics i en Kit Anaus, el Manresa, Rafa Vilar. Bé, doncs dos equips que es reforcen i segurament doncs, amb jugadors que poden donar molt de sí. I acabem amb el Mundo Deportivo, Àngel.
0: Sí, el Mundo Deportivo torna a ser més o menys més del mateix. Em va llamar Adeyemi com a protagonista de portada. Diu, estoy aquí por Flick, cosa que hem escoltat amb el diari Sport.
1: Segur.
0: Que Karim Adeyemi fins a 2031. I diu també, Hansi, es la razón por la que estoy aquí. Me dijo que necesitaba el club y he venido a demostrarlo. I també ens parlen de trencament de genoll i de Jong, que sembla que no superarà encara el jugador neerlandès. També ens parlen del fitxatge de bàsquet, diu Balcerovski reforça el juego interior del Barça. I per acabar ens parlen del partit d'avui que juga el Real Madrid a les 5:30 amb el Corcón. Serà l'estrena de Mourinho, diu Mourinho, s'estrena con un amistoso en Valdebebas.
1: I quasi rem l'Alcorcón, que les seves coses ha tingut també que toma amb aquesta gent.
0: Recordem la Copa del Rei del 2010.
1: Sí. No, per això et dic, no sé si ho deu voler esmenar, aprofitant la benentesa o què.
0: No crec que vulgui.
1: Sigui com sigui, escolta'm, deiem-hi el protagonisme també per De Jong, però en aquest cas protagonisme negatiu, perquè... què vols que et digui? La part tècnica del Barça empipada per com ha anat tot. Sí. I en quant a Adeyemi, la veritat, un jugador que diuen que té el rècord de velocitat com a extrem a la Lliga Alemana, això està molt bé. Jo, vaja, el Bec, abans parlàvem d'una fotografia així una mica vintage, dèiem, oi? Doncs per vintage ell, fixa-t'hi la vestimenta que porta, aquesta jaqueta amb aquesta corbata i no, no, que molt bé, el pentinat aquest sembla més un jugador tret dels anys 80,
0: sí, jo però... no sé encara com és l'estil, hauria de viure una foto perquè hem de dir que nosaltres sempre imprimim els diaris en blanc i negre.
1: Sí, bueno, llavors, no sé, tenim encara alguns en color, clar, perquè no són els que rebem aquí directament, però hi ha d'altres que no.
0: No, llavors no sé dir-te.
1: No són, però... jo l'he vist, jo sí. L'he vist i no...
0: Jo si vols et parlo de De Jong.
1: Era elegant, era elegant.
0: Vale.
1: Era un colors
0: jo
1: elegants.
0: Jo puc parlar de De Jong, perquè és de Jemi i d'estil poc en sé.
1: Ja t'entenc.
0: I de Jong un altre cop torna a ser notícia per una lesió, torna a ser notícia per no voler seu parar. Vull dir, hem de veure fins a quin punt aquest home és culer, perquè des que ha arribat al Barça... no hem guanyat un gran títol com pot ser una
1: està claríssim, Champions, està claríssim.
0: I venia d'eliminar un Real Madrid 4-1 al Bernabéu. Aquest home potser ha estat ha estat un home que no es va baixar el sou fins que va arribar Hansi Flick i un home que no es vol operar quan es lesiona.
1: Bé, doncs veurem com anirà la cosa. Sigui com sigui, aquests que van arribant i que probablement donaran molt que parlar. Esperem que en positiu.
0: Esperem.
1: Fa gràcia, insisteixo, fa gràcia una mica l'estil d'Adeyemi. Més gràcia farà si el veiem córrer com un llamp pel camp de futbol i amb la pilota enganxada als peus.
0: Bueno, el Barça ha fitxat dos grans extrems a nivell de velocitat.
1: Gordon per una banda,
0: Adeyemi
1: per l'altra.
0: Sí, a veure si poden jugar compaginats.
1: Sí, senyor. Escolta'm una cosa, de moment ho deixarem aquí.
0: Vinga.
1: Ens aturem dos minuts, res, escoltem quatre consells i de seguida tornem i ens hi posem amb el nostre consell de sàvies i savis els divendres. Fins ara mateix.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba joventutsamboy. After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboy.cat.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
1: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí, és divendres, i el Consell de Sàvia i Savi, perquè ara ja és Sàvia i Savi. Sí, estem esgotant ja la temporada i les vacances, doncs, s'enduen els tertulians, també, de tant en tant, a passejar, amb el bon sentit. Henry Roig, molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bon dia, força bé, força bé.
1: Fantàstic. Lluís Cruz, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Com aneu? Sí, bé,
3: molt
1: bé,
3: vas molt bé. Molt bé.
1: Fantàstic, doncs això, penúltim ja consell dels divendres, com bueno, penúltim tot.
2: De la temporada, les accions. De la temporada.
1: De la temporada, evidentment, de la temporada, de la onzena temporada. Ara mateix ens agrada anar-ho explicant, esclar, 26 graus, encara es mantenen els 26 graus que hem començat aquest dematí, els termòmetres del barri centre. Molt bé, i la tertúlia dels divendres, que qui la coneixeu ja més o menys no us ve de nou, potser alguna despistada o despistat dirà això de què va. No fugim mai de l'actualitat, però el nostre consell tria una temàtica molt concreta, l'amaga el conductor d'aquest programa, sí, aquest,
2: clar, perquè així estàs alerta,
3: que no la vegi,
2: i t'esperona,
1: sí, sí. Aquest conductor no sap de què va, però vaja, per mi és un incentiu, perquè m'agrada doncs,
3: els reptes
1: i saber de
2: sortir de la zona de comoditat,
1: sí, no? I veure una mica com va la cosa, etcètera, sí, etcètera, sí. Etcètera. Molt bé, doncs ens hi posem, sí. I m'expliqueu, ara ja sí, m'expliqueu, sí, de què anirà avui.
2: Doncs el Lluís, de fet, era un tema que jo vaig proposar fa temps, no? Però el Lluís va pensar que el podíem lligar molt amb un fet que ha passat aquesta setmana, no?
1: A veure.
2: Que és, a veure, aquesta setmana ha jugat la selecció espanyola.
1: Sí.
2: La selecció espanyola ha jugat amb nois com el Lamine Yamal.
1: La setmana,
2: no?,
1: passada, sí.
2: D'on ve aquest noi? D'on va venir aquest noi? Com va arribar a aquest país, no?
1: Doncs,
2: doncs una mica el que volem parlar és de l'arribada de migrants al nostre país, no?
1: I molt bé.
2: De la consideració que se'ls pot donar depenent de l'estatus social que tinguin.
1: Bé, no, ben vist. Jo, clar, moltes vegades hem parlat de temàtiques similars, i el primer que em ve al cap... és aquella doble moral en molts llocs, per exemple, als Estats Units, que n'hi ha que ni se n'amaguen, que diuen no és el mateix ser negre que ser jugador de la NBA.
2: Exacte.
1: Per exemple, i potser és massa banal dir-ho d'aquesta manera, però de vegades passa això.
2: Sí.
1: No ho sé.
2: Bueno, però és per el que jo deia, per la condició social.
1: Clar.
2: No? En funció de...
1: En funció de qui ets...
2: El teu compte bancari...
1: Clar.
2: Ets considerat d'una manera o d'una altra.
3: És que, en el fons, el problema no és la migració.
2: No.
3: El problema és la integració de persones que venen d'altres països. I en aquest cas, jo he sigut migrant.
2: Clar.
3: Sí. El que passa que jo vaig ser migrant i em donaven un altre nom, no em deien que era migrant.
2: Eres expat.
3: Expat,
2: tu eres.
3: I aquí és on ara estem donant una mena de doble moral. Donem la benvinguda als expats i, en canvi, als migrants els hi posem més...
1: Més traves.
3: Més traves.
2: Moltes traves. Home, i encara no hem de perdre de vista que a Catalunya jo crec que és un dels llocs on ha crescut més la població d'immigrants, no? Perquè tot i que no arriben directament a Catalunya, arriben a les Canàries, arriben a les Illes Balears, però en acabat ens els canalitzen cap aquí, no? I llavors jo penso que el problema que tenim és que estem acollint moltíssimes persones, però els mitjans que tenim estan desbordats per poder acollir el nombre de persones que arriben. I fins i tot aquesta setmana una de les notícies era, amb el tema que hi ha hagut de la DGAIA i de més, era tot el tema dels menors no acompanyats, no? Vull dir que els centres ja no poden acollir més persones, no? Llavors el problema és greu, no?, en aquest sentit.
3: Sí. Jo... preparant el programa vaig repassar un vídeo que vam fer fa temps de José Mota, que representava que eren membres d'un govern. I aquests membres d'un govern deien que s'han de treure tots els immigrants. Sí, sí, tots fora, tots fora.
1: Era un gata. Però
3: hi ha un que diu, escolta'm, però hi ha una colombiana que està cuidant a la meva mare. Vale, pues, els que cuiden els avis no, que es quedin. No. Després, els que treballen a l'hostaleria, és que tinc un restaurant.
2: Que es quedin.
3: Que es quedin.
2: Sí.
3: Els de la construcció, que es quedin. Els que treballen al camp, que es quedin. Els que cotitzen, escolta, necessitem que els gent segueixi cotitzant. Doncs vinga, que es quedin. Advocats, metges, mestres, que es quedin. Els futbolistes, aquests sí, que
2: intocables.
3: Els xics àrabs també, que per sobretot la zona de Màlaga i tal, allà tenen, que es quedin. Els que treballen amb B, doncs escolta...
2: ja va bé, perquè... Sí.
3: O sigui que al final...
2: Tots
3: estem utilitzant aquí una doble moral.
1: Està claríssim. Clar, és allò que dèiem. Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Però jo insisteixo en el que dèiem al principi, de que la integració és el que és el problema. Perquè
2: per
3: quan nosaltres portem o ve gent aquí, els hem de donar l'opció a que aprenguin com es viu aquí. Quines són les costums aquí. Què és el que haurien de fer ells per no tenir problemes de convivència estan aquí. I el primer pues, és aprendre la llengua.
1: Si no
3: pots
1: clar,
3: comunicar,
2: és molt
3: tindràs
2: difícil,
3: molts problemes.
1: Molt està clar.
3: I això hauríem de fer-ho ja no solament amb la canalla, que ja s'està
2: ja
3: fent bastanta cosa.
2: Amb la canalla sí,
3: cosa,
2: perquè hi ha les aules d'acollida. I llavors aquests nanos...
3: Exacte.
2: S'integra.
3: Però jo crec que també hauríem d'incorporar
2: la família.
3: La família. Perquè la integració ha de ser un tema de família, no ha de ser d'individus aïllats, com si... No, no, no. Hem d'ajudar els pares a que ajudin els fills a integrar-se bé.
1: Clar.
3: A més, jo crec que aquí també hi ha bastant doble moral, perquè jo tinc la sensació de que els joves, els nanos, són molt inclusius. No tenen tant problema
2: de
3: relacionar-se.
2: Som més nosaltres, la generació més gran.
3: La gent gran, els que estem posant més traves a totes aquestes coses.
2: No tots, per això.
3: No tots.
1: No, em feu pensar que no farà gaire un mitjà de comunicació em va convidar a veure l'estrena de Viatge al País dels Blancs, que ja ho sabeu que està guionitzat per Usman Umar i protagonitzat també. Perquè,
2: sí, per ell. Perquè,
1: sí que és veritat que representa que en diferents edats doncs, hi ha
2: diferents personatges.
1: Val, d'acord, però ell hi és.
2: Sí.
1: Esclar, aquí et demostra, perquè estem parlant d'una persona, ell en una entrevista ho va explicar, una persona que arriba... bé, que marxa del seu país amb 12 anys i és analfabeta en aquell moment, és a dir, no sabia ni llegir ni escriure. Avui en dia té més d'una carrera i parla 7 idiomes. Ell mateix explica que ho va passar molt malament, que va dormir al carrer, que es va sentir moltes vegades a maltractar. Però ell és el primer a defendre que... sabia perfectament que s'havia de no només adaptar, sinó havia de conèixer la cultura i havia de fer un esforç d'integració. Que una cosa no treu l'altra. Que també criticava doncs, les maneres i el que passa, i que són gent vulnerable al final.
2: Però aquest noi va tenir molta sort.
1: Va tindre molta sort.
2: Perquè va haver una persona que se'l va fer seu. I el va ajudar en aquest procés.
1: Persona que interpreta l'Emma
2: Vilarasau,
1: que
2: sí? Sí, senyor. Però
1: us ho dic això perquè es veu tot el trajecte. A més, en el cas d'ell, no és una persona que fugeix del seu país precisament per passar-ho malament, o perquè no, perquè en el seu cas... dins del seu dia a dia, del que ell estava acostumat, no tenia massa problemes. Ell el que tenia era curiositat, molta curiositat. Jo el que vaig percebre de l'Omar és que, a banda de que és algú molt i molt intel·ligent, brutalment intel·ligent, crec que el tractament que fa d'aquesta temàtica ell mateix és impressionant, perquè te n'adones que la gent intel·ligent no posen en el mateix pack els dolents o els bons, sinó que reparteix una mica el problema. Sí. I
2: entre tots, i, no? Tots clar, tenim la nostra part clar, de culpa.
1: Clar,
2: no?
1: I explica el que he de plegar, no? Ho dic perquè m'ho heu recordat molt.
3: El perfil d'aquesta persona seria més la d'un expat que d'un migrant.
2: No, perquè va arribar com a migrant. No, però ara, en aquests moments, clar. La seva posició és una altra.
1: Tu pensa que ell marxa per un tema perquè...
3: És que aquí és precisament on volia anar, perquè en realitat quan nosaltres parlem d'Àfrica i parlem de la migració dintre d'Àfrica, el 70% de la migració es produeix dintre d'Àfrica.
2: Sí.
1: Segur, clar, sí, i tant.
3: Per què? Perquè són gent que viuen en zones on, per la sequera, per les guerres, per tot el que està passant, desastres, no tenen més remei
1: que sobreviure,
3: marxar de bon estant, per buscar un puesto on puguin menjar.
2: Exacte. Sí, és així.
1: Totalment. Però que al final és, jo crec que és la història d'una èpica, no? D'un viatge, que no, ara no vull centrar només en la pel·lícula, però és que per mi descriu moltes coses de les que estem parlant avui, no?
3: Sí.
1: Que al final és una persona doncs, que marxa, en aquest cas, de Ghana. Però compte, ell era d'una tribu on el seu pare era un xaman que allà a la tribu un tipus important
3: ben considerat.
1: I ell no passava gana ni pas... El que passa que té un esperit brutal de curiositat i de saber que hi ha més enllà del seu continent, perquè és que ell no havia sortit pràcticament ni del seu territori, ja no del país, no.
2: De la tribu.
1: No, és que no coneixia ni Ghana, és a dir, i estem parlant d'algú que parlava més o menys l'anglès.
2: Però la majoria de casos no són com els d'aquest noi, no? La majoria de casos són gent que fugen per gana, per guerres, per misèria, no?
3: I aquí faria una pregunta.
1: No, que
3: en el cas d'aquesta persona va tenir que pagar a les màfies?
2: Ara ho anava a dir, ara aquí venies.
1: Això per una banda, perquè per fugir d'on va fugir havia de fer tot un trajecte, va passar no sé quants països i quants quilòmetres, brutal.
3: Aquesta és l'altra.
1: Brutal.
3: La migració comença a travessar Àfrica i això... I home, sobretot a la que arribes al Sàhara...
2: Al desert,
3: └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└
2: Llavors, que en el Mediterrani, però al desert del Sàhara, n'hi ha molts més.
1: No, i ell veu molt de racisme també amb gent negra, com ell, contra les altres tribus, altres ètnies, però no us ho perdeu. Ell, quan critica el sistema social institucional racista que el força a viure al carrer i treballar fins i tot de manter, pensa que ell treballa per un xinès que els fa treballar amb negre en un taller que l'està explotant.
3: Clar.
1: És a dir, compte, perquè el tema racial i
2: no és només el que apliquem nosaltres, sinó els que els exploten.
1: És molt, molt ampli. I de vegades no va de política o ideologia, va
2: de diners.
1: I d'abusar del que tens al costat.
2: Fixa-t'hi una cosa, les màfies comencen quan agafen una pastera que els porta cap aquí o una lanxa, continuen quan arriba aquí, qui els explota amb un taller d'aquests d'amagatotis.
3: Perquè tenen un deute adquirit.
2: Exacte,
3: que l'han de pagar.
2: I per això exemple. Sí és treballar, però si són dones és prostitució.
3: Exacte.
2: Vull dir que
1: totalment,
2: la cosa és
1: totalment.
2: Molt seriosa. Clar,
3: A mi em sembla que hauríem de trobar maneres de fer aquesta integració més fàcil. Perquè, a més, nosaltres, i ara no parlo solament de Catalunya, que també, sinó tot l'estat espanyol, hem sigut migrants durant molt de temps.
1: Tots plegats.
3: El segle XIX i XX, escolta, l'Amèrica Llatina, la gent se n'anaven a fer les Amèriques.
2: Sí, senyor.
3: I allà se'ls rebia molt bé, se'ls donava feina i vamos, es van integrar fantàsticament bé.
2: Al segle XX, Alemanya, Suïssa,
3: Alemanya,
2: França.
3: Exacte. Vamos, la gent com aquí no tenien què menjar, agafaven la maleta de fuster i es ficaven al tren.
2: O per política, també.
1: Sí, correcte.
3: O temes polítics. O sigui que,
1: en fi,
3: nosaltres hem sigut migrants. I també no ens oblidem.
1: Home, antropològicament parlant, tothom ve de l'Àfrica.
3: El planeta Terra està poblat una miqueta gràcies a la migració. Perquè diu que l'Homo sapiens va començar a la banya d'Àfrica.
2: Sí,
1: no, és el que t'estic dient. Al final tots venim de l'Àfrica,
3: tots venim d'allà.
1: Déu-n'hi-do. Temàtica. Home, molt complexa i que, evidentment, obre molts i molts debats.
2: Jo crec que és bo definir que és un immigrant, no, Lluís?
3: Pues venga.
1: Va, fem-ho.
2: Diu, és una persona que es trasllada fora del seu lloc d'origen o país o residència, generalment amb la intenció d'establir-se de manera permanent o a llarg termini. Solen buscar integrar-se en la societat d'acollida, obtenir la ciutadania o millorar les seves perspectives econòmiques i socials. I tu podries fer la de l'expat.
3: Sí, bueno, i l'expat és més o menys igual. El que passa que és més aviat professional o treballador que viu en un país diferent del seu de manera temporal.
1: Jo
3: vaig anar a viure als Estats Units 7 anys i llavors jo era...
1: Hi ha aquest matís important, temporal.
2: Temporal,
1: molt bé. Què més? Jo no sé si avui voleu deixar anar dades, perquè és una temàtica que les dades aquí...
2: Com que no hi és l'Emilio, li prenc el relleu.
1: No, clar.
2: Vale. Crec que està bé, no? Vull dir, saber, amb números, per exemple, els immigrants que arriben a les Balears són un 22% dels que fan la ruta algeriana, vale? Aquest any 2026 a les Illes Balears hi han arribat 3.400 persones, això en 5 mesos. Una altra cosa important, la comarca amb més concentració de població estrangera a Catalunya, quina diríeu que és?
1: La italiana.
2: La comarca amb més concentració
1: de
2: població estrangera.
1: Havia entès la nacionalitat més.
2: No, encabat ja anirem en això.
1: Molt bé.
2: Vale, curiosament, jo em pensava que seria o el barcelonès o el Baix Llobregat.
3: Clar, Baix Ebre.
2: No, la Segarra.
1: La Segarra.
2: Amb un 29,5% de la població.
1: Carai.
2: I en segona posició... el Baix Empordà, amb un 25,9%. Vale? I en tercera posició sí que està el barcelonès, amb un 23,9%. I una altra cosa curiosa. La població, hi ha una població catalana on més del 51% de la seva població són immigrants. Aviam si les
3: 51%?
2: 51,6.
3: Pues ni idea.
1: Deixo anar.
2: Vinga.
1: No ho sé.
2: Guissona, senyors.
1: Guissona.
2: Recordeu, ells tenen quantitat de gent, romanesos, ucranians, 51,6%. Encabat, una altra cosa important. La nacionalitat que més presència té d'immigrants al nostre país, quina és per vosaltres?
3: Marroquina, potser.
2: Exacte. I la segona, quina diríeu?
3: Diria... Sud-amèrica, algun puesto de Sud-amèrica...
2: Colòmbia. Vale, però la marroquina suposa un 16,7% de la població que tenim aquí, immigrant.
1: Home, sempre es deia que els italians són un de les nacionalitats... Però això suposo que fa referència
2: Itàlia,
1: a
2: l'italiana
1: Europa.
2: És la tercera.
1: I també en quant a Europa.
2: I els romanesos, la quarta.
1: Sí, tant. Fixeu-vos, les dades. Sense dades... de vegades s'ignoren moltes coses, perquè com d'important és no? Dir, si he de parlar d'alguna cosa, vull saber exactament...
2: Això l'IDESCAT ho té tot.
1: No, clar, i tu has anomenat la Segarra, que al final penses, què penses, amb Cervera, en tots els voltants, i penses amb ignorància, penses i perquè resulta que és el lloc que hi ha més i més, doncs per alguna cosa serà, però que és important, la informació, al final, les dades.
2: Sí, perquè a vegades ens queixem. Home, sí que és cert que ha crescut moltíssim la població d'immigrants, però tampoc, a veure, aquí a Catalunya podia més, perquè aquí a Catalunya ha crescut en uns 20 anys com un 1,5 milió de persones que han arribat de fora.
1: Sí, totalment. Què més? Què més?
3: Jo ara em ve una idea al cap.
2: Vinga.
1: Una idea.
3: Amb tot això d'aquesta integració, hi ha moltes persones que estan posant molt d'esforç en ajudar-la, i en aquest pensant en els mestres que estan donant classe,
2: que fan l'acollida,
3: i que la veritat l'esforç que estan fent, perquè sovint, a més, estan treballant en contra de lo que les famílies d'aquestes persones, d'aquests nanos, doncs estan ensenyant-los a casa. O sigui que tenen molt de mèrit.
1: Segur.
2: En aquest sentit, aquí s'emboien associacions que fan moltes coses per aquest col·lectiu d'immigrants i de més. Sí. I una d'elles és la Fundació Marianau, que acull molts nanos, però també acull molta gent gran. Vull dir, hi ha dones que volen aprendre a llegir i escriure en castellà o en català. Bàsicament en castellà, perquè els... és així. Desgraciadament, no se'ls ensenya primer el català, no? Sí, sí, sí, però vull dir que, que a vegades no podem confiar només en l'Estat perquè faci coses, no? Sinó que hi tenen que haver iniciatives a, a nivell de...
3: I amb això...
1: Al final ha sigut sempre així, sí.
3: Els temes d'educació han de ser a nivell familiar, tota la família. D'aquesta manera es aconseguirà una bona integració. Perquè, vamos, jo no sé vosaltres, però jo de migrants en conec moltíssim.
2: Sí.
1: Home, esclar,
3: he treballat amb molts.
1: I tant.
3: I la veritat és que començàvem abans parlant del vídeo aquest del José Mota, i en realitat és absolutament cert.
1: No, o sigui, és que per molta ironia que hi hagi...
3: La meva mare, la residència que vivia la meva mare, pràcticament tot...
2: Gent de fora.
3: Tots els cuidadors eren migrants.
2: Però per què? Perquè fan la feina que no volem fer nosaltres. I a sobre encara ens els mirem malament. Molt malament.
1: Bueno, és que això que deies del Mota, no? Que sembla ironia i al final és un retrat de la realitat.
3: Vull dir, de veritat,
1: sí, però és que retrata molt i molt real. Vull dir, no. Molt bé, què més? Per on voleu anar? Ho dic perquè, res, estem a tocar els informatius i després, evidentment, parlarem potser d'altres temes relacionats amb la immigració, perquè jo un plantejament que us vull fer és per què la ultradreta utilitza com a arma, precisament, la immigració i mira de donar-li la volta i treure-li la part negativa o una part que ells fan veure que és negativa. Sigui com sigui, serà important també una mica analitzar així per sobre per què l'ultradreta ho utilitza així.
3: Sí. Jo aquí el que diria és que la fam no comet delictes, comet desesperació. Aleshores, quan tu tens de persones tan desesperades que no tenen més remei que anar a buscar menjar de la manera que sigui, doncs bueno, aquí generes un conflicte social.
2: Perquè són persones
3: si
2: molt vulnerables.
3: Abans que arribin a aquesta desesperació, els obres una porta que puguin solucionar, perquè a vegades és un pare que té fills petits i que no té més remei que buscar alguna manera de donar-li de menjar. Abans deies tu la Minya Mal.
2: Sí.
1: Per exemple.
3: El seu pare anava buscant menjar dintre dels containers de brossa.
2: Sí, però tenia una mare una mica més espavilada.
1: Sí, no, això... Vale,
3: però aquest
1: això
3: és el
1: cert.
3: Fet, aquest és el fet.
2: Sí, sí. Sí, sí. I mira...
3: Obrim una porta i...
2: Però suposo que també hem pogut fer aquest recorregut perquè hi ha hagut gent que els ha ajudat una mica, no? En el sentit d'entitats socials i de més, no?
3: Absolutament.
2: Perquè si no seria impossible que haguessin arribat.
1: Clar. Però una mica tornem a això. Si l'emigrant em soluciona la papeleta, si m'ajuda, si aconsegueixo èxits a través d'ell, com pot ser el futbol, com pot ser una altra cosa, resulta que me'l fa i meu. Però si no m'ho soluciona, no el vull ni empindurar, no?
3: Sí. Absolutament.
1: Aquesta és la doble moral i el doble...
3: La pregunta que feies abans, jo també...
1: Sí, ràpidament que marxem cap als informatius.
3: Em pregunto, per què... o sigui, estem dient que molts d'aquests migrants no tenen cap mena de formació, pràcticament no parlen ni l'idioma.
2: Però n'hi ha
3: que sí. I el que estem dient és que, escolta, no que ens prenen els llocs de feina. Aquest argument no s'aguanta, no? Per enlloc.
1: No, per enlloc. Fem una cosa.
2: Tornem-hi.
1: Sí, tornem després dels informatius i ja ens hi posarem amb tot això de l'ultradreta i també amb d'altres coses que crec que home, que formen part d'aquest gran debat arreu del món. És un tema planetari, Això no va per barris. Molt bé, anem cap als informatius. Fins ara mateix.

0: Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc, al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14 entre Valls i Lleida, acumulen afectacions pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. Per tant, nou matí complicat pel que fa al transport públic. Comprovem com estan les coses també a les carreteres. Clàudia Serra, equip viari.
1: Bon dia. Sí, recordem que per aquest Esvoranc a Montcada no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per arribar a Barcelona i viceversa, els usuaris de la R2 Nord i la R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada Manresa. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers. Entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. A aquesta hora també retards d'uns 30 minuts a les línies RL4, R13 i R14. Recordem, com ara explicaves, que des de dilluns al vespre a l'R13 i a l'R14 tampoc hi ha trens entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de coure. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
0: Els Estats Units imposen des d'avui aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Washington ho justifica pel fet que els afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat fins i tot al sud de Catalunya. I a França, el president Emmanuel Macron demana ajuda a la Unió Europea per disposar de més mitjans aeris per combatre els incendis forestals. Dos focs que cremen sense control als departaments atlàntics de la Gironda i les Landes han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Incredulitat del PP i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero en què defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També diu que les joies per valor d'un milió d'euros que li van trobar són un regal de cortesia. I la comèdia espanyola 3 de Mas és un dels nous títols que arriben aquesta setmana als cinemes. També hi trobem la francesa El Sueño Americano, l'argentina El Mensaje o la pel·lícula de terror Saciable.
2: Esports. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades i el Barça femení, renovació de Caroline Graham, fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Ahir triomfa el solitari per Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogačar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món. Serà a un quart d'hora, més tard. Paula Badosa jugarà contra Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg.

I el temps, calor intensa amb avisos a les comarques de Lleida, on es podrien assolir alguns valors de 40 graus, sol amb pols sahariana i xafogó a la costa. Tarda amb nuvolades a la meitat oest del país, on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades. 3CAT Info.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Set minuts han passat de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Avui l'Henry Roig i el Lluís ens parlen de la immigració. No hem buscat més títols, no ho hem fet més difícil ni més complex. Immigració, perquè aquí hi entren moltes coses. Fixeu-se que si algú quan parla d'immigració ja hi posa el mot de banda, el problema de la immigració, ja estem creant un problema.
2: Sí.
1: La immigració és un fet, però és un fet que es dona des de que som humans, des de tota la vida. Tots venim d'on? D'arreu. Al final és això. I parlem de esclar...
2: I ara la globalització encara ho ha afavorit més.
1: Clar.
2: Globalització es tradueix en migració constant.
1: Sí, sí. Al llarg de la història hem vist el racisme, la xenofòbia, agafar-se al problema, agafar-se al problema, fer un problema de la immigració. Això ho hem vist al llarg de la història.
3: I ho veurem.
1: I per això jo us plantejava ara, en aquesta segona part, parlem quan vulgueu i de la manera que vulgueu, però de l'ultradreta, com utilitza la immigració com a eina pel seu discurs, digueu-li com vulgueu, pels seus arguments, i el converteixen en un gran problema. I ho converteixen també en una de les pautes del seu full de ruta, no?
2: Exacte. I el que passa que jo crec que ho fan bastant enganyant i traient bastant de context la realitat d'una situació. Perquè torno a repetir el que dèiem a l'entrada, de que el problema no és la migració, el problema és la integració de persones que venen d'altres llocs. I com que jo he tingut la sort de viure que quan les coses fan bé no hi ha cap problema, tot el contrari, doncs...
3: I encara hi ha una cosa que també penso que en aquests moments fa que hi hagi més gent que vulgui venir a Europa, no? Anys enrere podien tenir notícies d'algú, com es vivia aquí, perquè algú els hi explicava, no? Però en aquests moments hi ha una finestra oberta al món que són els mòbils, que té gairebé tothom, la televisió. Jo recordo molt un viatge que vam fer a Sud-àfrica, a Johannesburg. Hi ha com 4 milions de persones que viuen en barraques, però aquestes barraques a tot arreu hi havia una pantalla, una antena parabòlica. Què vol dir?
2: Sí, ja t'entenc.
3: Aquestes persones veuen el que és Europa.
2: Sí.
3: I pensen que, per molt malament que puguin estar aquí, segur que estaran millor que allà. I llavors, per tant, s'arrisquen, perden la por, i ho entenc.
1: I el que els hem vengut, i pluralitzo també, tots plegats, el que els venem, perquè aquella escena que sembla, que és simpàtica, però que sembla que arribem a tot arreu perquè veiem en molts llocs insòlids, jo que sé, un nen amb la samarreta del Barça, no només del Barça, del Manchester, del Paris Saint-Germain, del Madrid, del Chelsea, jo què sé. Això per què és? Doncs, ho ha dit molt bé l'Henry, no? Perquè els mitjans de comunicació avui en dia han democratitzat la informació. De vegades és més difícil en els segons quins llocs, però al final arriba la informació i el que li vens és allò de, ja no el somni americà, sinó el somni occidental.
3: I d'aquí
1: que la gent es pensi que lliguem els gossos amb llangurissa, no? Que diuen?
2: Absolutament.
1: No, és així mateix.
2: El que passa que quan mires i fas una llista de coses que es poden fer per favorir aquesta integració, veus que n'hi ha moltes que estan en marxa, però moltes estan o saturades o arribant a nivells d'ineficiència bastant gran. Fa un moment comentàvem això de les escoles de famílies i alfabetització d'adults. El problema aquí és que els escassos recursos que hi ha estan molt saturats. Llavors, per molt que hi hagi gent que vulguin entrar-hi a utilitzar uh-huh. aquesta eina, sí, que és sí. una eina d'integració, no tenen accés.
1: No tenen accés, és que això no. que has dit és molt important.
2: No, sí. per això, perquè està saturat.
1: Si parlem de democràcia,
2: d'aquí 3 anys, no? I el que passa que això hauríem d'ampliar una miqueta la disponibilitat perquè...
3: Però jo crec que estem desbordats en molts
2: Absolutament.
3: Sentits. Val? I llavors, no sé, el sector sanitari, per exemple, la sanitat pública. Vull dir, la sanitat pública, el model segur que estava pensat per uns 6 milions de persones, i ara en som 8 i pico. Com ho assumeixes, sí, tot sí, això? Sí, sí, sí. Que tu vulguis demanar ara al teu centre d'atenció, amb el teu metge de capçalera, i et diguin que fins d'aquí un mes no tens hora, clar, això és complicat.
2: Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí.
1: Què més?
3: Jo crec que un qui més ho està patint en aquests moments, tot el tema de l'arribada, és les escoles i la sanitat pública. Uh-huh. Val? Les escoles perquè...
1: Ja t'entenc.
3: Perquè van arribant nens durant tot l'any. Vull dir, no és allò que... Abans, quan tots anàvem a escola, començàvem el curs 25 o 30 nens, els que fóssim, i acabàvem 25 o 30 nens.
1: Sí, sí, sí. Sí,
3: ara l'actualitat
1: sí,
3: no és així. Sí. I això tensa molt el sistema.
2: Però mira, a Catalunya existeix el servei de primera acollida
3: sí.
2: de la Generalitat.
3: Sí.
2: Llavors ofereix 3 mòduls. Llengua, marc jurídic i coneixement de la societat. Com que no és un sistema obligatori de benvinguda, és un tràmit voluntari,
3: sí.
2: No tothom entén que ho ha de fer.
3: Vale.
2: O que li seria molt útil fer-ho.
3: Perquè
2: si li demanen per algun motiu, no sé, l'informe d'arrelament, per exemple, perquè sí. pugui venir altres sí. membres de la seva família cap aquí, llavors sí que ho fan.
1: Mm? Uh-huh. Sí, sí.
2: Aquest és un servei que existeix i que no s'està aprofitant.
3: Ja.
2: Un més gent hauria d'aprofitar-ho.
1: Molt bé, què més?
3: Un altre tema, el tema dels que venen amb estudis, no? La dificultat per convalidar títols i el temps que es pot arribar a allargar, no? Mm. Vull dir, hi ha un mecanisme, no?, a través del Ministeri d'Educació, que és desesperadament lent. Es veu que pots trigar entre 1 i 3 anys a convalidar un títol de metge, d'enginyer o del que sigui.
2: Sí, sí. Uh-huh.
3: Vale? Per tant, què vol dir aquesta persona? Mentre no pugui tenir això, haurà de treballar a l'economia submergida.
1: Mhm. Uh-huh. O amb àmbits que no els pertany
3: sí.
1: i que probablement estan molt per sota de les seves Exacte. Expectatives, però també dels seus coneixements. Compte.
3: Sí.
1: Clar.
3: Complicat.
2: No, l'objectiu de reduir a mínims el temps en què tindrem a persones migrants en situació de risc,
3: sí.
2: diguem-ho així, qualsevol cosa que es pugui fer amb aquesta línia, benvingut. Sí,
3: però fixeu-vos, ara hi ha hagut aquest fenomen d'intentar legalitzar tot aquest col·lectiu. Hi ha gent que ha criticat molt que es legalitzi gent que ja porta X temps aquí.
2: Sí.
3: I com de difícil ha sigut per tots.
1: Clar.
3: I com els senyors de Vox i el PP estan abogant perquè això no es posi en marxa.
2: Sí. Jo no sé, però...
1: El que és molt important, no sé què en penseu,
3: sí.
1: Per resoldre segons quins problemes que tinguin alguns, és empatitzar. És a dir, imagina't...
3: Col·locar-te al seu lloc.
1: Clar, imagina't que tu has d'anar a l'estranger, sigui on sigui, molts quilòmetres o sí. menys, però vaja, en llocs on no és la teva cultura, a més la dificultat de l'idioma, si l'has sí. d'aprendre, etcètera, sí. etcètera, que tens canalla, per exemple, que t'has de guanyar la vida, i que te n'adones que des del minut zero t'assenyalen o d'alguna manera et tenen en un racó i que no et tenen en la consideració de l'ésser humà que ets com ells.
3: Sí, sí.
1: Si tu comences a rumiar les dificultats amb les quals es troba molta gent, crec que comences a entendre...
2: Absolutament d'acord.
1: Tot això, no? Clar, una altra cosa és que, i ho dic amb tots els respectes, no és una indirecta contra Lluís, però no és el mateix que un gran executiu, un gran expert en una matèria no. com va ser tu i que et fitxi algú de fora i et digui, escolti, jo li garanteixo que no només es guanyarà millor la vida amb mi, sinó que li vull donar l'oportunitat d'aquestes ambicions que vostè té i que tu tens també
2: però mira, jo en aquest faria
1: mateix. L'incentiu d'una nova aventura.
2: Estic molt d'acord amb tu.
1: No és el mateix.
2: Que arribant allà tenint recursos és una cosa, clar. I no tenint-los una altra. Però als Estats Units és un país on es creen els guetos.
1: Sí,
4: com a tot arreu.
2: I en allà els xinesos es queden a Chinatown i els italians es queden a la pequeña Itàlia.
1: Correcte.

0: de no tenir una feina, de no tenir un lloc on viure.
1: Això jo ho entenc, això jo ho entenc.
2: Clar, però és que és evident, és allò, ara posàvem l'exemple de Lluís, n'hi ha de més exagerats. A veure, quan arriba un Leo Messi a Miami, evidentment és...
0: La catifa vermella.
2: La catifa vermella és el rei de la ciutat. Evidentment, per un altre cop el que dèiem abans.
1: De Màlaga, tu.
2: Perquè li aporta, què li aporta? Una excel·lència amb el que estan buscant, no? Però això és com tota la vida. Això ha passat sempre. Però dèiem a l'exemple dels Estats Units, fixa-t'hi que és un país que al final ha estat creat per la immigració. Si és que els únics americans de veritat són els indis a qui van a bufetejar des del primer moment.
0: Van exterminar.
2: Clar, però fixa't com és l'espècie humana que... els immigrants ens fem amb un país, amb una idea, perquè als Estats Units al principi era més una idea que una nació, una idea de com viure la vida, de com, de com tirar endavant, escolta, els reis d'Anglaterra que se'n vagin, que volem estar sols i que volem... nosaltres érem uns desgraciats a les presons d'Anglaterra, d'Holanda, del que sigui, exacte, doncs venim aquí, és una nova oportunitat, d'aquí el somni americà, no? Molt bé, però mira com és l'espècie humana, que els immigrants munten una gran nació i evidentment ara...
0: no volen immigrants.
2: No volen immigrants, no?
0: Contradiccions humanes, contradiccions.
2: Clar, tot plegat és així.
1: Que ara estem parlant de... De personatges molt contradictoris.
0: Bueno, però ja...
1: Vamos, los vicepresidentes de...
2: És un exemple. És un exemple. És que em fas pensar en una cançó. Heu triat cançó?
0: Sí,
2: ah, val, si heu triat cançó,
0: ja està.
2: Ja heu triat cançó. Hi ha una cançó del Kev Moe, Just Like You, que al final és... jo sóc igual que tu, al final, sota aquesta pell...
0: fosca o...
2: Sí, que ho explica molt bé, no? I des de la humilitat de, precisament, un grandiós artista que sempre ha estat a l'ombra dels grans, ha estat el guitarra i l'arreujador de molta gent molt important, un gran mestre, però un tipus, ara ja és molt gran, que sap explicar i et dona a entendre... però com ell ha passat amb d'altres, no sé, penso amb el, jo què sé, m'ho invento, però és un exemple, amb el Morgan Freeman, no?
0: Sí.
2: Per exemple, no, que et ve de la humilitat i ell t'explica, escolta, que jo jugava pel meu barri descalç, sobretot perquè no teníem una altra cosa, no? I passàvem la tarda sota aquells porxos, etc. Però fixa-t'hi com han arribat a l'excel·lència i tothom els reconeix com a tal, etc. No?
1: Ara que dius això de Morgan Freeman, jo recordo una entrevista que li van fer fa uns anys, en què l'entrevistador li deia, diu, escolta, però tu parles molt bé? I, és a dir, sense accent de ghetto... Diu, és que vaig anar a la universitat i em van ensenyar a parlar correctament i a vocalitzar, i se n'enreia completament del... Perquè arribem en aquest nivell de ridícul.
0: Sí.
2: No, està claríssim.
1: Veiem una imatge i... Jo, per exemple, ja fa un temps que vaig decidir... jo a tothom li parlo en català. Tinguin l'aspecte que tinguin.
0: És igual, sí.
1: Siguin com siguin. Jo tothom, d'entrada parlo en català. Si després de dos paraules creuades em segueixen parlant en castellà, jo canvio castellà o l'idioma que sigui. Però ja, és que quasi que em sorprèn veure tanta gent parlant en català i amb aspectes que diries que no en parlen. Pues sí, senyor, en parlen, i el parlen bé.
0: Bueno, sobretot, però fixeu-vos que una de les províncies on tan més català parlen els immigrants és la província de Girona. Cosa que no passa aquí.
2: Clar. Que sí. Bé, que al final això dèiem que passa arreu del planeta, que no és un problema concret de segons quins llocs, passa arreu, però que la immigració, al final... Clar, jo sóc d'aquells, si m'ho permeteu, jo sóc d'aquells que defenso i de quina manera que una persona té tot el dret de donar valor als seus orígens, la seva identitat, de que un poble té dret a ser una nació i que té dret a conservar la seva cultura.

0: cultura, però alhora, sóc un activista d'esborrar les fronteres. Mm. De la mateixa manera que dic cada poble és una nació i ha de decidir què vol ser de gran i poder tindre cura, no?, de i preservar la seva cultura i la seva identitat, també dic, escolti, el món és rodó.
1: Sí,
0: i el món ningú ens va posar aquí amb unes fronteres, ens ho vam inventar nosaltres. Sí. El món pertany absolutament a tothom, i encara us diré més, no ens pertany ni a nosaltres mateixos.
2: Exacte.
0: Si fem ciència-ficció, ja ho sabeu que de tant en tant a mi m'agrada, sí, introduir aquesta faceta. Ara, si voleu, fem aquesta juguesca, que de vegades us convido a fer aquestes coses estranyes. Ara penseu, imagineu-vos per un moment que resulta que es dona la gran notícia, la notícia probablement que seria la més important de tota la història de la humanitat, que existeix vida intel·ligent fora de la Terra. Mm-hmm. I no només una raça d'extraterrestres, sinó moltes races molt diferents, algunes benèvoles, d'altres malèfiques,
3: guerreres,
0: d'altres invasores, depredadores, i en canvi d'altres molt espirituals o molt intel·ligents o molt, digueu-ho com
3: vulgueu. Molt zen.
0: Molt bé. Continuaríem sent racistes amb els altres en el nostre món? Perquè al final els habitants de la Terra, qui seríem? Absolutament tots els que estem a la Terra, i tots són els que haurien de defensar aquest planeta, no? Sí.
2: Jo crec que sovint...
0: Fem aquest exercici, va, imagineu-vos.
2: Sovint, aquesta reacció de temor o reacció de por va bastant lligada a la teva pròpia inseguretat.
3: Desconeixença.
2: I el desconeixement.
0: Por cap al que és... Que, diferent o que no conec, no?
2: Com que tenim molt assumit que això pot ser,
3: sí,
2: doncs la meva perspectiva és que el que hauríem de fer és que ningú es senti atacat per nosaltres. Uh-huh. D'aquesta manera, si l'altre no es veu atacat, doncs la probabilitat que t'ataqui... O sigui, moltes vegades ataquem de manera defensiva.
3: Sí, sí.
0: Clar, clar,
2: em sento
0: clar.
2: Atacat, jo ataco per defendre'm, però... Si vas pel carrer i vas somrient a la gent et somriu.
3: Sí, i tant. Mm? I
2: si
3: tant.
2: Poses mala cara a la gent...
0: Això és empíric.
2: La gent
3: s'encomana.
0: Això està demostrat,
2: Absolutament. Sí, sí, sí.
3: I encara hi ha una altra cosa, no? Jo penso que la diversitat enriqueix.
2: Absolutament.
3: Aleshores...
2: És la gran riquesa que tenim, la diversitat.
0: Mira, per la millor medicina, i ja sé que avui no estem parlant de racisme, però està molt lligat, són vasos comunicants quan parles d'immigració. Però fixeu-vos que el millor remei, sempre s'ha dit, és així, el millor remei contra el racisme, en primer lloc, és la cultura, la informació, però el viatjar, sí, sí, el veure món. Mm-hmm. Vosaltres recordeu milers de llocs on aquella gent humil, quan et veuen, somriuen, sí, i t'ofereixen el poc que tenen i et donen la benvinguda i fins i tot els agrada que els vagis a veure i que visitis la seva terra. Estan orgullosos del poc que tenen. Mm-hmm. Estan orgullosos del poc que tenen i t'ho ofereixen.
3: Sí.
0: Et diuen, fes-t'ho teu, no?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, no? Vull dir, per reflexionar, no? Tot plegat o què?
3: Sí,
0: no?
2: Absolutament, sí. Absolutament.
0: Molt bé, 3 minuts, arribarem a 2:15 i, per tant...
2: Abans d'això, volia fer també una reflexió ràpida
0: sobre
2: el que em podríem dir la maledicció dels recursos naturals. Perquè moltes vegades tota aquesta migració també es fa perquè hi ha grans multinacionals, grans empreses, grans governs
3: amb tentacles en aquests països.
2: Hi ha recursos naturals en molts d'aquests països, se'ls emporten i no reinverteixen pràcticament res en el país d'origen. I aquesta és una cosa que em dona la impressió que també és una oportunitat de millora que tenim. Mm-hmm. Que està molt bé que amb la globalització que hi hagin empreses que vagin per tot arreu, però reinvertir més en el país d'origen per...
3: Però també anem en compte, perquè molts països d'aquests d'origen hi ha una corrupció tan gran que no arriben...
2: Afavorida precisament per aquesta situació.
3: Que no arriben els
2: recursos. Afavorida precisament per aquesta situació.
3: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
2: Però bueno. Perquè si l'empresa només té que subornar una persona per aconseguir el que
3: ja
2: vol,
3: està, ja entenc,
2: és molt fàcil.
0: Molt bé, ara ja sí, els titulars. Comencem, per exemple, per l'Henry.
3: Doncs res, jo el que demano és que tractem aquestes persones que arriben com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres, si fos nosaltres els que haguéssim de fer aquest viatge.
0: Molt bé.
2: Jo abogaria per una acollida intel·ligent. Demanar deures només quan... demanar deures només és just si abans et donen les eines, educació i drets.
0: Molt bé.
2: Per poder-los complir.
0: Jo, improvisant una mica, penso... immigració... només hi ha una resposta. O tots som immigrants o cap de nosaltres ho és.
3: Molt bé, Madeu.
0: Trieu la que vulgueu.
2: Tots som immigrants.
3: Sí.
0: O cap de nosaltres ho és. Trieu la que vulgueu. I ara ja sí, expliqueu-me quina és la cançó que heu triat per acomiadar el Consell de Sàvia i Savis d'avui.
2: Avui hem escollit una cançó que es va fer el gener de l'any 85, que la van fer 21 cantants americans.
0: Carai, molt bé.
2: Que és We Are the World.
0: Bueno, sí, un clàssic.
2: Nosaltres
0: no,
2: som el món. El que passa que aquí és una vegada que s'ha fet algo important per ajudar aquests països anessin una miqueta millor. I, de fet, es van recollir 75 milions de dòlars en aquella època, equivalent a 200 milions de dòlars d'avui.
0: Imagina't.
2: Que va ser una mida molt, molt important.
0: Doncs res, tots som el món, nosaltres som el món, doncs marxem precisament amb aquest missatge. Moltes gràcies, Henry Roig i Lluís Cruz. Fins la setmana vinent, que acomiadarem la temporada.
3: Ens n'anirem de vacances.
0: Segur, sí. I vosaltres sereu una mica el tret de sortida de les vacances.
3: Sí,
0: perquè...
3: sí, sí.
0: Molt bé, doncs que vagi molt bé. Ens hi posem de seguida també amb la partitura de la República. Però abans, nosaltres som el món.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La partitura de la República. L'espai de la bona música.

0: 9 i 38 minuts, us ho dèiem, en començar el programa aquest matí ben d'hora, divendres 24 de juliol. És el dia proposat com a Dia Internacional de la Rumba Catalana. Aquesta data commemora el dia en què el Parlament de Catalunya va aprovar una declaració institucional per reconèixer aquest gènere com a patrimoni cultural català. I això és el que posem en valor avui a la Partitura de la República. Molt bon dia, doctor Peris, Ricard Peris. Què tal estàs?
1: Mira, rumbejant, tu.
0: Rumbejant.
1: Sí, sí.
0: Escolta,
1: molt
0: escaient, tot el que portem avui.
1: Sí, home, avui, no, i tant. Ja,
0: perquè avui, proposat, com a Dia Internacional de la Rumba Catalana, importantíssim, un gènere molt nostrat, que va néixer aquí i que s'ha fet gran aquí, evidentment.
1: Bueno, n'hi ha un reguitzell de gent que l'ha fet gran, com el convidat que tenim
0: avui. Que seria un dels, podríem dir, dels més assenyalats. Quan parles de rumba, penses en ell. Per tant, hauries de presentar l'Ejus i necessari que ho facis tu.
1: Compositor, pianista, un músic com la copa d'un pi d'aquells grans. Benvingut un cop més al nostre amic Pep Lladó.
2: Bon dia a tothom.
0: Molt bon dia, Pep. Soldem.
2: Hòstia, Ricard, aquestes coses que em dius m'agraden molt. Moltes gràcies.
0: Des de la llunyania, amb el bon sentit de la paraula, perquè avui tenim el Pep via telefònica, però vaja, amb ganes de commemorar, de celebrar això, aquest dia proposat com el Dia Internacional de la Rumba Catalana, que no és poca cosa i que és un gènere, déu-n'hi-do, amb barretina, no?, podríem dir.
2: Home, és un gènere que ens és molt proper. Vaja, que és molt nostre. I tant que sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Diríem, Pep, que tu ets un dels fundadors d'aquest moviment?
2: No, Déu-me'n guard.
1: Explica'ns una
2: mica. Entre altres coses, perquè aquest moviment, com va néixer, jo encara no havia nascut.
0: Però hi ha gent que li dona un punt d'excel·lència i que empeny perquè allò que va néixer no sé quan, hauríem de gratar molt, es faci gran, i tu has estat un dels inductors, com d'altres companys teus. Mira, et sentíem cantar ara per aquí darrere amb els Manolos, per exemple, el Gato Pérez, etcètera, no? Explica'ns una mica com ho sents, això.
2: Bé, sí, el que sí puc dir és que molta part de la meva vida me l'he passat fent rumba, això és... I ara ja estem en un moment en què aquesta vida és llarga, ja tinc una edat. O sigui que sí que he fet molta rumba durant tota la vida. Jo no vaig néixer rumbero. A casa meva, doncs, no s'escoltava massa rumba. Potser alguna cosa del Peret, però no gaire més. Més aviat escoltàvem cançó catalana i així, però un dia el destí va voler doncs que els meus camins i els del Gato Pérez s'ajuntessin, i vaig anar a parar a la banda del Gato, i després d'aquí va venir tot, vaig estar tots aquests anys amb el Gato, després vaig fer el grup Ayayay, després del grup Ayayay vaig començar el meu projecte en solitari, i ara doncs, porto un paral·lel al meu projecte en solitari i em col·laborar amb els Manolos com a pianista.
0: Molt bé.
2: Sí que, esclar, porto tota la vida dintre d'aquest...
0: Clar que sí.
1: Quan l'Amadeu em va dir Ricard, el dia 24, és el dia 24 de juliol,
0: sí, senyor.
1: Internacional de la Rumba Catalana, jo vaig pensar, bueno, sí, què, no? Però no, hauríem de parlar amb algú, que convidar algú que, diguem-ne, que ens expliqués què és la rumba catalana, d'on ve, com comença, no? Jo vaig pensar, a veure, això ha de ser algú que musicalment sàpiga de què està parlant, no?, i de quina és la incidència cultural de la rumba catalana aquí a dins del país, no? Llavors vaig pensar directament en tu, perquè una mica per el que has apuntat, no?, que d'alguna manera no només feu rumba, sinó que veu treure la rumba d'aquell cau on estava posada, no? Molt particular, a Gràcia, a Sants, no? I li veu donar un contingut en català. I aquesta, és, al meu entendre, el gran mèrit teu, no? Diguem-ne, d'alguna manera, com us veu començar a trobar amb aquesta gent, a evolucionar una mica, a fer fusió, perquè a vegades la teva música a vegades em sembla, vull dir, que té aquells tocs jazzístics, no? Aquells jocs que, aquells tocs que en fi, que la fan diferent. No sé, tu mateix.
2: Bé, o sigui, quan els orígens de la rumba... Jo em referiré... Mira, el Gato explicava que, que ell veia que aquest gènere que havia nascut doncs, als anys 30, 40 del segle passat, doncs era en aquell moment doncs, venien moltes orquestres americanes que tocaven música llatina i tot això, i llavors els que estaven aquí, que majorment eren gitanos, que estaven fascinats. O sigui, hi havia tot el poble gitano que estava fascinat per tot el que feien aquestes orquestres i llavors ells van intentar tocar aquestes cançons que escoltaven, doncs intentar-les tocar amb les eines que tenien a mà, i les eines que tenien a mà era una guitarra, les pales i potser com a molt un bongo. I llavors d'aquest intent de tocar estàndards de salsa amb aquestes eines va néixer aquesta manera especial de tocar la guitarra que se'n diu ventilador.
1: El ventilador.
2: I el ventilador és l'essència tècnica de la rumba catalana.
0: Clar.
2: No sé si m'he explicat bé.
0: Totalment.
2: Llavors, aquí comença una llarga història. És una història que encara continua, de fet. Des d'aleshores fins ara han passat moltes coses. La música ha anat canviant, han anat apareixent instruments nous, han anat apareixent moltes coses, i llavors tot la rumba ha anat seguint aquesta evolució. Per exemple, jo recordo molt bé, perquè ho vaig veure en primera mà, doncs quan el piano, que era un instrument molt elitista, molt car, que només podien portar molt pocs músics i tot això, es va democratitzar amb els sintetitzadors polifònics que tenien so de piano. I llavors, d'una manera molt més barata, es va poder portar el piano als escenaris de la rumba, no? Ostres, això va ser un canvi brutal. Tothom es va apuntar al piano i d'aquella època, per exemple, han nascut pianistes fabulosos com els dos Jumitos, per exemple, els Jumitos Tutupai, els Jumitos de la Palloia. Han nascut molts pianistes que venen d'aquesta època, en que el piano ja era una cosa que es podia portar, no? Que no era un instrument pràcticament amb el que només podies tocar música clàssica, no? I llavors hi va haver-hi una fascinació per això, hi va haver-hi un moment que el Gato va viure, per exemple, també, en la fascinació per l'electrònica, i van haver-hi moments que el Peret va viure també amb fascinació pel funky.
1: Sí.
2: Ha anat, o sigui, tota l'evolució de la música del segle XX i principis del segle XXI ha anat impregnant-se en la rumba, i tot això ha anat fent que arribem a la rumba d'avui.
0: Clar. Per cert, l'altre dia vèiem amb un dels teus amics i companys, el Sikus Carbonell, que feien unes declaracions, clar, molt, molt eufòric ell i molt content amb d'altra gent del món de la rumba, per tot el tema doncs, de la UNESCO, no? Que reconeix la rumba com a patrimoni immaterial de la humanitat. No? Al final és un èxit de tot un país o d'uns artistes? Mira com t'ho pregunto, Pep, perquè de vegades no en aquest, escolta, en aquest país no estem del tot orgullosos en general, no parlo de la rumba o del que sigui, no acabem d'entendre que hauríem d'estar contents, contentes de les coses que aconseguim, no ho acabem de valorar.
2: Home, d'entrada un aplaudiment pel Sikus, o sigui, clar, o sigui, és un tio que, ostres, allà on te posa la banya
0: i
2: va, Ostres, jo el Sikus el conec des de ell vam començar a tocar junts, que ell tenia 16 anys amb el primer disc d'Ai Ai Ai. El Sikus va ser el primer cantant d'Ai Ai Ai. Sí, i des d'aleshores jo sempre li he vist un caràcter, un no, jo des de tota la vida jo li he dit, sí, costum, que acabaràs sent alcalde de Barcelona.
0: Home, no, no, escolta, poc li falta, sí. Sí, home, sí, no, a veure que...
2: Sí, sí.
0: Molt bé, escolta,
2: llavors, sí, digues. A mi fascina tota aquesta il·lusió per al tema de la rumba com a patrimoni de l'UNESCO. O sigui, aquesta il·lusió tan gran a mi se'm contagia. Vull que potser intel·lectualment tinc els meus dubtes, també ho haig de dir. Uh-huh. Però sobretot, quan veus un amic teu que està il·lusionat per alguna cosa, clar, això va per davant de tot.
0: Clar que sí.
1: A veure, escolta'm una cosa. Hem començat aquest programa de manera molt festiva, sota la palmera, no?, amb els Manolos, que a més és una cançó entranyable i molt divertida. Però ara toca una mica centrar-nos en tu i deixa'ns que fem un tast de Quan ens falta l'amor, que, si no m'equivoco, està en un dels teus treballs, no?
2: I tant.
1: Després de, sí, sí, sí. Que es diu Després de la rumba, un dels teus àlbums. Sí. Va, fem un petit tast. Quan ens falta l'amor.

0: Doncs brutal, fantàstic. Avui això per nosaltres també hi ha el Dia Internacional de la Rumba Catalana també, i per tant
1: no, però fixa't,
0: era de justícia d'anar punxant coses.
1: Jo he escollit, perquè sí, em sembla sí, que és un dels pocs programes que, més de demanar-li al personatge que, amb el que parlem...
0: Sí, t'acaba de dir personatge, Pep. Sí.
2: Personatge.
0: Sóc com els xivatos de la classe.
2: Una mica de personatge. Sí, ja sí.
0: T'acaba d'anomenar... No, no, a veure, personatge important per la rumba i per la música catalana, sí
1: que ho ets. No, no, no, que tu en combinació amb altra gent...
0: Si ja ho sé, Ricard, que aquest cop ha estat triat per aquest programa. Tota la música, ja ho sé.
1: Però les he volgut escollir jo, simplement, i a més per fer la diferència de la que parlàvem fa ara, fa poquet, eh?
0: Sí.
1: Sortir de lo festiu, d'acord, per posar-se... Fixa't quina rumba, amb quina lletra tan intimista, Pep, i tan...
0: No, és un tractament ben diferent al que estem acostumats, no?
1: Què senties quan vas fer la cançó aquesta, de Quan ens falta l'amor? És meravellosa, tio.
2: Ai, moltes gràcies.
1: No,
2: moltes gràcies.
1: No, home, t'ho dic de debò. No, no, aquí no, no sé, vull dir, no, no fem... No sé, què senties quan feies, quan vas fer...
2: Em costaria explicar-ho, eh? El que sí que és veritat és que penso que la rumba té això, té la possibilitat d'expressar molts registres diferents.
0: Clar.
2: I potser ens hem centrat històricament amb el registre més
1: festiu, sí,
2: més festiu, sí, i tot sí, això, però la rumba és capaç d'explicar moltes coses. O sigui, jo vaig viure l'experiència, per exemple, jo vaig tenir un moment en què vaig tenir una pèrdua molt important a la meva vida, i vaig enfocar el meu dol en fer un disc de rumba.
0: Entenc.
2: I vaig fer un disc de dol, de rumba.
0: Sí, sí, senyor.
2: I penso que va sortir un treball coherent, formalment, a part de tota la càrrega emocional que portava al damunt, musicalment hi havia coherència. O sigui, la rumba admetia perfectament un registre que no fos tan festiu.
0: Bueno, és que si m'ho permets, Pep, la rumba té una plasticitat, permetem que ho digui d'aquesta manera, que fa que, per exemple, el Pep Lladó hagi interpretat d'aquesta manera que hem sentit aquesta peça, i que, per exemple, parlàvem abans del Sikus, i que si la toca el Sikus li donaria potser un ritme més de festa major que no fa cap mal a la lletra, però que és diferent, perquè admet una plasticitat, admet diferents maneres d'escoltar-ho i d'explicar-ho.
2: Exacte, i això és una gran riquesa.
0: Exacte.
2: Això és una cosa en la que val la pena incidir-hi, perquè hem de trobar tot aquest... La rumba és un gènere musical que encara té molts camins per explorar.
0: Segur.
2: I això és una gran cosa que potser amb altres gèneres com el rock, per exemple, és més difícil, perquè sempre tens una sensació, últimament, ja fa temps, fa dècades, tens una sensació de déjà vu, de que ja...
0: Yeah,
2: això, yeah. Ja, això ja ho has sentit. En canvi, a la rumba es poden trobar camins que encara no estan trepitjats, i això és fascinant.
0: Et pots fer riure, pots fer ballar i et pots fer plorar, la rumba.
2: Exacte.
0: Això és el que té. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé, Pep. Escolta'm, i què tenim a la butxaca per un futur proper?
2: Ara, a l'agost estem a Mataró. Estem a Mataró, a més, a Mataró coincidirem amb tots... les estrelles rumberes de Mataró en un concert pel que tinc entès, no ho sé massa bé del tot, però tinc entès que, doncs, que hi ha hagut un grup de rumberos de Mataró que han muntat un espectacle en honor al Peret, en memòria del Peret, una mena d'homenatge al Peret. I coincidirem amb ells en un festival on estarem junts, i això doncs em fa molta il·lusió. I després, al novembre, tenim un gran concert a Argentona, serà la presentació més gran potser que farem del disc del Circ de les Puces, l'últim disc que he publicat, i allà doncs, hi haurà molts músics convidats, serà un concert gran en el Teatre d'Argentona, que serà xulo.
0: Tot una
1: doncs,
0: festa major.
1: Escolta'm, digue'ns les dates exactes d'aquests concerts, perquè molt probablement l'Amadeu i jo, que tenim algunes amistats per allà també al
0: Maresme.
2: Sí, que
1: a més te la presentaríem, eh? Una dona que t'agradaria molt conèixer-la. Escolta'm, Pep, ja saps que per desgràcia se'ns en va sempre el temps quan la gent és de veritat tan interessant i tan estimada com tu mateix, no?
2: Moltes gràcies.
1: Ja saps que tens aquí els micros oberts, com sempre, eh? I jo voldria fer la cloenda, no sé si t'agradarà, però l'he escollit jo també, amb una cançó teva que es diu Mar de nit.
0: Mar de nit, carai. Doncs escolta, deixem-ho aquí, que doni temps d'escoltar-la, perquè, home, dia internacional, universal, podríem dir, de la rumba, i per tant escau que marxem d'aquesta manera.
1: Quedem que estem en contacte, que ens avises de les dates concretes d'aquests dos esdeveniments, i ho deixem aquí. Una abraçada molt forta, i moltes gràcies per la teva presència, com sempre.
2: Moltes gràcies, amics, i felicitats a tots els rumberos i rumberes.
0: Clar que sí, Pep Lladó, moltes gràcies i visca la rumba.
1: Salut i rumba.
2: Salut.
3: Si vingués la teva ombra, busca la meva.
0: I, Ricard, la setmana vinent més, que serà el comiat de temporada i, per tant, també festa grossa.
1: Festa grossa.
0: Allò que tu dius.
1: Sí,
0: setmana vinent.
1: Rock and roll.
0: Rock and roll. Foli.

0: Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'esvorany al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre DIFA assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14, entre Valls i Lleida, acumulen afectacions també pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. El govern espanyol declara l'emergència d'interès nacional per 2 incendis forestals a la Comunitat de Madrid i un tercer a Àvila, que continuen actius, i assumeix el control de les feines d'extinció. Hi ha més d'11.000 persones evacuades per aquests 3 focs. A aquesta hora, el president espanyol Pedro Sánchez presideix la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència. El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Serà a partir de mesures excepcionals, com reconvertir oficines o hotels en zones concretes i per temps limitat. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. Detingut a Badajoz, d'Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, la seva absència es va descobrir el febrer passat. Des d'un primer moment es va sospitar que podria haver anat cap a Badajoz per vincles familiars. I l'Ajuntament de Lleida instal·la radars mòbils a la Rambla, on el dia 1 de juliol un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació. La Guàrdia Urbana manté que l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle superava el límit fixat dels 20 km/h. I divendres d'arrencada de festivals musicals als Pirineus, amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell. A l'Empordà, la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival, i Barcelona vibrarà amb el festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
1: Esports. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa. 128 quilòmetres de muntanya amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt d'Huez, de categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a 1/4. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a 1/4.
0: Ens queda el titular del temps. Calor intensa amb avisos a les comarques de Lleida, on es podrien assolir alguns valors de 40 graus, sol amb por sahariana i xafogó a la costa, i tarda amb nuvolades a la meitat oest del país, on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades. 3CAT Info.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

10 minuts passen de les 10 del matí. És el moment, doncs, de rebre a la Pilar Ordóñez, ja ho sabeu, la fada dels divendres.

0: Molt bé, doncs sí, ens hi posem amb la Pilar Ordóñez. Suposo que haureu detectat que ens estem esperant aquí, que estem mirant de solucionar un petit problema, un problema estructural, diguéssim, perquè... molt bon dia, Pilar, en primer lloc. Què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany, a tothom de la República Sambollana. No!
0: Mira, et diré la veritat. Volíem començar amb la nova...
1: La nova entradeta,
0: sí. Però resulta que per un problema aquí de l'ordinador, no l'hem pogut posar. Suposo que la trobarem, i si no la trobem, com que tu ets de ballar
1: sí,
0: i ballar.
1: Però ballar sense la música no té gràcia ninguna.
0: Home, sí, gràcia potser, sí, és que no sé, però es fa més difícil. Per tant, sí. Mirarem de veure si ho arreglem, encara que sigui durant la secció.
1: En algun moment ballarem, no?
0: Si tu la trobes en el teu mòbil, passa-me-la, que jo li passaré amb els tècnics.
1: Ja, però és que ara mateix estic en viu i en directe en les xarxes socials.
0: Clar.
1: Però no passa res. I si no, el Manolo Machirulo també. I començam con la sintonia nova a la propera temporada.
0: Molt bé. Vols que posem, doncs...
1: Manolo Machirulo i bailem
0: Manolo
1: tothom.
0: I que no sigui dir que no pots ballar.
1: Ballem tothom.
0: Sí,
1: mare de Déu.
0: Doncs va, poseu el Machirulo perquè pugui ballar una mica la...
1: Però tothom, el coach també, que anda per ahí.
0: Molt bé. A veure si la trobem, perquè el problema era aquest, no? Que a més, avui no hi ha l'Albert, hi ha el Pau, i evidentment qui tenia
1: l'entradeta... Sí, perquè tenen...
0: Mira, per aquí s'escolta, va, foli!
1: No, però fora, perquè si no ballant sense la música... Perquè per aquí estàvem bé, però per les xarxes socials...
0: No pateixis! Ah, val, ho diu perquè se senti també ambiental.
1: Baffles.
0: Sí, perquè si no se sent ambiental, no ho captarà.
1: No passa res, la propera vegada tot està bé.
0: Sí, és que resulta que hi ha problemes amb l'ordinador.
1: No passa res, tot està bé. En fi, avui no ballem, i no passa res, i ja ballarem en un altre moment de la nostra vida.
0: Home,
1: que hi ha molt temps per ballar.
0: No pateixis tu, si acabaràs ballant tard o d'hora.
1: Jo sempre ballo.
0: Molt bé, escolta'm, doncs va, posem fil a l'agulla. Què t'expliques i quina serà la recepta? La recepta cinematogràfica.
1: Ara estic anant cada dijous a un estreno diferent, de diferents pel·lícules de Contracorriente.
0: Sí.
1: I com aquestes pel·lícules són catalanes i són parlar en català, pues al Ministeri de Cultura no ho ven. Perquè se califiquen aquí a Catalunya a l'ISEC, a l'Institut de Cinematografia Català.
0: Sí, senyora.
1: Per això jo no tinc la possibilitat de veure pel·lícules catalanes, salvo quan a Contracorriente em va invitar a les estrenes. I ahir a la nit vaig anar a un altre estreno d'una pel·lícula catalana, parlant en català, tot això, sense subtítols i tot això, i es diu Mala Bèstia.
0: Què dius ara?
2: Mala Bèstia.
0: Molt bé.
1: I tenim un bocinet, això sí que ho tenim.
0: Va, un bocinet.
2: L'ordinador funciona com funciona.
1: Ah, que no.
0: El problema és que ha patat. Jo t'explico. Hi ha dos tipus d'ordinadors. N'hi ha un que és per captar les coses exteriors i n'hi ha un que és de les nostres... doncs a les cortinetes, als nostres recursos interiors. Ho explico, perquè això també és pedagògic per la nostra audiència, no, Àngel?
1: Sí, de la mateixa manera que quan jo vaig a ensenyar tots els oficis del cinema, no?
0: Clar.
1: Els oficis de la ràdio també són el coach, el tècnic...
0: Exacte, i ens agrada fer pedagogia. Doncs bé, resulta que l'ordinador que va buscar coses a l'exterior, per exemple, el tràiler de la pel·lícula que demana La Pilar, doncs, s'està reiniciant perquè per una sèrie de problemes, doncs, suposo que quan estigui reiniciat trobarem això.
1: Sí. I a vegades passa també a aquest tipus d'ordenadors que posen la rueda de l'amor.
0: Mira, ara diu...
1: La rueda de l'amor.
0: Diu que ja està. Va, recorda... Mira, recorda la película.
1: La recepta cinematográfica d'avui és Mala Bestia.
0: Escoltem-ho.
1: A veure.
3: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa. Li va deixar marca. Ella li va preguntar si la salvaria del castell i ell va dir-li que sí.
4: Quan estàs a punt de fer 18 anys, em vas a l'Alzella. A les golfes et fas gran més ràpid del que és normal. Ningú se'l voldrà endur si et fas gran. Aleshores desapareixes.
5: Tot bé?
4: Sí. Bon dia.
6: Aquest és infantil. I tu ja ets tota una senyoreta.
3: Al matí, l'aigua del gorg encara és vermella.
5: M'encantaria que tingués els teus ulls.
3: Que sigui nostre.
7: Pels nous que vindran. Pels nous que vindran. Salut.
8: Salut.
4: Punxa'm, però la panxa no.
3: Què passa?
4: M'he perdut dins el bosc i la bèstia no m'ha trobat. I ara el seu ventre és casa meva.
5: Aquesta cova és meva. I vosaltres no hi hauríeu de ser.
3: Quan tot calla, la bèstia obre els ulls.
0: Mala Bèstia. Aquest és el bocinet, el tràiler, el bocinet que diem, el tràiler d'aquesta pel·lícula.
1: Sí.
0: I ja es nota en el diàleg, en el so, un registre una mica de tensió, de moments d'aquells de dir ai.
1: Sí, i molt intimista.
0: Intimista.
1: Són aquelles pel·lícules que m'agrada recomanar perquè són pel·lícules d'autor i en aquest cas d'autora, perquè és la Bàrbara Farré, que és la primera pel·lícula, primer largometratge que va fer. Perquè ella viene ella ve dels videoclips

0: morning, man.
1: A veure, sempre s'ha dit que les realitzadores, els realitzadors de videoclips musicals, compta perquè són tot un gènere, és un crac, la persona
2: sí,
1: que ho sap fer-ho bé.
2: Sí, molt interessant per a mi dels videoclips, és que, com la publicitat també,
1: sí,
2: no? Que
1: és concentrar una història,
2: sí, una història
1: en segons.
2: En aquest cas, en 3 minuts o 4 minuts en publicitat.
1: Com en la literatura serien els microrelats.
2: Els microrelats,
1: doncs,
2: exactament.
1: El mateix.
2: I té un plantejament, un nudo i un desenlaç.
1: Sempre.
2: Sempre,
1: i un missatge que s'ha de saber interpretar.
2: Sí, i per això em sembla molt interessant. En aquest cas de Mala Bèstia, que hi és és el despertar sexual d'un adolescent.
1: Molt bé.
2: En aquest cas és una nena que és huérfana, es diu...
1: Orfa.
2: Orfa, és orfa,
1: i viu
2: en un orfanat. En un orfanat de nenes, d'adolescents, més o menys, i tal. I necessita que la adopten. I es va adoptar una parella, però, clar, imagina, adopta a un adolescent. Així. I tots...
1: tot és més difícil.
2: Clar, però la pel·lícula és molt onírica i és molt simbòlica.
1: Uh-huh.
2: I tota la pel·lícula té... tot és en vermell.
1: Vermell. Tons molt vermells.
2: Sí, i tots detalls són vermells. Ella porta també la seva vestimenta en vermell i
3: la
2: coses...
3: Com la pel·li de la llista de Schindler o de...
1: Schindler, vols dir? Això és amb l'any negre.
3: Amb el vermell és el detall.
1: De vegades, només de vegades. Clar, és que el vermell connota aquí un excés d'energia.
2: Sang,
1: però també d'energia.
2: En aquest cas és la pèrdua de la virginitat o el començ de l'edat adulta, perquè la menstruació apareix en la teva vida... I això, per això...
1: Molt simbòlic, tot, molt simbòlic.
2: Sí, és molt simbòlic, i després hi ha altra cosa molt interessant, que és com la caperuxeta roja.
1: Vermella.
2: No, vermella, la caperuxeta vermella, perquè es diu la caperuxeta vermella.
1: Sí.
2: Si és petita, per què va al món... Al monte,
1: al bosc
2: de nit,
1: sola
2: i com una caputxeta vermella.
1: Sí. I només amb un cistellet, perquè només portava un cistellet, no portava una retallada, no portava per si es trobava algun marró.
2: En aquest cas, això està molt present perquè la nena, quan és adoptada per una parella, esta parella viu en el mig del bosc.
1: Sí.
2: Que quina casualitat. I la nena escapa moltes vegades per al bosc i les diuen, cuidado.
1: Compte,
2: vigila, que hi ha una mala bèstia dins del bosc. El lobo, no? De la caperuxeta.
1: Sí, el llop.
2: El llop. Pues,
1: llop.
2: El llop. I per això la mala bèstia és això. Sí. I ella es va dins del bosc i encontra la mala bèstia. Oh.
1: Jo no sé
2: això,
1: si acabaran sinistrant a la bèstia, el monstre, ensinistrant, domesticando.
2: Però és
1: ensinistrant,
2: molt simbòlic i de sobte ella va veure dos punts vermells com els ulls del llop, la mala bèstia.
1: Una mica allò tan terrorífic.
2: Molt simbòlic, tot és molt simbòlic. Però és interessant perquè hi haurà moltes nenes que es sentiran identificades.
1: Hi haurà moltes noies que se sentiran
2: identificades. I moltes noies i també moltes persones adultes adolescents en casa seva.
1: Clar.
2: I sentiran que...
1: Aquest moment de l'adolescència, que difícil és.
2: Tu te'n recordes?
1: Que difícil.
3: Jo és que fa poc.
2: Me'n recordo quan va dir-me, no, jo sóc un niño.
1: Home, si jo me'n recordo de l'adolescència dels meus fills, sobretot. Clar, jo me'n recordo de l'adolescència dels meus fills, però jo me'n recordo tranquil·lament de la meva adolescència.
2: I d'aquell moment, no? La primera vegada que enamores o que sents...
1: Aquelles papallones que diuen a l'estómac.
2: Una sensació a l'estona i en altres llocs.
1: També pessigolletes.

0: Claro, que es pessigulletes, no? Sí, i sents, oh my God, què m'està passant? No?
1: Cosquillites, que clar, diries tu.
0: Què està passant i què faig con aquesta cosa que em està passant, no?
1: No, no.
0: I esto m'agrada que ara que al cinema espanyol i al català més hi ha moltes noies directores de cinema.
1: Correcte, correcte.
0: Està molt bé perquè conten aquestes històries que són amb una mirada femenina, però que també els nois els pots sentir identificats perquè recordes aquella... Recordes?
2: Sí, recordo.
0: Recordes aquell moment no tan important en la teva vida, sí. No? Que és el que després es coneix com adanisme. Perquè l'adanisme, adolescent sempre pensa que és la primera vegada en el món que et passa a algú aquesta cosa, no?
1: Sí. Oh, mira què m'ha passat. No, no, des de que som humans que passa això.
0: El rock and roll, la...
1: Sí, també.
0: Ja, la... La beure, la bebida.
1: El beure, la beguda, o... Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: A vegades no me doy cuenta que parlo.
1: Sí. Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa. Com ha anat aquesta setmana de visualitzacions cinematogràfiques? Perquè l'altre dia vàrem parlar i estaves molt liada, estaves amb
0: sí,
1: temes...
0: Sí, sí. De fet, ara quan retorni a casa meva de la ràdio, necessito terminar l'últim acte per entregar abans de les 2 del migdia, no?
1: Abans de les 2? Has d'entregar un acte de... perquè recordeu que la Pilar ara, entre altres coses que fa, perquè és realitzadora, directora, guionista, actriu, etcètera, i cronista de la República de Santboiana, etcètera, recordeu que, a més, és una de les persones responsables de posar aquells cairons que veieu a les pel·lícules que diu mayor de 18 años, drogas, alcohol y lucecitas que molesten.
0: I una cosa que m'agrada molt, que és el de llenguatge soez.
1: Sí, sí. Doncs aquesta dona que esteu escoltant
0: pensant, no?
1: És la responsable de classificar les pel·lícules d'aquesta manera, eh? I ella és la que diu, heu de posar això als cairons. Doncs.
0: I ara estic molt contenta perquè el Ministeri de Cultura a Madrid està en obres, es diu obres, està en obres i nos han votat a tots.
2: Tots fora.
1: Sí, a fer teletreballar.
0: Sí, teletreballar fins setembre.
1: Oh, Mai. Mira com contenta que està.
0: No, a la platja!
1: És molt curiós perquè si el Ministeri escoltés aquest programa diria, vostès també han de posar un cairon quan surt la Pilar.
2: Sí,
1: lenguaje por determinar. No, por determinar, diria.
0: Por determinar.
1: No, soy, no. Lenguaje por determinar.
0: Perquè
1: momentos de tensión y sobre todo...
0: Al cancaneo, a totes estas paraules.
1: Y buen exceso de buen rollo. Sí. Com dient, compte que si algú que es mereix es pot marejar pel...
0: Massa energia.
1: No, està molt bé, està molt bé.
0: I per això jo sempre dic, per què la vida es divideix en anys? Per què no es divideix en energia? Perquè tu, clar...
1: Mira, ben pensat, això.
0: Com tens 20 anys, pues, en aquesta zona. Clar. Perquè tu tens 40 en aquesta zona. I a vegades... Un nen de 20 anys té menys energia que jo, per exemple, o que un altre, i un altre que té més... O sea,
1: com ho celebraríem, això?
0: L'autocrítica.
2: Que la gent no sap que té mala energia, per exemple.
0: Ja.
1: No, però és molt xulo, és molt xulo, això.
0: De força, d'energia...
1: Això que ha dit ella és molt xulo.
0: Saps que...
2: Sí, la gent
0: que sent jove... Sí, que sent jove amb 20 anys.
1: En comptes de celebrar... Mira, avui celebrem que la Pilar Ordóñez fa 25 anys. No, avui celebrem una posada en escena d'energia...
0: Una escala
1: de 23 graus de la Pilar Ordóñez. Molt bé.
0: Que té el cos en cada moment, no?
2: Que es carga ràpida, potser...
1: Seria clar, una cosa rara celebrar sí. l'energia, però està bé,
0: m'agrada. Sí, perquè, i la curiositat, sí. per exemple, també, no? Perquè sí. jo
1: crec avui que... celebrem un excés de curiositat. Sí. Excés,
0: la gent mor, perdre la curiositat.
1: Carai, carai, una reflexió més
0: per
1: filosòfica.
0: Per això quan és... No, tu, em sembla jove. Sí. És que jo no vull em semblar jove. O sigui, jo
1: tu
0: vull
1: semblar
0: jo mateixa
1: que ets,
0: amb curiositat, sí. en energia, en no sé què, perquè per a mi la joventut està sobrevalorada.
1: Mira, vols que et digui una cosa? Aquesta secció de la Pilar Ordóñez, que al final són les receptes cinematogràfiques, és maco perquè hi ha aquest valor afegit, que ella sempre deixa anar un pensament, una reflexió, que dius, ara vas i lo casques. No, sí. No, no, ella comença parlant de pel·lícules, però acaba dient, pues mira, toma esto, esto y esto, y ahora vais... I lo repartís como buenamente podáis.
0: I tu, en casa teva, reflexiona
1: sí,
0: sí. d'aquesta
1: Vols
0: cosa,
1: que et digui no? una cosa?
0: Sí.
1: I ho faig públic. Ho faig públic, avui, aquí a la República Sant Boiana. Hem d'escriure un guió d'una pel·lícula basada en un programa de ràdio.
0: Va.
1: Mira, què et sembla?
0: Però saps que el Ministeri de Cultura també va
1: sí.
0: sacar una...
1: Va treure una
0: sí. beca... Mm. una ajuda
1: sí.
0: per a guionistes que es sí. presenten amb una idea interessant i et valoren diferents conceptes.
1: No, i serà la Pilar Ordóñez, la protagonista.
0: És una bona premissa per fer una
1: sí,
0: pel·lícula.
1: Sí. Doncs ens hi posarem.
0: Molt bé.
1: Bé, tu pren nota, Àngel, i anem...
2: Aquí, jo,
1: La protagonista, clar, per això et dic, la protagonista ha de ser algú, bueno, la mateixa Pilar, amb aquest català tan especial.
2: Sí.
1: Que dius... Què és català de...
0: És diferent, perquè jo sóc diferent en totes les coses, inclòs el català, també.
1: Català del seu Raval, perquè de Ravals n'hi ha molts. I molt...
0: I en la reflexió també sóc singular, no? La meva manera de...
1: la meva manera de veure la vida seria reduir la paraula en segons quines expressions
0: però a vegades es diu mena, no?
1: quina mena de reflexió no és manera, sinó quina mena què tipus no és el mateix que manera tu ja m'entens. Molt bé, escolta'm Pilar, ho deixem aquí.
0: Vale,
1: però no et moguis de bon estàs, perquè ara ens hi posarem amb el safareig. Compte amb el safareig, avui convidat d'excepció, que ja el coneixeu. Ara el presentarem, anem a pams. Sí. Però no et moguis.
0: No.
1: No et moguis.
0: No.
1: Per si fem una fotografia sortiries bellugada. No et moguis.
0: No.
1: Sí? Ens hi posem amb el safareig? Foli!
0: Foli! Pensa sintonia.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El safareig amb el senyor Reventós.

0: 10 i 32 minuts. Ja ho sabeu, aquesta cortineta és coneguda arreu de la comarca, per no, i vull ser humil, perquè si no diria arreu del continent. I per això diu allò de el senyor Reventós, Josep Maria Reventós. Doncs mira, una setmana més ens l'ha jugada, en el bon sentit de la paraula, perquè no hi ha el senyor Reventós. Ell hi és sempre, ell hi és sempre, de manera permanent. No. Qui hi ha? Home, doncs, anava a dir el seu deixeble, perquè ell diu que és el meu deixeble. Però, és clar, si li dius amb ell que l'ha anomenat deixeble, ell diu, no, no, jo no sóc el deixeble de ningú, ans al contrari, jo sóc el seu mestre, i aquí no hi ha qui s'aclari. Sigui com sigui, avui el safareig amb el Sergio Picón. Molt bon dia, Sergi.
1: Què tal, Amadeu? Com estàs? Bueno, deixeble, no.
0: Això deixeble.
1: Està el Reventós i jo potser seria el Reventpox.
0: No? Sí. Mica... no, però jo t'ho dic perquè ell diu, vindrà el meu deixeble.
1: Oh, que majo. Que majo.
0: O potser és per dir-li...
1: Cabrón.
0: Seu aquí que hem de tindre una conversa.
1: Cabrón, no? Perquè ja que parlava una mica de la diferència, no? El català del Raval, potser Pilar és una mica... A mi em passa el mateix,
0: sí.
1: No? El català del Baix Llobregat una mica un toque que hem... català de la papilla, sí, de rentapeus.
0: Home, no, siguem correctes, entremaliat.
1: Entremaliat, no? I feies la traducció
0: que carai,
1: de mena...
0: Que carai, entremaliat, un cabronàs de... No, home, no. Entremaliat.
1: Feia la traducció, de que mena és com un tipus, no? Una espècie... O mena també en castellà es diu cigarro amigo.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. Què ens portes?
1: Avui, i a més serà en castellà, perquè és avui et porto ciència. I per mi la ciència és en castellà. No em diguis per què, però...
0: Home, perquè... però la ciència no pot ser en anglès, en francès, en català o...
1: L'he fet en castellà també, perquè com els argentins estan una mica picats aquests dies, per lo que sigui amb nosaltres,
0: amigo,
1: i bueno, pues para ellos también, que sea inclusivo, pibe.
0: Que no sigui dir que no t'han entès arreu.
1: Que s'entengui.
0: Molt bé, fes com vulguis.
1: La història de John Harvey Kellogg.
0: Kellogg? Això em sona a esmorzars.
1: Ah, exacte.
0: No?
1: I van por ahí los tiros.
0: Esmorzars perquè... més adolescents infantils. I a mi ja no em va el tema dels Kellogg.
1: Bueno, a lo mejor ahora te empieza a ir un poco.
0: Va, va.
1: John Harvey Kellogg. ¿Quién fue John Harvey Kellogg? John Harvey Kellogg fue un empresario, inventor y médico estadounidense. Era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una de las principales ideas que tienen es el culto a la pureza del cuerpo.
0: Caray.
1: John fue conocido por ser el creador de los cornflakes, los famosos cereales, que fueron los cereales desarrollados para luchar contra la masturbación.
0: ¿Qué? Moment, jo em pensava que anaves a dir contra el sobrepès o el que sigui.
1: No, la idea principal era acabar con las pajas, lo que no sé por qué luego se echan con la leche.
0: Bueno, digas.
1: Pero, para entrar en materia, ¿no? A veces, para conocer bien a alguien, si quieres conocer bien a alguien, lo mejor es saber qué escribe.
0: Què va escriure aquest home, el Kellogg?
1: I per això he traído algunes de sus... Por eso está todo en castellano, porque os he traído algunas de sus mejores publicaciones científicas.
0: A veure. Interessant.
1: 1893, publica La guía para damas en la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte os separe, esto lo añado yo.
0: Sí.
1: Porque John se había casado en 1879 con Ella Ervila Eaton. Ellos vivían en abstinencia para preservar esa pureza del cuerpo.
0: Claro.
1: Y según él mismo, el matrimonio nunca llegó a consumarse. Orgulloso de esto. Incluso vivían en casas separadas.
0: Caray.
1: Esta pareja no tuvo hijos biológicos, obviamente, por razones.
0: Sí,
1: por supuesto.
0: Sí.
1: Pero llegaron a criar a más de 40 niños, incluso adoptando a 7 de ellos.
2: No son pocos.
1: Vamos a hacer un salto en el tiempo y nos vamos a 1914 y a 1915, que se publican Se necesita una nueva raza humana, procedimiento oficial volumen 1, y El archivo de la eugenesia, procedimiento oficial volumen 2.
0: Volumen 2.
1: Él hizo la obra completa.
0: Sí. No s'està de res.
1: Porque John fue un gran defensor de la eugenesia. John llegó a afirmar incluso que, y cito textualmente, la inferioridad intelectual de los varones negros en comparación con los varones europeos es algo universalmente reconocido. Son palabras del propio John. Uno de los objetivos de John...
2: Déu-n'hi-do, Mojo.
1: Tal qual, eh? Sí. No ho hem dit nosaltres, eh? Això és
0: el
1: Mr. Crispy, ¿vale?
0: Sí.
1: Uno de los objetivos que tenía era la creación de una raza superior. Y para ello proponía que esa nueva raza solo se iba a lograr eliminando los vicios, las enfermedades hereditarias... i el consumo de carne.
0: Bé, fins aquí dius, no sé si té lògica o no, però vaja.
1: Bueno, era empresari, inventor i metge. O sigui,
0: bolet. Ai, perdó.
1: Sí, un poquito. Volvemos un poquito atrás en el tiempo, nos vamos a 1903, cuando publica Hidroterapia Racional.
0: Hidroterapia, tú! Racional.
1: Verás ahora lo racional que es su teoría. En 1876, John había pasado a dirigir el sanatorio de Battle Creek.
0: Ajá.
1: Que igual os suena también, ya que tenemos a Pilar, de una película muy conocida del 94, creo que era el balneario, el sanatorio de Battle Creek.
0: Battle Creek, molt bé.
1: Una comèdia bastante...
0: Ella fa així amb el cap, com dient...
1: Esta no la he visto, pero...
0: Me suena más sanatorio que Battle Creek. No,
3: has dat en el clap.
0: En el clau, el clau. Mare de Déu, s'inventa paraules cada dos minuts.
3: No, bueno, però s'inventa en castellà, també.
0: Sí.
3: Que el català...
0: Bueno, va, Sergi, segueix.
1: En 1876 se convirtió en el director de este sanatorio y se paseaba como director por los pasillos vestido completamente de blanco y a veces también llevaba una cacatúa sobre el hombro. Manías suyas, no sé si va con el cargo o por imponer. John creía en los beneficios de una dieta vegetariana y del ejercicio. John creía que la mayoría de enfermedades podían ser curadas con un cambio en la flora intestinal y que las bacterias podían obstaculizar o favorecer el funcionamiento del cuerpo.
0: Bueno, fins aquí encara.
1: Sí. Sembla una mica lógico, ¿no? Sí,
0: la flora intestinal.
1: Tenía tratamientos, ¿no? Él utilizaba baños de agua fría con radio.
0: ¿Con radio?
1: Con radio.
0: ¿Con la radio posada?
1: Elemento...
0: Para
1: que se salgan pacientes de Chernobyl.
0: L'element químic, ¿eh? ¿Vols dir?
1: También utilizaba una silla vibratoria que había inventado él.
0: Ah,
1: pero
0: silla vibratoria.
1: Silla vibratoria. Pero, ¿qué hacía para renovar esa flora intestinal y conseguir esos intestinos más limpios?
0: A ver, ahora.
1: Su tratamiento estrella consistía en irrigar los intestinos de los pacientes con agua para limpiarlos, tanto por arriba como por abajo. Todo esto lo hacía con una máquina que era capaz de aplicar enemas de más de 50 litros en cuestión de segundos. Y después de ese agua... le seguía medio litro de yogur, la mitad ingerido por vía oral y la otra mitad por vía rectal.
0: M'estàs dient que va inventar la lavativa
1: de agua
0: y yogur?
1: De agua y de yogur.
0: La lavativa de yogur va inventar.
1: Y de esta manera lo que conseguía John era plantar los microbios protectores en el sitio donde son más necesarios y más efectivos.
0: Caray. Molt instruït.
1: Bueno, intestino... es ciència. Intestino limpio, persona feliz, ¿sabes?
0: O sea, aquí sí que quan... què hi ha de postres? El iogurt. Ah, no, estic fart del iogurt. Fota't el pol. Aquí sí que... doncs només ho has de dir-ho, que ve el senyor Kellogg's
1: i tant.
0: I t'enxufa el iogurt.
1: I ara passem...
2: Ser intolerant a lactosa, jo per exemple sóc intolerant a lactosa, ho seré pels dos cantons?
0: Aquesta pregunta te l'hauria de respondre el Kellogg's i ja no hi és.
1: Però potser arriba un dia que dius actimelízate i vamos a ver què sale, no?
0: Sí, ràpidament amb un actimel ho acabem amb van.
1: Però tot això va ser a iogurt.
0: Sí, però llegamos
1: a los cereales, que es lo que lo hizo famoso.
0: Val.
1: Porque nos vamos a 1907.
0: Famoso y rico, perdona.
1: Famoso y rico. Pero a él no tanto. Y ahora verás
0: a él no tanto.
1: 1927. John publica un estudio que se llama Nueva Dietética, una guía para una nutrición científica en la salud y en la enfermedad.
0: ¿Veus?
1: Estaba un poco obsesionado con lo de la salud y en la enfermedad.
0: Bueno, es claro.
1: Es que según John, una dieta sin sabor, sin azúcar y sin estímulos te llevaba a controlar tus propias pasiones y a ser más obediente a los principios adventistas.
0: Obediente.
1: Todo por su religión.
0: John
1: trabajaba en perfeccionar un cereal absolutamente sano según su criterio. Claro. Y junto a su hermano, Will Keith Kellogg, horneaba una mezcla de trigo, avena y maíz que horneaban a alta temperatura.
0: Ah.
1: ¿Qué pasó? Que un día, ordeñando,
0: sí,
1: no.
0: Sí, ordeñando casi.
1: Hubo un día que, horneando esta mezcla, ¿horneando? Se tuvieron que ir, se les olvidó que la tenían en el horno.
0: ¿Qué dios?
1: Y al volver vieron que todo aquello se había convertido en una lámina fina y crujiente que luego cortaron en pequeños trocitos. I d'ahí nacieron los cornflakes.
0: Oh, que bo, que bo. Bueno, que bo, vull dir, que curiós, no? Tot plegat, eh?
1: De dónde salió? Es un poco como la penicilina, no?
0: Moltes vegades, eh? Hi ha molts invents raros que venen de casualitats. Això deu voler dir alguna cosa, eh?
1: Sí, sí, que no hay que ser listo, hay que ser un poco...
0: Sí,
2: que la fa al cul, mai m'hi
0: he dit. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Una vez los descubrieron, en 1896 fundaron la compañía Sanitas Food Company.
0: Ah.
1: Y en 1906, una discusión entre los dos hermanos sobre si debían añadir azúcar o no, acabó provocando que Will Keith, el hermano, el hermanísimo, fundase su propia compañía, la que al final se acabaría convirtiendo en la Kellogg's que todos conocemos.
0: O sigui, es van empipar pel tema del sucre.
1: Sí. Sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Posa-li més sucre, no! No
1: le pongas que luego se la pelan, ¿sabes? O sea, era... Era su teoría. Sí, si comes soso, no te tocas.
2: Claro.
1: Era su teoría. Después de esta discusión, nunca llegaron a volver a hablarse estos hermanos.
0: Caray.
1: Eso sí, si el tratamiento o la dieta no daba resultado... Kellogg le echaba la culpa a la masturbación secreta de sus pacientes.
0: ¿Veus?
1: Porque Kellogg, John Kellogg, mantuvo una cruzada encarnizada.
0: Una cruzada, una batalla constant.
1: Contra la masturbación. En 1888 publicó Tratamiento contra el autoabuso y sus efectos, datos claros para mayores y jóvenes.
0: Caray.
1: Porque Kellogg estaba absolutamente en contra de la masturbación. Estaba convencido de que si reducía ese placer sensorial, pues también conseguiría reducir la rebeldía de los jóvenes ante las normas del adventismo.
0: ¿Veus?
1: Llegó a aconsejar a los padres que ataran a sus hijos a las patas de la cama para que no realizaran prácticas impuras.
0: A las patas de la cama.
1: A las patas de su cama.
2: Para que no puguin moure.
1: Para que no...
0: No, está clarísimo.
1: Especialmente los brazos.
0: Imagina't,
1: para que no pudieran...
0: lligant a la canalla, mira...
1: Com la niña del exorcista?
0: O aprens a fer-ho amb el peu,
1: No. Com la niña del exorcista, mira lo que ha hecho la guarra de tu hija, pues tu hijo no lo va a hacer, ¿sabes?
0: Mare,
1: y cito, porque esto son palabras propias de John Kellogg.
0: A veure, escolteu això.
1: Literalmente dice, el remedio contra la masturbación que resulta casi infalible en niños pequeños es la circuncisión. La operación debe de ser llevada a cabo por un cirujano sin administrar anestesia alguna, pues el breve instante de dolor durante la operación tendrá un efecto saludable en la mente del individuo, más si se asocia con la idea de castigo. Esto para los niños varones.
0: Mira, vols que t'ho digui, això fa mal fins i tot quan
1: només
0: ho expliques.
1: Només pensar-ho,
0: No, és que ho estàs explicant i estàs provocant aquí un dolor.
1: Això només...
0: A tothom que...
1: Això només pels homes.
0: No, clar.
1: Perquè per les dones, en les mujeres, el autor ha descubierto que la aplicación de fenol puro en el clítoris supone un método excelente de calmar una excitación anormal. Toda una joyita, vamos.
0: Com per trobar-te'l un dia de cara i dir-li, seu aquí, que pararem una estona.
1: I tant, el dia que estiguis esmorzant uns crispis...
0: En recorda tant de les teories d'aquest home.
1: D'on venen.
0: I, mare de Déu.
1: Claro, yo estaba pensando, si John puede tener esas teorías tan locas sus supuestas bases científicas, yo os traigo también estudios científicos que a lo mejor no tienen base científica, pero son 100% reales.
0: Però aquests són signats per tu.
1: Sí.
2: Estudis no.
0: Puc fer una pregunta abans que comencis?
1: I tant.
0: Tu no prens Kellogg's?
1: Jo no prenc Kellogg's.
0: Va, directament.
1: No. I si els prenc és amb sucre.
0: Val.
1: A mi no me...
0: No. D'acord. Era només una pregunta curiosa. Deixa anar les teves teories científiques.
1: Porque vamos a hacer... ya que está tan de moda esto en el tema de los reels, voy a dar datos científicos que no sabíais.
0: Ah.
1: Os daré un dato y podéis decir, para celebrarlo.
0: O sigui, espera't un moment, tenim el sorolleta del petó, allò... això mateix, no, Cada cop que...
1: No estoy de acuerdo.
0: Aquest no t'agradaria.
1: No estoy de acuerdo.
0: Prefereixes...
1: Ja que esteu vosaltres, os daré datos que no sabíem.
0: Va, ja ho farem així, Àngel.
1: Y vamos a celebrar el conocimiento.
0: I Pilar. Se sentirà el redoble i farem... si estem d'acord, eh? Va, endavant!
4: Que viva la ciència. Datos que no sabies.
0: Veure.
4: La Tierra és plana.
0: Bueno, encara no, encara no.
3: Sí o no? Perquè
0: no, no, que ell diu que la Tierra és plana.
4: Ciència pura.
0: Espera, escoltem la teoria.
4: La Tierra és plana, perquè si fuera esdrújola seria Tierra.
0: Això està clar. No, és plana.
4: Esto es conocimiento empírico, ¿vale?
0: Mare, no, no, sí, i té raó, eh?
4: Ara sí, no hi haurà cap que diguis, pues no tens raó.
0: Ens has desmuntat.
4: Datos que no sabías.
0: A veure.
4: Uno de cada dos siameses es voyeur.
0: Què dius?
4: No folla, solo mira.
0: Mare de Déu, clar.
4: Ciència.
0: Hòstia,
4: ciència pura i dura.
0: Ens agafes a peu canviat. Sí. Ja t'ho dic.
4: Ciència pura i dura.
0: Vale, vale.
4: El 100% de los necrófilos son activos. Porque son los que dan.
0: Mare de Déu, tira, va, tira.
4: És ciència. No me puedes decir que es mentira, porque es 100% real.
0: Mare de Déu, quina ciència.
4: Los leprosos esconden la piedra y tiran la mano. Este no tiene explicación, pero ya se
0: sabe. Toma, vinga, és la ciència piconera, del picón.
4: Son datos 100% científicos.
0: Podríem anomenar així.
4: Y este es un homenaje, una reivindicación que hago yo como persona y como hombre, sobre todo, y es que follar con calcetines no está tan mal. Pero mola más hacerlo con personas.
0: Va. Mira.
4: Ciencia.
0: Va.
4: Va,
0: Fins aquí les teories científiques del picón.
4: Sí, això és 100% ciència. I sortim una mica
0: ciència
4: de la...
0: Ciència piconera.
4: Piconera, però són datos que si te pares a pensar-los són 100% reals.
0: Bueno, és que costa de rebatre. Va, tira,
4: no
0: tira.
4: No podes rebatre.
0: Tira.
4: I ja que, bueno, ja que hem acabat amb la ciència, la de veritat. Perquè sé que sempre m'ho preguntes quan vinc aquí.
0: Sí,
4: i anem a buscar
0: suposo.
4: Les pseudociències.
0: Ana.
4: I vamos a ver què nos dicen los astros, lo que el horóscop, lo que passaria al spoiler teu de la teva pròpia setmana.
0: Vale, però és també confeccionat per tu, vull dir, no ho has tret d'enlloc.
4: No, yo no he cogido en ningún momento el 20 minutos y he hecho copiar y pegar.
0: No. Com fa el Reventós.
3: No. Això mai ho he fet. I és l'horòscop sexual, perquè tota la teva secció és com molt sexual, no?
0: No,
3: no,
0: no. No, no
3: és sexual, no?
2: Dubto molt que el 20 minutos hagi fet
4: un horòscop sexual. No. I que los astros no
0: entienden d'estas coses.
4: Los astros desayunan cornflakes.
0: Déu-n'hi-do, no imagina't.
4: Tenim música d'horòscop?
0: Sí, tenim música d'horòscop, així una mica màgica o digue-li
4: mística.
3: Si té...
0: A veure, no, escolteu.
4: Sí,
0: bueno, més aviat és d'un consultori de... Però ja ens agrada,
4: sí.
0: D'aquests de consultori de meditació.
4: Però ja és música que huele a porro. Ja
0: per quin vols començar?
4: A mi m'és igual, jo he portat a tots.
0: Ah, els has portat tots?
4: Sí.
0: Que donarà temps?
2: Sí, per fer els de tots.
4: Venga.
0: Va, a veure si dona temps, va.
4: Àngel, digue'm, tu què ets?
2: Virgo.
0: Verge.
4: Ja tens cara, ja.
0: Sí, verge. Vinga.
4: Verge, avui
0: tira.
4: Les teves iniciatives i moviments estaran presidits per unes magnífiques constel·lacions harmòniques sobre el cel.
0: Harmònica? Tu toques l'harmònica?
2: Sí, no? I el cel.
0: Va, molt bé.
4: Sí, no sé si has sortit, has mirat cap amunt i has dit, hòstia, sí. que harmònico tot.
0: Que harmònico tot.
4: Això et portarà sorpreses altament positives, especialment relacionades amb el treball.
2: Mira.
4: Miro l'Amadeu, a veure si et puja una mica el sou, perquè...
0: Sí, també.
4: Sí.
0: Per exemple, o tres.
4: O altres...
0: No, que sí, que sí.
4: O altres assumptes materials i mundans. I si et trobes disfrutant de les teves vacances, pues tot es farà realitat després.
0: Veus?
4: O sigui, és que l'univers et dona... L'univers et dona coses, però dic, hòstia, si lo pillo ara... Està por Giner, està prenent el sol i tal, ja quan torni, ja li faré el que necessiti.
0: Jo crec que pren nota del que està dient aquest home, pren nota. Bé, va.
4: Apunta-t'ho i per setembre, si no s'ha complert tot això, si l'Amadeu no t'ha pujat el sou, ens caguem amb la lluna, amb els astres i amb l'harmonia de...
0: Home, però amb aquesta musiqueta, home, que sigui tot una mica més espiritual, no?
4: Sí, no, és una mica...
0: T'estàs carregant aquí. Escolta'm, ara l'horòscop del Pau.
4: Pau.
0: Avui és el tècnic d'aquest matí.
4: I sona com la música d'espera del,
0: a veure,
4: del Dragon Khan.
0: Que ara em dirà ell per l'orellera, em dirà quin horòscop té. Va. Sagitari, Sagitari.
4: Oh,
0: molt bé.
4: Oh,
0: atenció.
4: Oh, Sagitari.
0: Pau, escolta'm, atenció.
4: Viene potente, l'excel·lent influència dels astres, sí, de la qual el teu signe és un dels més beneficiats, o sigui, eres suertudo, et portarà a viure moments d'inusual felicitat, així com una gran sensació de llibertat.
0: ¿Veus?
4: Me encanta lo de sensación de libertad cuando en verdad está encerrado en la pecera, ¿sabes?
0: Sí, no, però la sensació li vindrà a partir de les dues, quan obrin la porta i hagi de marxar.
4: I pugui sortir,
0: i
4: no?
0: I la sensació de llibertat.
4: I una altra vegada, si avui estàs gaudint de les teves vacances, que tampoc sí, és el cas, no, estaràs davant un dia realment feliç o afortunat. Sí. I sento dir-te que no estàs gaudint-les, o sigui, no és un dia especialment feliç o afortunat. Però no et preocupis, que
0: està bé.
4: També t'anirà molt bé si treballes.
0: Fa gràcia.
4: Sí, et deixen la coletilla com bé. Bueno,
0: això de sensació de llibertat.
4: Qui no se consuela es porque no quiere.
0: Sí, hi ha gent a Guantánamo que té més metres quadrats que ell. No, fa gràcia això de sensació de llibertat.
4: I tant.
0: Bueno, al final és l'estudi dels tècnics. Vull dir,
4: clar. El que passa és que els tècnics...
0: És força gran, eh?
4: Sí, però també reivindicaria els que fem ràdio que hauríem de mirar una miqueta més pels tècnics i posar-los amb unes
0: sempre
4: sales...
0: Sempre tenim a l'altre cantó de la peixera i sembla que
4: siguin... I són llocs que dius, sí, és gran, però el sofà no et cabria, saps?
0: O sigui, home, el sofà no.
4: S'ha de fer una reivindicació molt pels tècnics, perquè si no, no hi hauria ràdio.
0: Totalment d'acord amb tu, va.
4: I com que si li toquem els collons, ens tallaria ara mateix. O sigui que...
0: Per exemple. Vale, no, o posaria sorolls raros que et farien quedar malament.
4: Sí, perquè l'expedient X per l'horòscop és el normal. La verdad está ahí dentro, Pau.
0: Sí, sí. Bueno, va, escolta.
4: Vinga, una altra,
0: doncs.
4: Vinga, que tinc les estrelles calentites.
0: Balances, perquè la Pilar Ordóñez és...
3: Balances.
0: A veure si trobem l'equilibri de les balances.
4: Sí. Balança, és que...
0: En castellano. Sagitario, ¿eh?
3: No, pero ay, habla en catalán, si yo soy...
0: Sí, pero que lo está buscando.
4: Que no sé cómo se dice balanza.
0: Sagitario, ¿no?
4: Sagitario.
0: Libra. Això.
4: Esterlina.
0: Ella libra los domingos. Los domingos libra. No, que sí.
4: Libra, o sigui, balança. Arribaran a la teva vida grans canvis, en molts casos inesperats,
0: sí,
4: i fins i tot en un principi et podria semblar que seran part dolent, però acabaràs descobrint que és just el contrari. Per crear una vida nova, molt millor o més feliç,
0: veus?
4: És necessari destruir l'anterior.
0: Ui.
4: Se t'obriran noves portes i oportunitats.
0: Veus?
3: Moltes gràcies, que m'agrada molt aquest.
4: I aquest no et discrimina de si estàs treballant o estàs de vacances.
0: Hem de dir
4: sí o sí.
0: Que això d'obrir portes amb ella és habitual. Ella no obre portes. O sigui, jo l'he vist, L'he vist entrar per llocs i veus que la porta s'obre sola. Sí, no.
3: Sí,
0: com si tingués un poder mental.
4: Llavors ja està bé la música d'Expediente X.
0: Sí, sí, se li obren les portes soles i penses, i com s'ho fa? Doncs mira, se li van obrir. Sí,
4: avui és cinquè mil·lenni aquí a Ràdio Sant Boi.
0: Molt bé, molt bé.
4: Què més, Amadeu? Tu què ets?
0: Bessons.
4: Joder.
0: Bessons, una cada
4: càmera.
0: Una cada càmera.
4: Géminis?
0: Sí, una cada cama, vull dir, bessons, clar, ben dit, no? Una cada cama. Molt bé, sí.
4: Sí, és com el trio perfecto, no? Una en cada cama. Bien. Sí, bessons, avui...
0: Sí, sí.
4: Avui et sentiràs profundament mogut per un gran esperit d'aventura.
0: Ei, aventura!
4: Sí, et vindrà de gust viatjar a llocs desconeguts i posar-te a prova en molts aspectes.
0: Molt bé.
4: No has de tenir res a tema perquè les influències astrals no podrien ser millors, o sigui... Juega-te-la.
0: I ha de ser avui mateix que comenci aquests viatges.
4: Sí, sí. Ojo, perquè sí, tindràs risc de disturbis o tensions a la teva vida sentimental o familiar.
0: Ai. Disturbis. Que, però això de disturbis...
3: Això és una sèrie de Rodrigo Sorogoyen. Antidisturbis.
4: Sí, totalment.
0: No, per això et dic que això dels disturbis fa por, eh?
2: Vigila.
0: Sí. Cops de porra, tu.
4: Per això et diu que te'n vagis a prendre pel cul, eh? Que te vayas de viaje y aventura.
0: Bueno, escolta, no, el teu.
4: El meu,
0: Capricorni. Tu vols sortir d'aquí com aquell que... No, el teu.
4: Vinga, Capricorni, perquè...
0: Capricorni, no menteixis, eh?
4: No.
0: Capricorni, eh? veure si ha triat el que va millor, saps? Que vull dir, ha triat... A...
5: Sí. No. És que m'ho dius com si me'ls hagués llegit abans.
0: No.
5: Ni puta idea.
0: Ole.
5: Em vaig a fer spoiler a mi mateix de el que em passarà. Si encara estàs treballant o acabes de tornar a la feina, sí. No et convé ocupar posicions de lideratge o protagonisme, sinó més bé el contrari.
0: Ui, veus.
5: Hòstia.
0: Sí, passades a percebut, vaja.
5: He de dir que estic de vacances, o sigui que cap problema. Si sorgeix qualsevol problema i sorgirà,
0: o sigui,
5: aquesta frase
0: tard o d'hora sorgirà.
5: Sí, m'està tocant els collons, això no mola, sí, és com una amenaça.
0: Estan apretant, eh?
5: No t'interessa estar en primer pla o assumir responsabilitats. Digo, vale, sí, l'acabes de dir.
0: Sí, sí.
5: Los astros están de tu lado, que no ho sembla.
0: Los astros. Home, tens dos astros, una a cada cantó.
5: I tant.
0: L'Àngel i la Pilar. I fins aquí l'horòscop no ho menteix.
5: I tot anirà bé, però avui et convé posar-te de perfil. O sea que a mi...
0: De posar-te de perfil. Bueno, potser...
5: Hoy no me llaméis que no estoy.
0: Perquè no t'agrada el iogurt del Kellogg's. Per això diu, posa't de perfil.
3: Acabo de comprovar que és veritat que tu vas dir-me fa molts anys que en aquesta ràdio es pot dir qualsevol cosa menys presos polítics.
0: No, però...
3: Ahí lo deixo.
0: Ella deia, escolta, la censura...
3: Acabo de comprovar-ho.
0: Va dir sense voler, va dir una paraulota. Sense voler, perquè ella ja ho sabeu que és de vocabulari fi, vull dir que no, ella no. I va dir, ai, perdona, que no ho podia dir això. Dic, no, actualment no, l'única cosa que no pots dir és polític.
5: No, ja temes que... Bueno,
0: la Pilar és la Pilar.
5: La Pilar. I se li perdona.
0: Se li perdona tot. Molt bé, ho haurem de deixar-ho aquí. Sí, moltes gràcies a Sergio Picón, per la teva contribució a la ciència també, perquè d'alguna manera
5: és que la ràdio no és només entreteniment, és
0: ciència,
5: és coneixement,
0: ara.
5: Nunca t'acostaràs sense saber una cosa nova.
0: Per cert, tens alguna pista de on està el Reventós? Ho dic perquè no ha deixat ni senyals.
5: No ha deixat senyals.
2: Jo sé on està.
0: Sí. Tu saps on és?
2: Exactament on està, però no puc.
0: No,
5: i et volia donar
3: les
5: coordenades exactes.
0: Però no ho pots fer-ho.
5: Però per un tema de seguretat...
0: Seguretat per ell o pels altres?
5: Perquè hi ha una conspiració, hi ha una conspiració sobretot de la selecció argentina.
0: Envers ell?
5: Sí, i tenen el Paredes buscant-lo.
0: Vale, deixem-ho aquí. No donis més pista, que fa por. Molt bé, Sergi, moltes gràcies com sempre.
5: A vostè.
0: Ja ho sap vostè que pot vindre per aquí i visitar-nos i explicar la seva. Sempre molt interessant per nosaltres. Gràcies. Pilar Ordóñez.
3: Senyor.
0: Home, senyor. Tampoc seria això. La setmana vinent més, d'acord?
3: D'acord.
0: Bueno, i més i la darrera. Àngel, marxem. I a vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Bon cap de setmana. Dilluns hi serem. Som els de la República Santboiana.

Espanya demana ajuda a la Unió Europea per apagar els incendis forestals que cremen descontrolats a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila i que han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Grècia ha confirmat que enviarà 2 avions. El govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional per aquests focs.

0: El govern i els comuns busquen incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Amb aquest objectiu impulsen una llei al Parlament que inclou mesures excepcionals en zones concretes i per temps limitat, entre les quals reconvertir oficines o hotels en habitatges de protecció oficial. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. Nou atac d'Ucraïna, el tercer des de dissabte contra el conegut com l'Amazon rus, l'empresa Bilberis. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra instal·lacions de la gran plataforma de comerç en línia. Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, acusa la companyia d'emmagatzemar material militar per l'exèrcit rus. L'Iran amenaça d'ampliar la resposta als atacs dels Estats Units a països que donin qualsevol tipus de suport a l'exèrcit nord-americà. Washington bombardeja els iranians per 13è dia consecutiu, mentre Teheran ataca Kuwait, Bahrain i Jordània. El petroli Brent continua al voltant dels $100 al barril. L'Hospital Vall d'Hebron practica el primer trasplantament que es fa a Espanya entre dues persones amb VIH, una intervenció molt poc habitual a Europa. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet fer aquest tipus d'intervencions i deixa enrere la prohibició per pacients amb VIH que estava vigent des de l'any 1987. Han detingut a Badajoz, a Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, al Tarragonès. La seva absència es va descobrir el febrer passat. Des d'un primer moment es va sospitar que es podria haver amagat a Badajoz per vincles familiars.
1: Esports. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa, a porta tancada. No el jugarà Frenkie de Jong, que estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. El Tour de França avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim del Duès de categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Maya Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a dos quarts d'una.

Pel que fa al temps, aquesta tarda s'inicien alguns primers canvis amb nuvolades que apareixeran per Ponent. A l'Alt Pirineu es podran produir algunes tempestes i no es descarten gotellades amb fang i ventades al Pla de Lleida o a la Depressió Central. Calor intensa amb algun valor de 40 graus al Pla de Lleida. 3CAT Info.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
7: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
6: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
7: Qui estima la música, estima la vida.
6: Forever Joves. Forever Joves.
7: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda. Forever.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santa

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí i iniciem aquest dies de ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui divendres començarem, com és habitual, amb l'espai cinema, a banda de repassar la cartellera dels cinemes Can Casselet de Sant Boi. També avui coneixerem la nova empresa que gestionarà els nostres cinemes durant el proper any. Un dels socis de l'empresa Cinemes Asigec Sant Boi SL, el col·laborador d'aquest espai de cine, Josep Vilella, ens explicarà els nous projectes pels nostres cines. I també avui continuarem el Dies de Ràdio. Coneixem Nura, que és una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a les persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària. De fet, aquesta aplicació ha guanyat la 7a edició del Sant Boi Talent 2026. Avui parlarem amb els protagonistes. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui divendres coneixerem el projecte Piscina Relaxada, on els infants amb neurodivergència gaudeixen de la piscina de la muntanyeta de Sant Boi. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres, avui parlant del cinema en majúscules.

0: Doncs som-hi, són les 11 i 9 minuts al matí i en aquest punt doncs, podem anunciar que l'empresa Cinemes Sigex Amboy SL és la nova empresa que gestionarà els cinemes Can Caselet de la nostra ciutat. Un dels socis d'aquesta empresa, juntament amb l'Albert Vilà, és el nostre col·laborador, el de fa moltíssims anys, des de l'any 2010, d'aquest espai de cinema del Dies de Ràdio, que és el Josep Vilella i que avui està amb nosaltres a l'estudi de Damià Grima de Ràdio Sant Boi. Ens fa una il·lusió infinita. Josep Vilella, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per tornar. Aquest que és el teu programa, i ho saps.
1: Bueno, sí, evidentment, em sento com a casa. Em sento com a casa i m'agradaria que una de les meves primeres frases fossi: segueixen sense agradar-me los puentes de Madison.
0: Gràcies. Gràcies, has tornat a casa.
1: Ara he tornat
0: ara
1: a casa.
0: Sí, ara sí.
1: Me n'alegro.
0: I clar, evidentment, avui doncs és un plaer també, des dels nostres estudis, l'estudi de Damià Grima de Ràdio Sant Boi, saludar el Jaume Vidal. Jaume Vidal, què tal? Sí. Bon dia.
2: Doncs encara quan m'has acabat de dir que venia avui, bon dia, a tothom, i a tu sobretot, especial. quan he pensat en la porta que no s'obria.
0: Amb la porta de los puentes de Madison, que no s'acaba d'obrir. Del cotxe, del cotxe.
2: Sí, me'n recordo que tu li poses la mà, però
0: jo sempre espero que la obri.
2: Faltava aquella decisió i no. Bueno, potser li hagués agradat més, llavors, no sé.
1: No,
0: tampoc. Bé, doncs, los puentes de Madison era un dels nostres recursos, de la nostra manera de potser començar un espai de cinema, o acabar-lo, o de parlar sempre... Tenia al cap aquella pel·lícula, Los Puentes de Madison. Estem molt contentes, de veritat, molt contents de tenir-te, Josep Vilella, sobretot perquè dèiem que ja des d'aquest dimecres la vostra empresa, Cinemes Sigex Sant Boi SL, gestiona els cinemes Can Caselet de Sant Boi. Amb quina... Mira, et faré diverses preguntes, perquè tinc aquí un petit qüestionari que serà ràpid i serà segur per tu molt clar i molt concís.
1: Per què serà que ara m'estranya?
0: Si et demano una frase, amb quina principal intenció tant el teu soci, Albert Vilà, com tu mateix, agafeu els cinemes Can Caselet de Sant Boi?
1: Amb una il·lusió impressionant. És el que ens faltava. O sigui, anem a veure, l'Albert i jo fa 16 anys que vam començar amb l'empresa Sigex a nivell de programació. Nosaltres programàvem aquests cines, els vam programar amb l'empresa Nictàlia, els vam programar amb l'empresa Piquim, els hem programat amb l'empresa BNC, tots ens han donat les seves directrius i sobre aquestes directrius doncs, nosaltres hem fet el funcionament que hem cregut més oportú. Ara, amb total respecte a les tres anteriors empreses a les quals estem molt agraïts, ara farem la nostra. ara farem la nostra. Ara no serà allò de que, bueno, que hagin de dir alguna cosa aquí i allà. No, el meu soci i jo, l'Albert i jo, tenim les coses molt clares, no? I aleshores, doncs, fins i tot el nom de la societat, hem volgut ficar el nom de Sant Boi dintre del nom de la societat perquè creiem que és... No sé, és un agraïment a la ciutat de Sant Boi d'aquests 16 anys que hem estat aquí, bueno, encara que jo visc aquí al costat i porto molts més anys, que he col·laborat amb vosaltres, que jo a mi em falta una... O sigui, soc de metge curta, a mi em proposes que em tiri un bombardeig i ja sabeu que ho faig, sí. I si Sant Boi em demana una cosa, pues a saco, com a saco i a mort, no? I aleshores, doncs, agafar el cine aquest, pues ens ha agradat molt, perquè també sí que m'agrada recalcar que aquest cine el va dissenyar el meu soci, l'Albert Vilà, quan hi havia aquell projecte de la ciutat del cine, que es va fer aquella votació de què és el que vol la gent de Sant Boi que van demanar un cine, doncs Cinemes Can Castellet el va dissenyar ell, i aleshores, doncs, portar a les riendes del cine ens fa molta il·lusió, donarem canya. Com deia el Guardiola, prepareu-vos que us divertireu.
0: Doncs això ens agrada molt.
2: Si sortiu i divertiu-vos.
0: Això.
1: Divertiu-vos.
0: Jaume, una pregunta que li faria, jo tinc unes quantes, que serà de ràpides, de resposta ràpida.
1: Venga,
0: tu quina pregunta li faries, Jaume, per començar aquesta nova etapa, aquesta nova empresa? Quina pregunta, quin suggeriment, què és el que voldries que els cinemes Can Caselet tinguessin a partir d'ara?
2: A mi, si em permets la variant, vull dir, més aviat una manifestació més que una pregunta. que l'estimem de llavors i continuarem estimant-lo a partir d'ara,
0: segur. I per sempre, això per sempre.
2: Vull dir, és com... No sé, és com dir, ostres, ara sí, home, ara sí. Perquè, esclar, quan són empreses tan tancades i tan estalviadores moltes vegades, que això és el que acostuma a passar, doncs, bueno, les coses comencen a tenir problemes. Però ja ens ha fet un devessall d'opinions que ens ha deixat que, bueno, que millor que aquí difícilment trobarem un lloc que puguem estar bé.
1: Espero que dintre d'un any continueu pensant això.
0: Sí, segur que sí. Bé, sí. Aquesta concessió és per un any.
1: És per un any, aquesta concessió, exactament. Sí. Bueno, nosaltres el que esperem és, evidentment, quan sortim futures concessions, doncs presentant-nos i doncs, aviam si podem establir un vincle més amb l'Ajuntament i amb la ciutat de Sant Boi. Per part de l'Ajuntament, bueno, ja també hi hem xerrat, l'Ajuntament també, evidentment, s'hi llença, l'Ajuntament veu de que nosaltres, de que l'Albert i jo estem anant per feina amb aquest cine. De fet, es va firmar dimecres pel matí i dimecres per la tarda estàvem obrint, però, bueno, a l'Ajuntament amb tot el rato el tenim al nostre costat i, doncs, vinga, espero que sigui un viatge la mar de maco. Sí que des de programació sí que els he demanat, i per favor, dic, quan vulgueu alguna cosa, intenteu dir-me-la amb 15 dies d'antelació, perquè, clar, les pel·lícules hi ha les distribuïdores i després, ostres, tinc merders, no? Però, bueno, sí, segur que no hi haurà problemes amb això.
0: Doncs, com la vida és vella, que la vida és vella?
1: La vida és vella, evidentment, i qui digui el contrari miente com un bellaco.
2: I tant.
0: Començarem amb la programació que tenim, doncs, a partir d'avui mateix. Dèiem que dimecres ja aquesta nova empresa Cinema Sacigec Sant Boi SL agafava, doncs, aquesta nova aventura de dirigir el cinema Can Castellet. Doncs a partir d'avui tenim l'Odissea, Posición Infernal en Llamas, 3 de Mas, Baiana, Toy Story 5, Obsession i Minions and Monsters. Doncs amb la banda sonora de La vida és vella comencem aquest qüestionari. Nou horari, Josep Vilella, els cinemes Can Castellet, quin horari tindran? Quins dies de la setmana obriran els cinemes Can Castellet de Sant Boi a partir d'ara?
1: Vale, obrirem tots els dies de la setmana fins al 15 de setembre, el cine no tanca ni un dia. Està obert tots els dies de la setmana, fins al 15 de setembre. Aleshores, a partir del 15 de setembre hem de decidir coses. Normalment els dilluns estarà tancat fins que arribi Pont de la Constitució, Nadal, Setmana Santa, festius que caiguin en dilluns, però bueno, això ja vindrà. De moment, fins al 15 de setembre obert tots els dies. Llavors, dimecres normalment el cine funcionarà a partir de les 4 de la tarda. El divendres a partir de les 4 de la tarda. El dissabte a partir de les 4 de la tarda i el diumenge a partir de les 4 de la tarda. I llavors deixem dilluns, dimarts i dijous, que farem sobre 5 i mitja aproximadament. O sigui, serà un passe menys, però a l'estiu, tot i que sabem que el mes d'agost és difícil a una població com Sant Boi, la gent evidentment surt de vacances, Sant Boi no rep gent, la gent se'n va de vacances, però hi ha una programació de cine molt potenta i, escolta, anem a saco paco, a donar passes de les pel·lícules, situar-les ben situades, que si hi ha un Spider-Man quan comenci, pues que comenci a les 4, que a les 5 i mitja hi hagi un altre passe, que a les 7 n'hi hagi un altre, que a les 8 i mitja n'hi hagi un altre, i si a més dintre d'aquests passes li podem ficar la versió en 3D i li podem ficar la versió Bose, ho ficarem.
0: És el qüestionari La vida és vella, nova empresa que gestiona els cinemes Can Castellet de Sant Boi. Tema preus, Josep Vilella. Preus molt competitius, com sempre?
1: Sí, bueno, els preus, clar, tenim uns topes que estan marcats per l'Ajuntament i que no els podem posar. O sigui, que en Castellet no puc posar un preu de 15 euros la sessió. O sigui, em sembla que el tenim el dissabtes i dimonges. És que aquí m'acabes d'enganxar.
0: No, però vaja. No vull que em diguis el preu, són preus competitius.
1: Sí. No,
0: preus molt ajustats.
1: No és que siguin competitius, és que cada vegada s'estan tornant més

0: de la setmana amb un passe. Llavors, si la pel·lícula considerem que no és... no té la suficient força o que el cap de setmana anem molt atapeïts, tindrem una pel·lícula que llavors la farem dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Mm. O sigui, no farem com fins ara, que era diumenge al vespre i dijous al vespre, no. Serà durant tota la setmana o només de laborables. N'hi haurà una, i després també, quan dic una, em refereixo a una en plan, no sé, l'Odissea o, per exemple, el mateix Spider-Man. Spider-Man entrarà segurament en Bosse a partir del cap de setmana, no? O sigui, no ha de ser una pel·lícula de versió original. A lo millor, pues, si tenim... una pel·lícula de cinema d'autor. A lo millor, si tenim una pel·lícula, no sé, de James Bond, una cosa així, no, la fem en versió original. Les Marvel faran el que sigui, però té una quantitat de friquis que la volen en versió original. O sigui, ja us dic, aquest tema el farem molt potent. Al marge de la versió original, t'incloc també de que, evidentment, doncs, també el català continuarà...
1: És el que anava a dir, pel·lícules en català.
0: Exactament, les pel·lícules en català tindran, com es diu, tindran presència en castellet, sempre i quan, que això sempre m'agrada dir-ho, perquè, per exemple, a vegades ens foten bronca, és que no la feis en català, no, perdoni, senyora, és que no hi ha còpia en català. Clar, què vol que
1: sempre digui? Que la pel·lícula tingui còpia en català, clar, està
0: perquè,
1: clar.
0: Per exemple, ja ho adelanto, que si algú em demana La Patrulla Canina, que s'estrena ara el 7 d'agost, me la demana en català, doncs pues no, ho sento, no es farà en català, bàsicament perquè no està doblada al català.
1: Clar.
0: I aquí, sí,
1: això s'entén perfectament.
0: El meu soci i jo podem fer coses, però ficant-se a fer les veus...
1: Miracles no, està clar. Està
0: això
1: clar.
0: Sí que no.
1: Compra d'entrada anticipada.
0: Vale, estem amb el tema. Hi haurà compra anticipada d'entrada, com hi havia fins ara.
1: Sí.
0: El que passa és que segurament encara l'estirarem molt més, perquè si jo, per exemple, tinc clara una pel·lícula del 14 d'agost, per exemple, el 14 d'agost s'estrena el final de La Calle Oax, que és una pel·lícula que segurament tirarà molt, doncs si el 14 d'agost s'estrena aquesta pel·lícula i jo tinc clars els horaris... La pel·lícula es ficarà ja amb entrada anticipada. De moment, ja sé, la gent em dirà: Josep, estem intentant entrar a comprar entrada anticipada i no es pot comprar.
1: T'ho anava a dir, pàgina web. Una altra de les preguntes és pàgina web.
0: No podem fer-ho perquè, com que hi ha hagut un canvi d'empresa i tot això, pues el tema informàtic necessiten reiniciar-se i, bueno, és una cosa que a mi pregunteu medicina, però d'informàtica...
1: Però que en un temps prudencial estarà operatiu.
0: O sigui, ara ja pots entrar a la web, que ja tens els horaris i tot. El que no pots és la compra anticipada. Jo espero que avui ja estigui arreglat, però és que ja us dic, no és un tema que no...
2: No
0: el domino, i sé que l'empresa informàtica, que és la mateixa que hi ha, perquè ja la coneixem de fa molts anys, ens ho va dir: Josep, és que escolta, és que esto, clar, tu ho fiques amb el sistema, bueno, jo què sé, jo el que entengui suposo que ho entendrà. Però vamos, espero que avui l'anticipada estigui ja operativa.
1: Molt bé, insistim que avui, com és divendres, regalem 4 invitacions als 4 oients que ens telefonin al 93 661 35 83 93 661 39 54, que entraran en via interna, i el nostre tècnic, el Pau, prendrà nota, perquè avui, doncs...
0: Encara truca el Joan?
1: Truquen els fidels de sempre i molts de nous.
0: Ah, doncs mira...
1: Que això és molt interessant, i molts de nous.
0: Aprofito per saludar tots els que escoltaven, en especial el Joan, i evidentment els nous. Escolta, benvinguts, perquè és la millor ràdio del món.
1: Gràcies, sí, el millor programa del món, també.
0: Jo també.
1: Jaume, alguna pregunta? Perquè és que precisament avui tenim el temps molt just. Alguna pregunta que li faries?
2: Jo estic encantat de la vida, vull deixar que avui digui tot el que ha de dir, que ja han dit moltes coses jo.
1: Cinema d'autor?
0: Cinema d'autor. Vinga,
1: que ens interessa, Jaume.
0: Ens interessa el cinema d'autor. El cinema d'autor, aviam, ja sabeu que el cinema d'autor a Can Castellet és difícil, és dur. La gent, el cinema d'autor, aquí a Can Castellet, sempre ho he dit, és el cinema familiar per excel·lència, el papa, mama, nen, nena. Però, bueno... tant el meu soci com jo som uns cabezones de cuidado, no? Aleshores, una de les coses que havíem estat pensant era d'agafar i dir, bueno, si entres una pel·lícula de cinema d'autor d'estreno, és difícil... primer tindre-la, però després és que si la tens moltes vegades et bloqueja una sala. Pues també estaven donant-li voltes, bueno, i si no l'entrem d'estreno, la fem en segona, tercera setmana i agafem una sala sempre que sigui possible i fem una pel·lícula a les 5, una altra pel·lícula a les 7 i una altra pel·lícula a les 9. Tres pel·lícules diferents, no?
1: Per tant, una persona pot entrar a una sala i pot veure tres pel·lícules d'autor, si vol, durant tota aquella tarda.
0: I com m'ha donat la idea una bona amiga meva, doncs agafar...

0: Doncs agafar i dir, pues mira, paga dos i ves tres, no ho sé, no? I llavors pues, també intentar ficar el cine d'autor i que, per exemple, pues, aquestes tres pel·lícules, si es aconsegueix fer això, pues, el dilluns i el dimarts, per exemple, es facin només en versió original i la resta de setmana en castellà. En fi, no ho sé, tenim cinc sales, som professionals, tant l'Albert Vilà com jo, som professionals al 100%, vull deixar-ho clar, perquè el que vaig a dir ara, però és que ens encanta jugar. Ens encanta jugar.
1: Amb el públic mateix.
0: Amb el públic, exactament. D'agafar i dir, ara anem per aquí, ara anem a fer això, ara anem a provar això, i bueno, i sobretot, clar, jo també he visc a 10 minuts d'aquí, visc al Prat, i amb la moto trigo 10 minuts, no? Aleshores, clar, jo estaré també molt pel cine, vindré bastant per aquí pel cine, perquè també jo una de les coses que els hi demana tant l'Albert com jo, demanem als nostres empleats, és escoltar el públic, escoltar la gent. Escolti, senyora, què li ha semblat la pel·lícula, senyora Quimeta? Escolti, senyor Papet, això què li sembla? Escolti, vostè què és el que farien aquí? Escolti, què és el que li agrada? Què és el que no li ha agradat? O sigui, això ens encanta pulsar en el públic. Ja saps que m'agrada molt xerrar, sí. I el tema relacions públiques així, sí. Amb la gent m'agrada saber, i que si m'han de dir, escolta, tu, vaya tronxo de pel·lícula, bueno, vale, senyora, sí, ja ho sé, però bueno, o sigui, ho accepto tot, estic obert a tot.
1: Jo hi ha una cosa que sí que tinc molt clara. Jo penso que la pel·lícula aquesta de l'Odissea és una pel·lícula d'autor, encara que sigui com un blockbuster. Mm-hmm. Avui he llegit la crítica d'un entès que m'agrada molt a mi, i la veritat és que ho deixa molt clar tot això. Vull dir que aquesta podria passar-se.
0: L'hem tinguda amb vostè durant tota la primera setmana. Mm-hmm. Ara la pel·lícula avui entra en segona setmana, i llavors el que no sé encara, perquè és que clar, tinc tantes coses al cap per anar fent, però l'Odissea, jo tinc clar que si la pel·lícula no falla, la pel·lícula estarà aquí tot a l'agost.
2: T'ho anava a preguntar, perquè hi ha molta gent que està pendent de veure-la quan tingui més temps. És una pel·lícula llarga, clar, més disponibilitat, i el mes d'agost principalment.
0: Crec que la pel·lícula ha d'estar tot el mes d'agost en cartellera normalment. Lo dolent que té l'Odissea és, clar, és la duració 3 hores, és com si fossin dues pel·lícules d'hora 30, no? Aleshores, com que hi ha aquest problema, però bueno, si ve gent, escolta, beneït sigui el problema. Aleshores, què farem? Pues segurament la pel·lícula es mantindrà, aquesta segona setmana es manté amb dos passes, en tercera setmana ja veurem el que passa, però sí que segurament recuperarem passes bosse de l'Odissea, en plan de dir, mira tu, aquesta setmana la pel·lícula està en un únic passe, pues dilluns, dimecres i divendres van bosse, i dimarts i dijous van castellà. D'acord. O sigui, això és el que em vull dir quan m'he referit al tema de jugar. Ens agrada jugar aquestes coses. Una de les avantatges del digital, clar, és que tu tens la pel·lícula guardada en una biblioteca. Mm. Aleshores, simplement has d'agafar i dir a la distribuïdora, oye, a partir d'esta tarda la pongo en esta sala i la faig en versió original o la faig en castellà. La distribuïdora t'envia a l'ACDM perquè la pel·lícula ja la tens allà dintre del servidor.
2: Doncs tal com dèiem, quan iniciàvem el Dies de Ràdio d'avui, la Cinemes, l'empresa de cinemes Assigex Samboy SL, serà l'empresa que gestionarà des d'aquesta mateixa setmana els cinemes Can Casalet de Samboy. El nostre col·laborador de l'ànima, del cor, que és el Josep Vilella, és una de les persones que està al capdavant d'aquesta empresa, amb l'Albert Vilà, i tot l'equip, per cert, tot l'equip que ja estava atenent les persones que anàvem al cinema doncs a gaudir d'aquest espectacle del setè art aquí al cinema Can Casalet. Tot aquest equip es queda, eh?
0: Continuen tots. Està el Didac, està el Pau, està l'Alba, la Susana, la Jenny, la senyora Mercedes de la limpieza, els reforços, el Rubén, i bueno, i algú altre que em deixo perquè no els conec encara tots, però sí, tot el personal, evidentment tot el personal que té que tenia Can Castellet el continua tenint, i espero que el tingui molt de temps. D'entrada ja els hi ha engrescat bastant. Ja quan m'han vist han dit, joder, este tio està zumbau. Però bueno.
2: Perquè els cinemes Can Castellet de Sant Boi són un cinema paradiso.
0: Hòstia.
2: Perquè sempre que hem parlat amb el Josep Vilella ens ha dit que quan va veure per primera vegada Cinema Paradiso va pensar, si aquest sóc jo, si aquesta és la meva vida.
0: Para.
2: Sabia que t'emocionaria, no ho he fet expressament, però jo creia que si avui teníem aquí amb nosaltres, Josep, i una preciosa manera de dir-te que moltíssimes gràcies per tornar a Sant Boi, al Cinema Sant Casel, per tornar aquí al Dies de Ràdio. Era, doncs, dir-t'ho i quasi dir-t'ho, doncs, d'aquesta manera, no? Amb tot el cor, però també escoltant la banda sonora de Cinema Paradiso.
1: amb provocació implícita, eh?
0: Sí. Amb provocació implícita, si no, no seria jo, no, no.
1: No servia.
0: M'ha encantat. De fet, jo que... el primer pensament que vaig tindre quan el tema aquest del cine de Sant Boi, quan vaig agafar i vaig dir sí, vaig pensar, dic, hòstia, dic, la Mònica i el mestre Jaume, vas a ver quan no s'enteren.
2: Sí, sí, ens vam posar molt contents.
0: Pues
2: molt,
0: sí,
2: molt.
0: Sí, pues sí, jo també estic molt content d'estar aquí amb aquesta nova faceta, que, bueno, recuperada, perquè jo també era exhibidor dels cines, sí, de Castelldefels i de Gavà, sí, doncs hem recuperat aquesta faceta i, bueno, pues mira, pues Santo tornem-hi, diuen que segundes partes fueron buenas, però jo sempre dic que el Padrino 2, perdona, sí que lo fue, sí, sí. El Imperio Contraataca también lo fue, i el, com es diu, i el Señor de los Anillos, Las Dos Torres, també ho va ser.
2: Molt bé, per jo tant, també penso que segones parts poden ser millor que la primera.
0: Poden
2: inclús
0: ser bones, sí. I ja dic, la il·lusió que tenim l'Albert i jo és brutal, és molt bèstia, i, bueno, el nostre desig, pues, que dintre d'un any us pugui dir, eo, vamos a por 4 años más.
2: Fantàstic, això ens agrada.
1: Llavors és factible, llavors per 4, sí?
0: Llavors, bueno, perdona, a lo millor m'hi passa.
1: Vale, vale.
0: Però jo diria que la propera licitació hauria de ser per 4 anys. Ara, si l'Ajuntament diu, no, és que legalment només poden ser 2, no ho sé, jo he dit 4 perquè, com que fins ara eren sempre 4, vale, però, bueno, no ho sé, de moment...
1: D'acord.
2: Doncs que moltíssimes gràcies, Josep Vilella, que juntament amb l'Albert Vilà són els socis d'aquesta nova empresa, Cinemes de Sijec Sant Boi SL, que gestionen els cinemes de la nostra ciutat, els cinemes Can Casellet, doncs, a partir d'aquesta setmana. Cinemes de proximitat, de quilòmetre zero, que anem fent una passejadeta, uns preus que són... Doncs que no trobareu uns preus igual al voltant de Sant Boi. Per tant, hem d'aprofitar el nostre cinema perquè, com diu el mestre Vilella, el cinema, el cinema.
0: Sempre.
2: Josep Vilella, moltíssimes gràcies. T'esperem quan vulguis, perquè et molestarem una miqueta, eh?
0: No hi ha problema.
2: T'anirem molestant.
0: Em podeu molestar tot el que vulgueu.
2: Jaume Vidal, moltíssimes gràcies per, bueno, aquest retrobament avui d'aquí als tres.
1: Ha estat molt emotiu, això.
2: Gràcies. I fins a la propera setmana. Que vagi, gràcies, molt bé. Josep. Bon dia.
0: Adéu.

0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Samoy, el Dies de Ràdio. I hem dit que avui coneixeríem i de molt a prop el projecte Piscina Relaxada, on els infants amb neurodivergència gaudeixen de la piscina de la Muntanyeta. L'Ajuntament de Sant Boi ha obert aquesta instal·lació els dissabtes de juliol fora de l'horari habitual, de 8 a 9 del vespre, en un context respectuós amb la manera com aquestes persones perceben l'entorn. Per cert, que aquesta iniciativa s'emmarca en un programa municipal que es diu, i que ja coneixem, Sumem Capacitats. Dóna continuïtat a altres projectes de molt d'èxit a Sant Boi, com és el cinema relaxat o aquestes franges horàries de carrer sense música en algunes festes de la nostra localitat. Avui tenim una taula plena, molt plena, i també tindrem un àudio que ens farà molta il·lusió escoltar. Tenim a tres mares, una d'elles és la Maria Montes, és la mare del Denís de 7 anys. Maria, què tal? Molt bon dia, benvinguda al Dies de Ràdio.
2: Gràcies, Mònica.
0: Tenim també la mare de l'Héctor, que té 3 anys, que és la Eva Domínguez. Què tal, Eva?
3: Bon dia. Molt bé.
0: I tindrem un àudio que ens farà també molta il·lusió escoltar, perquè avui no ha pogut estar present, però sí que ha volgut doncs mostrar el seu testimoni la Xènia García, que és la mamà del Julio, que té 3 anys. Tots tres comparteixen diagnòstic, sí. Que és de l'espectre autista.
3: Exacte.
0: Tots tres nens. I també saludem a la regidora de Persones amb Discapacitat, Igualtat de Gènere i Feminismes i LGTBI Plus i Reforma Horària, que és la Sensi Domínguez, que també ens fa molta il·lusió avui compartir des de l'administració local i com a regidora d'aquest àmbit aquesta conversa. Mira, Sensi, si vols comencem.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Bon dia, Sensi. Reflexió davant d'aquesta oportunitat que tenen aquestes famílies de gaudir de l'estiu, de gaudir de la piscina de la Muntanyeta durant aquesta hora dels dissabtes. Com neix la iniciativa?
4: Bueno, neix, com tu ben has dit, no? Neix dintre d'un projecte integral que tenim des de l'Ajuntament, que és Sumar Capacitats, Sumem Capacitats Sant Boi, i que té molt a veure en garantir l'exercici de drets de totes les persones del nostre municipi, ciutadans i ciutadanes, no? Nens, nenes, tots tenen el mateix dret de gaudir dels serveis, siguin els que siguin. En aquest cas és un servei que és a la piscina municipal, i que dintre d'aquesta manera transversal de mirar la discapacitat que travessa totes les àrees de l'Ajuntament, pues teníem que crear aquest espai per no crear aquesta, diguem-li, discriminació, que no ho és en el pur sentit perdón, perquè molta gent identifica la discriminació, no? com un fet, no? Un fet directe, però no la indirecta. Que la indirecta és quan tu d'alguna manera no crees les condicions perquè tothom pugui gaudir d'un dret, no? I per això vam crear, no? Per això va néixer aquesta idea, no? Amb aquesta mirada de, bueno, pues d'organitzar serveis que fessin efectiu aquest dret, no? A gaudir de tot sense cap limitació i en igualtat de condicions.
0: Exactament en què consisteix viure aquesta hora de piscina relaxada? Després les famílies ens ho explicaran, però sense quina era el projecte exacte, és a dir, què passaria a la piscina a la Muntanyeta de 8 a 9 del vespre tots els dissabtes de juliol?
4: És un espai exclusiu per les famílies amb nens i nenes, amb infants. Dic familiar perquè no és exclusivament pels nens, que a part de que tinguin que venir acompanyat, també pensaven que és un espai familiar. No ho vam concebre només per un espai per gaudir. Jo crec que tot l'entorn de la família, no? Quan tenen germans també, no? Que pateixen una mica, no? aquesta problemàtica, no? O tenir que anar amb una hora i amb una altra. I clar, és un espai per gaudir de tota la font, gratuït, no? O sigui, com no pot ser d'una altra manera, bastant penalitzacions tenen econòmiques les famílies que tenen persones amb discapacitat, gratuït i adaptat, que era la manera també de que poguessin gaudir d'aquest espai. I aquesta era la idea, no? Des de la mirada del garantitzar l'exercici de dret, fins a crear un espai realment que fos acollidor i que fos el que pensàvem que era necessari o necessitaven les famílies, que ja ho explicaran elles.
0: Sí. Eva, Maria, com us assabenteu de la notícia d'aquesta possibilitat de gaudir de l'estiu amb les famílies, amb les vostres famílies, amb la vostra canalla, els dissabtes de 8 a 9 del vespre a la piscina de la Muntanyeta. Com us assabenteu?
2: Jo em vaig assabentar, ara em poses amb un bret, eh? Em vaig assabentar, penso, a través de l'espai de cura puntual, que ofereix també l'Ajuntament de Sant Boi i que el meu fill és usuari, molt usuari d'ells tots els dissabtes. Llavors aquí tenim sempre les últimes notícies en quant a les novetats i les oportunitats que ofereix l'Ajuntament de Sant Boi.
0: I què vas dir? Aquesta és la nostra.
2: I tant. De cap. Sí, sí.
0: I l'Eva?
3: Jo, pues mira, tenim el diagnòstic des de fa poquet, des de fa 5 mesos, i dos mamàs que ja coneixia, per una altra banda, del col·le dels meus nens grans, em van incluir en un grup de WhatsApp. I per allà. I vas dir, ostres, mira, la primera activitat, perquè jo soc nova en això, fa molt poquet que, bueno, que estem en aquest món, i dic, ostres, que activitat més maca, i de veritat, és un regal. És un canvi que per als nostres fills i per nosaltres, com a família, germans grans, que també ells ho disfruten molt i comparteixen amb els seus germans. És una passada. Estem molt contents.
0: Hi ha molta interacció amb les altres famílies de Sant Boi que tenen algun diagnòstic de neurodivergència, i a partir d'aquí també es va crear, doncs, quasi una altra família, no?
3: Sí, exacte. Famílies TEA, es sí. diu, el grup. I per allà, bueno, pues diem les nostres experiències i ho compartim una miqueta, i bueno, fem quedades, i quan hi ha el cinema relaxat, la piscina, ho diuen, i bueno, allà estem.
0: Sí, Maria, tu també.
2: Sí, sí, completament. Jo també tinc el diagnòstic fa molt poquet, des del febrer, i bueno, estic una mica, jo sempre ho aprofito tot, eh? Tenim la sort que l'Ajuntament de Sant Boi dona moltes oportunitats i és molt inclusiu, que a vegades confonem la inclusió amb obrir portes. La inclusió no és obrir portes, és adaptar els espais a les necessitats de tothom. Llavors, això és la inclusió, i realment Exacte. Tenim un ajuntament que espero que altres municipis també prenguin nota per poder oferir aquestes oportunitats als seus ciutadans.
0: Sense que important això que diu.
4: Sí, molt important, no? Ja de fet hem anat a algunes jornades on ens han convidat a explicar, en principi el cinema relaxar, ens estan cridant també, o nosaltres ens esforcem molt a explicar-lo, no per posar-lo medalles, no, ni molt menys, no? Perquè si creus en la inclusió, la creus per tothom, no? I de fet aquest espai està de moment restringit a les famílies de Sant Boi, i no sabem si en un futur l'obrirem, és el primer any, si obrirem o no obrirem el ventall. Però clar, ens truquen famílies d'altres municipis i, oi, doncs empenteu, perquè els vostres ajuntaments, si en teniu una piscina municipal o un cinema al poble, es poden arribar aquest, amb el cinema, en aquest cas, amb aquests acords. Em volia matitzar abans, quan he parlat de com, evidentment, la iniciativa surt de l'Ajuntament, però l'espai i tot això ho vam treballar amb les famílies, l'horari, tota la senyalització d'això. Tinc que agrair molt a la associació TCL, a la Pepi Barragán, que ens ha fet tota, no som experts, ens hem de rodejar, però que ho hem fet i ho hem construït amb les famílies, que per nosaltres també era molt important. I jo crec que això, que hem de fer tacadoli, aquí no ens podem quedar, si ens quedem al municipi ens quedem petit, que nosaltres no tenim problema en ser punta de llança, però això s'ha d'expandir per tot arreu, no? Perquè amb més consciència més fàcil ho tindrem també al poble aquí a Sant Boi.
0: Sí, ara que dius les facilitats també amb aquests pictogrames per la comunicació alternativa i augmentada, uns pictogrames que ensenyen exactament tot el que aquesta canalla, aquestes famílies trobareu a la piscina, i també l'empresa, m'agradaria sí. que expliquessis com vosaltres plantegeu a l'empresa que gestiona la piscina de la Muntanyeta, vull fer-ho visible, perquè aquestes coses s'han de fer visibles, perquè pensem a vegades en les empreses, bueno, les empreses doncs van a tant, no? Van a diners o volen diners. Explica, sisplau, Sensi Domínguez, què va passar.
4: T'ho agraeixo, perquè jo ho he explicat, i que tenia un altaveu per donar-li les gràcies per posar-li nom, és el Jaume Mayordomo, coordinador general de l'empresa Gestiona, que és la que ens es diu així, l'empresa Gestiona, eh? Que és la que gestiona a l'equipament, perquè quan nosaltres li vam dir, perquè evidentment estàvem allargant una hora l'horari, que és aquesta hora, i ja eren conscients que tenien que pagar a l'hora de del socorrista, o si era un o si era dos, i també el controlador d'accessos. Vull dir que eren conscients, no volem més que ningú treballi gratis, vull dir que eren absolutament conscients. Però quan li vam plantejar això, l'empresa li va encantar la idea, es va sudiliar d'ells i em va dir que no, que ho ficava dintre del paquet que teníem, diguem, dintre del general que teníem nosaltres acordats amb el tema de la gestió, amb la qual s'ha de posar en valor, no?, aquesta sensibilitat que ha demostrat l'empresa. Ja no és només sol per l'estalvi econòmic, sinó pel gesta, que també ens va dir que si necessitàvem algun element que ells entenguessin que podíem posar, també que els demanéssim, no? Que això, tot això ho valorarem ara, no? Quan acabi tot el mes, valorarem que si fa falta alguna cosa més i tal, bueno, amb aquestes coses que es fan. Per tant, jo, des de l'Ajuntament, molt agraïts a l'empresa.
0: L'empresa es diu Gestiona?
4: Gestiona.
0: L'empresa Gestiona, sí, sí. Que gratuïtament no cobra res, ningú plus més a l'Ajuntament de Sant Boi per estar aquesta estona de més els dissabtes perquè aquestes famílies puguin gaudir.
4: Sí, sí, és de justícia, és de justícia dir que veure que tothom d'alguna manera arrimem a l'ombro, no?
0: Doncs ara voldria conèixer l'experiència d'aquestes mares que avui ens acompanyen aquí presencial, la Maria i també la Eva, després escoltarem el testimoni de la Xènia, de com era un dia de piscina abans de viure ara aquestes hores de piscina relaxada. Anàveu a la piscina, Maria, que no fos un juliol, a Sant Boi, piscina muntanyeta de 8 a 9, i què passava?
2: Jo no el porto a la piscina. No el portava. Tot i que el meu fill té a nivell 1, que no li fa nosa tampoc el volum alt ni res, sí que es posen neguitos, sí que això passa factura. Després, encara que la superfície no es vegi, sí que després passa factura a l'hora de la qualitat del son, a l'hora de tal, clar, perquè aquesta, és a dir, la piscina relaxada canvia completament la realitat. És a dir, és un moment, la piscina per a tothom és un espai d'oci, però per a un nen autista és un espai on pot aconseguir moltes coses. Per exemple, el que ajuda és poden treballar l'autonomia, es millora la coordinació, es rebaixa l'ansietat i gaudeixen d'una activitat física que després serà molt beneficiosa. Llavors, per altres és, ai, la piscina, un espai d'oci, però per un nen autista és molt més que això. I això s'ha d'agrair molt, jo ho agraeixo molt, perquè s'ha d'agrair, ho agraeixo a l'Ajuntament, perquè ens facin aquesta hora, aquest espai, que és una fita, és molt bo. I de veritat que després passa factura. I sí que es veu el son, després està més relaxat en si. S'ha regulat. Necessiten regulació. I llavors això jo ho agraeixo molt. Aquesta realitat, al reduir els estímuls, els nostres fills poden sentir-se segurs, gaudir de l'aigua, relacionar-se amb altres persones i viure una experiència que en horari habitual moltes vegades no és possible.
0: Eva, com era el teu anar a la piscina que no fos en aquesta franja de piscina relaxada?
3: No anaven, igual que la Maria, és que és això, anaven al gimnàs del Pau Gasol o algun amic que tingués piscina, un lloc on no n'hi hagi tanta gent, un lloc on no n'hi hagi tant de soroll, perquè ells, bueno, alguns ho poden suportar, però passa factura després, passa molta factura. I això és que és un regal perquè no n'hi ha música, no n'hi ha molta gent, els nens, l'hora és ideal perquè no fa molta calor, és una hora de 20 a 21. Jo vaig votar, me'n recordo que quan vam fer el sondeig, pel matí, i quan va sortir la nit dic, ostres, és que és molt millor. Perquè, bueno, si aconsegueixes que passin un bon dia, que facin la migdiada, van la mar de tranquils i no n'hi ha ni calor ni estímuls de gent, és una passada. Nosaltres l'any passat anàvem a la platja de 8 a 11 del matí. A les 11, que és quan tot el barullo ve, ens anaven.
0: Doncs en aquest punt jo crec que podem escoltar, sí, Albert, podem escoltar el testimoni d'una altra mare que no ha pogut venir presencialment, però oi, Eva ha dit, us envio un àudio i sisplau el poseu. Ha dit això?
3: Això, sí, això vol donar veu també.
0: Doncs me n'alegro moltíssim que t'hagi enviat l'àudio i evidentment que ha d'escoltar-se la veu d'aquesta mare, que és la Xènia García, que és la mare del Julio, que té 3 anys i que ens diu això.
5: Hola, primero de todo... Quería dar las gracias a todos por esta iniciativa, porque la verdad que muchas familias como la mía pues supone muchísimo más de lo que la gente pueda imaginar. Mi hijo Julio tiene TEA y como muchos niños con necesidades especiales, pues los lugares con mucha gente, mucho ruido y demasiados estímulos le generan bastante ansiedad. Y ir a una piscina municipal en horario normal, especialmente ahora en verano con la calor que está haciendo, pues para nosotros no es una opción real. Nosotros pues estamos tranquilos en casa con una piscina chiquitita y lo que se puede hacer. Por eso la verdad que muchas gracias. Poder disfrutar de una hora tranquila, con menos ruido, menos gente y con apoyos como los pictogramas, pues la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Por fin hemos podido hacer algo sencillo, pues como ir a la piscina en familia sin estar pendientes de que pueda tener una posible crisis, de tener que irnos a los pocos minutos porque no pueda soportar el ruido o lo que sea en ese momento. Hay gente que nos puede llegar a decir, qué suerte, encima es gratis, pero yo siempre voy a responder lo mismo, suerte no es. Yo daría lo que hiciera falta por poder llevar a mi hijo a cualquier día y a cualquier hora a la piscina, como hacen la mayoría de las familias. Si existe este horario adaptado es porque pues nuestros hijos lo necesitan para poder disfrutar de un derecho tan básico como cualquier otro niño que a día de hoy lo pueda disfrutar. Y la verdad que ojalá y esta iniciativa pues no se quede solo en el mes de julio, sino que se pueda ampliar también a agosto y si fuera posible pues igual algún otro día o incluso alargar la hora a 2 horas o 1 hora por la mañana, 1 hora por la noche, porque es verdad que para un nene con necesidades especiales creo que es muy complicado entender justo en el momento en el que está disfrutando, está divirtiéndose y se siente seguro en ese sitio, que le tengamos que decir que se tiene que salir del agua, que tenemos que ir a los vestuarios. Entonces, la verdad que este tipo de iniciativas no excluyen a nadie, sino lo contrario, incluyen a quienes muchas veces se quedan fuera. Y ojalá otros municipios tomen ejemplo de San Boi y lo adapten y lo hagan, porque yo lo agradezco 1000 y seguramente que todas las familias que estuvieron en ese momento y están en ese momento, en todo julio, el sábado, en la piscina, lo van a agradecer igual que yo. Así que por mi parte y por parte de mi peque, muchísimas gracias.
0: El testimoni meravellós, li donem totes les gràcies per compartir doncs, el seu dia a dia amb el seu fill, amb el Julio de 3 anys, és la Xènia García i de veritat moltíssimes gràcies, gràcies també a la Eva que ens ha pogut enviar aquest àudio. I jo començo directe i li pregunto a la Sense Domínguez si el mes d'agost, els dissabtes, pot haver aquest servei per a aquestes famílies.
4: Este any està pautat així perquè és el pilot, no? Anàvem a veure com funcionava l'horari, de fet és algo nou que no coneixem si n'hi ha alguna altra experiència similar i està clar que com a mínim el que sí que tenim clar és que començarà igual que començarà l'apertura de la piscina. Aquest any no ens ha donat temps i ho hem fet al juliol i ara quan acabem sí que ens en sentarem i evidentment amb les famílies per fer una valoració de quines coses es poden millorar, pues això del temps, que sí que ho hem parlat, bueno, pues millorar tot això, o sigui que evidentment ho valorarem. No, aquest any no serà possible perquè no s'ha contemplat, però per a cara l'any que ve tot això es té que anar rodat i implementant tot allò que aquest any ens hem quedat o curts o no hem fet o hem de millorar. Sabeu que nosaltres no tenim cap problema en ser crítics des de la voluntat de la millora, no? Perquè quan algú et fa una aportació d'algú que no estàs fent, com ho acaba de fer la Xènia, jo encantada de sentir, no? Gent que diu, no, pues això es podia fer, millorar, com ho hem comptat, no? Pues això ho va fer amb una valoració i, evidentment, millorarem coses que s'han de millorar.
0: Hem de dir que ja el primer dissabte que va haver aquesta obertura de la piscina relaxada, més de 25 famílies van participar. Queden ara dues sessions, dos dissabtes. Com vau viure aquell primer dia? Sense, vas estar el primer dia, no? També, i les famílies, evidentment, les dues ja vau aprofitar el primer dia?
2: Sí, jo el primer dia no vaig poder
0: anar. La Maria
2: anar.
0: No, sí. La Eva
3: el
0: sí.
3: El meu nen va ser el primer.
0: El primer?
3: I va viure la piscina vacia. Al meu nen li encanta l'aigua. Va veure la piscina vacia. El va apropar a la Sensi. No parla, però és molt sociable. I li va, no sé què li va dir. Ah! I quan va veure... Ah! Bueno, es va emocionar. I nosaltres amb ell, perquè és que és un regal, és que per la gent que jo tinc dos nens grans i bueno, anar a una piscina quan eren petits era algo normal, però és que per ells és un regal.
0: Sensi, vas poder viure aquella primera jornada.
4: Jo sempre ho dic, jo sóc molt figa, ho reconec i em va emocionar molt. Jo vaig tenir que sortir fora perquè veure l'alegria, no? Et fa com... És una contradicció, no? És a dir, deies, jolín, no? Podies haver-lo fet abans o podies fer... Que fa molt poc està obert la nova, aquesta piscina, no? Però dius, ostres, amb què poc? Perquè és poc. Al final, fer aquestes coses, no? És com fer el cinema, que al final roden soles i que el cos, inclús encara que tinguin cos, però és que a més és una, moltes vegades una qüestió de mirada i d'entendre, no? Això que et deia, no? El gaudiment del dret. A mi m'agrada dir moltes vegades quan la gent em pregunta, tu has dit el nombre de famílies, jo normalment no ho dic. No ho dic perquè d'alguna manera em rebel·lo amb això, no? Quan em diuen, però va molta gent, dic, no ho sé, és que no m'importa. Si va una, ha de tenir el dret, no? Un nen ha de tenir el dret. Inclús té dret a no anar, perquè jo escolleixo si vaig a la piscina o si no vaig. També poden escollir no anar perquè no els ve de gust, no? Perquè estigui obert o perquè estigui exclusivament. Vull dir, d'intentar que tot això sigui algo natural i normal i normalitzar, no? Aquests espais, no? I jo tinc que dir que molta gent quan sortia del primer dia que sortia de la, perquè ells entraven i sortia tota la gent, deien, per què marxem nosaltres si entren aquestes famílies? I li explicaven perquè, però ho preguntaven des del respecte, no vam tenir cap que, ni molt menys, vull deixar-ho clar, no? Sí. Quan li explicaven per què, ens deien que bé. Vull dir que realment a la gent quan li expliques les coses també estàs visibilitzant i també fent... trencant estereotips i normalitzant. La gent diu, ostres, no, perquè tal? Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Vull dir, ho veuen normalitzar-lo, no? Que explico. Entonces, jo soc molt reacia sempre a dir, si venen, és que me da igual. Van venir 30, si haguessin vingut dos, estava ben fet igual. M'explico? Quan més millor, per què? Perquè també, com deia, ja no es relacionen, no? I les famílies també, entre elles, no? Tenir un espai relaxat i tranquil que ho deixen de l'oci també és important, o sigui, però que no és una qüestió de quantitat, és una qüestió de... Jo m'esforço molt en que entenc que és una qüestió de dret.
0: Hem conegut el primer dia la piscina de l'Héctor i el primer dia del Denís.
2: Sí, va ser el dissabte passat i vam arribar molt d'hora perquè havíem d'entregar la documentació que acredités doncs, el diagnòstic. Llavors eren 7:45 del vespre i llavors vam esperar i ens va dir el noi, no, ja podeu passar, i clar, la piscina estava buida i llavors va arribar i guai! Que xulo! I llavors, clar, es va ficar a la piscina i supercontent. Mama, que bé, estic molt content, mama, oi, que bé. I després deia, és el millor dia de la meva vida.
4: Veus com no t'has d'emocionar, no?
2: Quan veus ells ho valoren molt.
3: És que per nosaltres això és una normalitat, portar-lo a un lloc on no n'hi hagi molts estímuls, molt soroll, és una normalitat que ells ho agraeixen molt, perquè és el seu lloc i estan tranquils i regulen, que això és molt important, però això per nosaltres és una normalitat del dia a dia.
0: I després també el conviure, no? Amb altres famílies, amb altres nens, amb altres nenes, en un entorn tranquil, relaxat, en un entorn que ells, per ells és un entorn segur aquest,
3: sí,
0: oi?
3: Molt segur, perquè no n'hi ha mirades, no n'hi ha prejudicis d'algunes persones, que bueno, que no n'hi ha molts, però n'hi ha. Els nens estan, bueno, si un nen fa una cosa fora de lo habitual, l'altre nen no diu res.
2: No, ho normalitzen.
3: Clar.
2: I llavors els nens són un termòmetre, ho perceben
3: tot.
2: Són molt emocionals i ho perceben molt perquè perceben la realitat 5 vegades més. Llavors, clar, el contrari, quan hi ha sorolls, n'hi ha molta gent, n'hi ha empentes, n'hi ha tal, ells es sobrecarreguen sensorialment i la sobrecàrrega sensorial és verí per ells, és verí pel seu cervell. I llavors tot això ho han de processar a la nit i tot això, clar, a la nit, a l'hora del dinar, a l'hora de processar els ànims, tot això, clar, els passa factura. I a ells, jo vaig veure el meu fill molt relaxat, molt feliç, i em deia, mama, moltes gràcies, és el millor dia de la meva vida. Ell és molt agraït, molt així, i diu, mama, gràcies, és el millor dia, que bé, mama, i quan vamos a ir otra vez? Pues mira, el sábado que viene. Vale, mama, ja, i ho té en compte. Demà hem d'anar, demà passat em deia ahir, demà passat hem d'anar a la piscina, jo, sí, sí. Llavors, clar, ells ho perceben tot i ell estava relaxat i va gaudir 100%, estava 100% gaudint. No tenia pors ni fer, a vegades té ara ja cosa que, com sentit una miqueta del ridícul, davant de mirades, com deia la, que sí que et jutgen. Llavors, ¿por qué hace esto? ¿Por qué tal? Llavors ell ho percep i allà estava super relaxat i va estar super super bé, estava molt content, molt content. Tornarem.
0: Estem parlant d'aquest projecte, la piscina relaxada on els infants amb neurodivergència gaudeixen de la nostra piscina, la piscina de la Muntanyeta, amb aquest entorn segur, els dissabtes del mes de juliol, fora de l'horari habitual, de 8 a 9 del vespre. Clar, deia la Maria, tornarem. És que queden dues sessions, la de demà. Demà és dissabte, eh?
3: Clar,
0: el dissabte per vosaltres ara és un dia...
3: Una festa,
0: eh? Màgic, no? Sí. Què us han dit a casa? El Héctor?
3: El Héctor no es comunica, però sap, jo li ensenyo el picto, bueno, sí. És que ell ho té al seu calaix, demà a la piscina, em diu així, amb el pulgar cap
0: okay,
3: a...
0: No? Okay. Demà i el proper dissabte, eh? Sí. Queden dos dissabtes.
3: Dos dissabtes.
0: I el Denis ja, supercontent, ho té apuntat. Ell ho apunta. Sí, sí.
4: Com qualsevol nen o nena, que va, sí, li dius sí. D'anar a la platja,
3: és una emoció.
4: I la comunicació serà de forma diferent,
0: sí.
4: Però el gaudí, la il·lusió i les ganes, sí, és el d'un nen i una nena.
3: Clar.
4: És que al final això és així, ho gaudeixen o ho poden... Com ell escrivim, no apuntant-se ja amb un pictograma.
0: Sí.
4: Però és com si jo li dic a la meva filla quan era petita, oi, avui anem a la piscina, no? Pues és el mateix, no?
3: Al final, una festa. Fem una festa.
4: Són nens i nenes, vull dir que també això, no sé, a nosaltres ens omple d'orgull, no? No. El poder haver fet això i que tingui aquest retorn, que era l'objectiu, no era un altre. Al final, ja estem pagades, com dic jo, qualsevol feina que hàgim fet, qualsevol cosa que haguéssim invertit, estem absolutament convençudes i convençut. La setmana passada va venir també l'alcaldessa, la Lluïssa, i també és igual, som molt figues i t'emociones de veure això, perquè no us ho explico jo, perquè si ho explico jo sembla que vulgui exagerar o posar-li endolçar, no, el tema ho expliquen les mares, no, i tal, i els pares també, perquè venen tota la família, no?
3: Això dius, el germà també venen.
0: Clar, que, guai, no? Que important també, evidentment, els pares i mares, però també els germans, no? Qui tingui germans, el Denis té germans?
2: No.
0: Però l'Héctor té germans.
3: Sí, dos grans.
0: Com ho han viscut ells?
3: Bueno, encara no ha vingut, però el meu nen gran, que té 18 i 19 anys, ja van a la seva i tot, però el meu nen, ahir sí que em va dir, el dissabte aneu a la piscina? Dic, sí. Ah, pues vinc, vale, mama? Dic, clar que sí, clar que sí.
0: La piscina relaxada dona continuïtat en la línia de treball, això que dèiem del cinema relaxat, que ara us preguntaré doncs, si heu anat al cinema, aquesta manera de veure cinema també, doncs, adaptada a aquestes característiques, i també als carrers sense música, aquestes franges horàries de les festes populars, cercaviles, la cavalcada, la festa major, la Fira de la Puríssima, aquestes estones on també doncs, són això, relaxades, tranquil·les. No sé si heu pogut utilitzar, i si no ho heu utilitzat, què us sembla aquestes altres possibilitats?
2: A mi em sembla molt bé, tot el que sigui donar visibilitat a tothom, és a dir, tothom és igual de diferent, jo sempre li dic al meu fill, tu ets igual de diferent que altres.
3: Clar.
2: I tothom som igual de diferents, llavors s'ha de donar espai a tothom i donar visibilitzar tot això és, bueno, pues és positiu, sempre és positiu per una societat, és un bon reflexe de la societat.
4: Jo crec.
0: Sí, Eva.
3: Igual que la Maria. Jo encara no hem pogut gaudir del cinema, però bueno, per dates que no ens coincidien, però tinc moltes ganes d'anar. Que el meu nen ha anat dues vegades al cinema i ho portem bé, però el que diu la Maria, això després, el soroll tan alt passa factura després per la nit, i el cinema relaxat crec que serà molt millor, perquè el so és més baixet, els estímuls per ells és que són molt importants, molt.
0: Sensi, projectes que doncs estan dins d'aquest catàleg que es diu Sumem Capacitats.
4: Bueno, perquè els que nens i nenes creixen, no? Ho dic perquè quan faig jornades de treball o coses tant dintre com fora, no? Nosaltres tenim una idea molt clara, i és que les polítiques d'igualtat i amb el tema de la discapacitat, de la igualtat, han de ser transversal i travessar totes les àrees, no? Igual estem parlant d'un equipament, d'esport també podem parlar, que fem moltes coses, també amb el tema de, com ho ha dit, a les franges també fem jocs. Hem inclòs aquest any passat ja en el catàleg de Sant Jordi, no? També recomanacions per nens i nenes neurodivergents. Anem a travessar, no? Però també les hem fet ocupació. Sabeu que vam presentar el Talent en Acció, sí, que el tornarem a tenir. Jo ho puc avançar perquè ens l'ho pregunten molt, que és un projecte d'inserció laboral per persones autistes o neurodivergents, que va ser pioner a tota Catalunya, ja ho sabeu. El projecte millor valorat, però per què va ser el millor valorat? Estava molt ben fet, i jo no vull triar en mèrit perquè vam fer un curro ahir que no vegis tot l'equip, sinó perquè va ser l'únic que havia. Llavors, aquest any va ser el segon, i aquí volíem també... I m'han recordat molt quan ho he dit, perquè si veieu algun vídeo de la formació i de les persones que van participar, que com a vosaltres, no? Que ho expliquin ells, no? Que són els que han viscut l'experiència. Havia nois, i estem parlant de 20 i pocs, 20 i una mica més llarg, por ahí, no? Les edats, la mitjana, que no sortien de casa, que van venir... perquè van venir gent d'alguns altres municipis, no? Perquè no són programes tancats només per Sant Boi, però principalment de gent de Sant Boi, no? I no sortien. I van haver-hi dues lectures, una sentir-los amb ells i dir, és la primera vegada que he pogut fer una formació perquè el professor s'adapta a nosaltres i no a nosaltres amb ell, no? Perquè molts fracassen, i gent que deia, he aconseguit acabar una cosa que ha començat. Venien unes motxilles terribles, no? I veure aquest resultat, no? De dir, ostres, no? Que, i alguns retomaven els estudis. Vull dir, i una cosa que ens va sobtar després, quan vam fer tota la valoració, no? És que les persones amb les que havien treballat i havien tingut seguiment ens deien l'Espai MIM, inclús el CESMIC, la millora de la clínica. O sigui, com ho havien millorat, el tenir els espais adaptats, havien evolucionat, i després van fer pràctiques en empreses, van fer pràctiques a l'Ajuntament, que van funcionar molt bé, van tenir 11 insercions, vull dir, és un projecte que ha funcionat molt bé, però que amb el que te quedes, amb les motxilles que venen, amb els resultats, no? I en això de la clínica, quan es va dir, és que havien millorat clínicament, o sigui, tota la gent que no sortia, la gent que... gent que no volia ni parlar, i, bueno, i ens va fer un vídeo. És a dir, ves van fer un grup entre ells, no? És a dir, ostres, quanta mancança, no? Quanta mancança, i quant benefici en té el poc, perquè no va ser molt important, però dius, això tindria que estar de forma transversal. Doncs ahí estem, no? Vull dir que la política al final, en temes de discapacitat, ha de tenir aquesta mirada. Si jo també porto ocupació i formació per l'ocupació, ha d'estar present allà. I si en cultura, pues això, els espais de silenci, la fira també dels catxarritos que li dic jo, els jocs adaptats també, quan fem la fira La Puríssima, és a dir, ha d'estar en tot, a l'esport, ha d'estar en tot, amb l'oci,
3: és que ells,
4: aquesta mirada.
3: Ells estan en tot, perquè ells viuen, ells fan el dia a dia, van al col·le, igual que tot ha d'estar, ells també estan en tot.
4: Nosaltres a l'espai també de violència masclista tenim un conveni, en aquest cas amb la ONCE, quan tenim persones que tenen dones que han patit violència, que són amb discapacitat, ben personal especialitzat.
3: Que bé.
4: Al final és el que et deia, no? És tenir aquesta mirada de que això ha de travessar totes les polítiques, que el tema ho has de tenir en compte, no només perquè quan pensem en l'adaptació de la ciutat penses en les barreres arquitectòniques i les sensorials, no? Com estem parlant, és a dir, és tenir aquesta mirada transversal, i no som un mirlo blanco, que ens falten moltes coses, que ningú se li escapi que encara tenim moltes coses a fer i moltes coses a millorar. Que estem en la línia, sí, no? Però que és introduir aquesta mirada que no estava, no? També fem formació als tècnics i a les tècniques a l'Ajuntament, a la policia, vull dir, també, perquè abordar amb un nen que s'ha descontrolat, una nena, una persona adulta que s'ha descontrolat a l'espai públic o el que sigui, l'abordatge és diferent.
0: Doncs estem parlant d'aquest projecte, la piscina relaxada, tots els dijous, els dissabtes del mes de juliol, de 8 a 9 del vespre. Aquests nens i nenes gaudeixen com qualsevol altre nen o nena, perquè és el que ha de fer, gaudir de la vida, en aquesta ocasió, doncs, a anar a la piscina. Queden dues sessions, tot a punt, teniu tot a punt el banyador,
3: tot.
0: La tovallola...
3: El pinto preparat, sí, per ensenyar-li tot.
0: Tot.
3: El sopar també, perquè quan sortim surten amb molta gana.
0: I el que deia la regidora, la Sensi Domínguez, tot això ajuda a la clínica, és a dir, ho heu dit abans, aquell dia, i no sé si inclús tot el cap de setmana, comencen la setmana molt més relaxats, no?
3: I tant.
0: Doncs des d'aquí us dono de veritat les gràcies per haver compartit la vostra vida, el vostre dia a dia, i haver-nos valorat aquesta iniciativa, la piscina relaxada, a les mares que avui tenim aquí presencialment, que és la Maria Montes, que és la mare del Denís de 7 anys, la altra mare que també ens acompanya, que és la Eva Domínguez, que és la mare de l'Héctor de 3 anys, i la mare que hem pogut escoltar amb aquell enregistrament, la Xènia García, que és la mama del Julio, que té 3 anys. Moltíssimes gràcies a les tres mares, i també a les famílies, que sabem que totes estan pendents d'aquesta entrevista. Gràcies a aquestes famílies per també haver compartit aquesta conversa, perquè sabem que estan sintonitzant Ràdio Sant Boi o que ho escoltaran després quan tinguin l'oportunitat. I moltíssimes gràcies també a la regidora Sensi Domínguez, perquè estem aquí per explicar la vida santboiana, perquè això forma part de la nostra vida i del nostre dia a dia.
4: I jo vull agrair també a la Mònica, sé que sembla condescendent, però no ho és, perquè té una sensibilitat molt especial en qualsevol tema d'aquesta mena, i que ens hagi convidat avui aquí, sobretot que hagi convidat a tantes famílies, i sobretot a les famílies, perquè són elles les que empenten, les que treballen, les que ens han de marcar el ritme també, no? I que han col·laborat, i que aquest projecte és tan seu, com tant nostre com seu. O sigui que jo també vull agradir tota la bona voluntat, tota la col·laboració que hem tingut.
2: Querría dar las gracias también a Mónica Santa Creu por darnos estos momentos, este espacio, y reitero, gracias al Ayuntamiento, es súper importante, por haber dado este primer paso, y gracias también por escuchar la voz de las familias que convivimos con el TEA cada día.
0: Moltíssimes gràcies, de veritat, a vosaltres. La ràdio és de tothom, i la ràdio és per tothom, per escoltar totes les veus, i avui la vostra veu s'havia d'escoltar en aquest programa Dies de Ràdio. Fins la propera, que vagi molt bé, i demà moltes tothom gràcies. A l'aigua, Demà tothom a l'aigua.
2: Preparats.
0: Bon dia.
4: Bon dia.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Seguiu a la nostra sintonia, la del 89.4 de la freqüència modulada. També ens podeu escoltar a través de www.radiosantboi.cat. I hem dit que avui parlaríem d'una aplicació, es diu Nura, i està pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària. I és que aquesta aplicació, aquesta bona idea d'emprenedoria, ha estat la guanyadora de la 7a edició del Santboi Talent 2026. Avui parlem amb els protagonistes d'aquest projecte educatiu impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi Talent Factory, que té com a objectiu fomentar l'emprenedoria, la creativitat i la innovació entre l'alumnat dels centres educatius de la nostra ciutat. I per això comencem per les presentacions. L'equip guanyador del Talent Sant Boi amb aquest projecte que es diu Nura, els alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Boi, Manel Hernica. Què tal, Manel? Molt bon dia i benvingut al Dies de Ràdio.
2: Bon dia.
0: Laona Lázaro, què tal? Benvinguda.
3: Bon dia.
0: I els dos, enhorabona, per aquest premi, que és molt important. Enhorabona al professor del Col·legi Sant Josep i responsable de l'equip, el Marcos Ompanera. Marcos, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: També saludem a l'empresa mentora d'aquest equip, que és l'empresa Osteo Baix de Sant Boi. Els seus gerents són el Jesús García i la Núria Pérez. Ens acompanya la Núria. Núria, què tal? Bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio també.
5: Bon dia.
0: I la responsable de comunicació de Talent Factory, que és la Carla Martín. Carla, què tal? Molt bon dia i benvinguda.
6: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs mira, si us sembla, evidentment per referència a l'equip guanyador, comencem amb aquests joves, el Manel i l'Ona. Us deia, quan heu entrat a Ràdio Sant Boi, ja heu aterrat, ja sabeu, ja fa pràcticament un mes que sabeu que heu guanyat el Talent Sant Boi. Ara sí, ja ho teniu assimilat?
3: Sí, al principi doncs va ser una mica xoc, no, per nosaltres, va ser una sorpresa en el bon sentit, és clar. I res, jo crec que al final, després d'assistir a reunions com la de la planificació al viatge, doncs ja a poc a poc pues ho acabem d'assimilar i molt contents i molt orgullosos de la feina feta.
0: Planificació del viatge, després ho expliquem, perquè déu-n'hi-do el viatge, però clar, déu-n'hi-do, heu guanyat, doncs això mereix un viatge que sigui espectacular. Després ho expliquem. Manel, has aterrat?
2: Sí, jo crec sí. Que, com ha dit la meva companya, que després d'un temps que passa doncs el premi, la gala final i doncs les reunions amb l'equip del Talent, doncs crec que ja assimiles la victòria i doncs això.
0: Parlem d'aquesta edició del Talent Sant Boi, després direm les xifres, però des d'un col·legi com és el Col·legi Sant Josep, Marcos, què us va semblar en el seu moment, perquè vosaltres esteu des del minut zero, eh?
4: Doncs sí, des de l'inici, ja fa 7 anys vam participar a la primera edició.
0: Què us va semblar des de l'escola doncs, que existís, no?, aquest concurs i donar doncs aquestes eines d'emprenedoria al jovent?
4: Doncs estem molt contents perquè passa habitualment que fas projectes i es queden a l'aula, i aquesta va ser una oportunitat que ens va oferir el Talent i l'Ajuntament de Sant Boi amb les diferents empreses mentores, l'oportunitat de sortir de l'aula, d'agafar la feina que fan, que comença amb una idea i després es desenvolupa amb un treball bastant potent, i poder sortir, explicar i bueno, a partir d'aquí, si ho fan bé, intentar assolir un premi. I fins i tot crec que podria donar-se la possibilitat de que aquest projecte es materialitza en una realitat, que seria el punt final. I per tant, des de l'escola Sant Josep estem molt contents de poder participar i de viure l'experiència, que és al final el que importa. I si després aconseguim un premi, doncs doblement contents.
0: I tant. De fet, des del Col·legi Sant Josep, igual que des de moltes altres escoles i instituts a la nostra ciutat, ja fomenteu la cultura de l'emprenedoria a l'escola, oi?
4: Sí, sí. És important dir que no és només un concurs, sinó que ja dins de l'aula, a tercer d'ESO, comencem amb aquesta matèria, després sempre continuem amb matèries optatives a quart d'ESO vinculades a l'empresa o a l'economia, i que tenen continuïtat al batxillerat, tant sigui a primer com a segon, amb matèries vinculades a l'empresa. I també volia fer una menció especial a que participen moltes escoles i instituts de Sant Boi, que hi ha molta competència, cada any és més complicat i més difícil, i que també és motivador veure que els joves s'impliquen, que les escoles s'impliquen, i que aquesta via, aquest itinerari del món de l'empresa i del negoci tenen sortida que després es materialitzaran en el món acadèmic, universitari o en el món laboral. I per tant el Sant Josep doncs vol participar i continuar gaudint d'aquesta experiència any rere any.
0: Des de Talent Factory avui ens acompanya la responsable de comunicació, que és la Carla Martín. Fem un mirar enrere en la primera edició del Talent Factory i recordem com neix aquesta iniciativa.
5: Doncs aquesta iniciativa neix davant la necessitat que tenen els joves, no?, de ser escoltats i al final de poder demostrar tot el seu talent. Al final els joves tenen ganes d'aprendre i tenen moltes ganes de canviar el món generant un impacte positiu, i això s'ha vist durant aquestes 7 edicions que portem de programa, en les que hem vist que totes aquestes idees al final sempre tenen una base tecnològica i sempre tenen aquest objectiu de canviar el nostre món, ja sigui generant un impacte social o sostenible. O sigui, ells tenen ganes de canviar les coses i fer-ho bé.
0: I aquest any ha tornat a ser un any de molts èxits, perquè en aquesta 7a edició s'ha comptat amb 118 memòries de projectes presentats i més de pràcticament 335 alumnes participants d'aquestes formacions. Hi ha una fase final molt disputada, no sé si més que mai, però molt disputada, oi?
5: La veritat és que aquest any, bueno, cada any es superen. Nosaltres diem, ostres, com poden tenir aquestes idees, però cada any les idees canvien. Es nota molt, depenent de les edicions, quines són les necessitats, perquè hi ha uns anys que igual és més a l'acompanyament a les persones grans, temes de salut mental. Es nota quina és la necessitat que tenen els joves i com va canviant cada any, però la veritat és que ells

0: Correcte. Aquest any han estat 12 empreses que han ajudat i acompanyat els equips durant aquest desenvolupament del projecte, aportant la seva experiència real en el món empresarial, també ajudant a validar les seves idees i ensenyar com convertir aquesta idea en una proposta que realment és viable. Llavors, aquest any hem tingut empreses com Naeco, Autovivo Group, Avant Group, Sinton, Renault Ross, el Centre Auditiu del Baix Obregat, Baix Motor, Lycap, Saavedra Jamones, Start Future, Osteobaix, que avui ens acompanya també, a GSM, i també col·laboradors que aposten per aquests projectes, com NUT, que és una empresa molt gran i que actualment és la que porta aquí tota la gestió del centre comercial de Sant Boi.
1: Uh-huh. L'empresa mentora d'aquest equip guanyador, com hem dit, és Osteobaix. Avui ens acompanya una de les seves gerents, que és la Núria Pérez. Núria, per què vau dir que sí? O per què us vau oferir? O com va anar la primera vegada que vau col·laborar amb el talent Sant Boi?
2: De fet, aquest és el primer any que col·laborem.
1: Sí. I per què? Per què va ser? Per què vau decidir formar part d'aquest equip?
2: Va ser un oferiment que li van fer al Jesús, de fet, de part de l'Ajuntament i de la Begoña, de la Generalitat.
1: Sí.
2: Li van oferir i ens va semblar molt, molt guai. La veritat, el projecte és brutal. Quan jo estudiava a l'institut no hi havia aquesta oportunitat. Mm. I després en el món real, o sigui, en el món adult, quan has d'enfrontar-te a obrir una empresa, no? com va ser el nostre cas, tot aquest bagatge que estan aprenent ells realment és molt, molt, molt útil. I ens va semblar un projecte molt, molt potent. I la veritat és que vam dir que sí perquè, bueno, és molt xulo participar-hi.
1: Déu-n'hi-do, esteu baix, arribar i guanyar. Déu-n'hi-do, eh?
2: Això és sort.
1: Bé, que ho han fet molt bé, no? També?
2: Ho han fet superbé, o sigui, sí. La realitat és aquesta. Nosaltres hem posat un granet d'arena, però realment el projecte és que la idea era molt bona, va néixer d'una forma molt honesta i, bueno, al final la idea de Nura del projecte és una cosa molt personal, no? I quan neix d'un projecte personal i d'una necessitat tan real, al final es materialitza d'una forma molt més natural. I nosaltres en realitat hem aportat un granet d'arena, però un granet de sorra, vull dir, però realment la idea era molt bona. Hem tingut la sort en realitat de que ens toqués aquest grup.
1: Doncs ara parlem de què és exactament Nura. Hem definit a Nura com una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària. I ara el Manel Lernica i l'Ona Lázaro ens explicareu primer com vau tenir la idea, perquè clar, tot això no sé si és una pluja, no?, d'idees o pensaments que teníeu entre els dos, a veure què podem fer. Com neix?
3: Doncs en veritat, Nura neix d'una experiència molt propera, d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no, més enllà del moment en què estàs sentat enfront del teu psicòleg. O sigui, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport? A qui li expliques les coses? Llavors, volíem crear aquesta aplicació per tenir aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar els moments més difícils i, com explicava, ho vam tenir des d'un cas molt proper. Per tant, teníem totes les necessitats molt a mà, o sigui, sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
1: I que no tenia el seu abast en aquell instant, és a dir, volíeu un suport multiplicat.
3: Exacte.
1: Manel, bé, teniu la idea, sabeu que anirà sobre aquesta temàtica, però clar, tot això té un desenvolupament, no? Com us hi poseu?
4: Doncs nosaltres vam dividir les parts de l'aplicació en dies. Un dia vam pensar en una part, després un altre dia altra part, i així, doncs, successivament. Per desenvolupar les funcions de l'aplicació, sí. Vam estar els dos amb un iPad treballant i pensant que podíem no sé com es diu ara, agregar,
1: sí,
4: i que podíem solucionar amb aquesta idea perquè sigui bona i añadir-la a l'app. És a dir que, això, que cada part de l'app té un procés de pensament i de pensar si seria bona idea, de com fer l'aplicació sostenible i de com fer els apartats de l'app que siguin com he dit, sostenibles i que funcionin, i això.
1: I quan teniu

0: La idea, suposo que immediatament ja li presenteu al Marcos o li dieu, mira, tenim unes quantes idees, o directament aquesta. Com va? Ona?
1: Doncs el procés va ser bastant llarg. Jo recordo que vaig estar parlant en diverses ocasions amb el Marcos perquè volíem estar a l'alçada i volíem fer-ho el millor possible. Quan hi havia algú que no ens acaba de convèncer o que igual Marcos ens proposava de millora, no? Doncs en sabia, pues, ho feia. I això hi va ser res, doncs anàvem fent i si veiem algú que creiem que no funcionava o algú que creiem que havia de funcionar i encara no estava implementat a la nostra aplicació, doncs fèiem el possible per poder treure-ho i doncs anar endavant amb això.
0: Marcos, el Manel i l'Ona presenten la idea i què els hi dius? La primera cosa que els hi dius?
2: Bé, per començar volia dir que quan van oferir-nos la possibilitat de participar una altra vegada a aquest curs al Talent, des de l'escola, com a professor d'una matèria, en aquest cas de les ciències socials, vaig decidir presentar-lo als dos grups de tercer. Estem parlant de 66 alumnes i alguns també de quart d'ESO que també tenien interès en participar, perquè l'any passat no ho van poder fer, i van sortir molts projectes. Llavors, a partir d'aquí comences a parlar de forma individual amb cada parella, amb cada equip, i els vas fent propostes, els vas fent preguntes i intentes acompanyar-los. Bàsicament és acompanyar-los. Dic que van presentar molt bons projectes. De fet, aquest any hem aconseguit presentar dos equips a la final. Les tenim aquí a Nura, però també volia recordar que tenim un altre equip que format per la Lara i la Lucía. Van presentar un projecte, Safe Wall. No van aconseguir quedar entre les tres primeres, però és un projecte també amb bona idea, molt ben treballat, i que per desgràcia no van poder aconseguir obtenir cap premi, però ho van fer molt bé. Com et deia, a partir d'aquí és un acompanyament, és una idea, però després són 4 mesos de treball i sé que han dedicat moltes hores, molt esforç. Sempre dic que és un 1% d'inspiració, que és la idea, i un 99% de sudoració, que és el treball, l'esforç que implica. Sempre amb l'acompanyament, en el meu cas, per la meva experiència, perquè ja portem molts anys amb aquesta matèria i amb aquests projectes, aquest concurs, però bueno, el resum és això, acompanyar i treballar.
0: I en aquest moment ja comenceu el desenvolupament del que és l'aplicació. Quan coneixeu des d'Ostobaix, des de l'empresa mentora, aquesta idea, què dieu? De quina manera ha sigut el vostre suport?
3: Bueno, a nosaltres ens va al·lucinar, la veritat. El que ha dit abans la Carla és molt real. Jo potser tinc una imatge molt sesgada del jovent, no? O tenim en general una imatge sesgada del jovent, de falta de responsabilitat, de vegades falta d'esforç, i la realitat que m'he trobat amb coneixent els nois que participen en aquest projecte és totalment contrària. Hi ha un esforç darrere de tot el que fan, un coneixement brutal. A mi em va al·lucinar, per exemple, com van desenvolupar l'Ona i el Manel l'aplicació, la pàgina web, a través d'eines d'IA. Persones que com ells tenen voluntat i ganes de fer, tenen tantes eines ara mateix al seu abast que poden fer coses increïbles, i la veritat és que crec que nosaltres hem après més d'ells que ells de nosaltres, no? Nosaltres, la nostra aportació ha estat donar-los el nostre punt de vista des d'una empresa com la que nosaltres tenim, com vam desenvolupar Ostiobaix, vam revisar el projecte, ens va semblar brutal, vull dir, l'aportació que nosaltres vam fer va ser més enllà de posar en contacte amb una nutricionista que nosaltres havíem treballat, que és especialista en TCA, per si teníem dubtes, per si van desenvolupar un vídeo també amb ella, no?, d'entrevista, per entendre també més profundament el treball d'una nutricionista especialitzada en aquest tipus de trastorns. Vam fer una estada també a Ostiobaix perquè coneguessin el nostre centre, però bueno, en realitat, la veritat, i sent superhonesta, em va agradar molt veure les habilitats de comunicació que desenvolupen ara mateix els instituts, la capacitat d'esforç i de creació que tenen aquestes persones, no? Aquest jovent, la veritat.
0: Doncs som-hi, Nura i Manel. Tenim l'aplicació. Com funciona exactament? És a dir, la tenim el telèfon mòbil, ens la descarreguem i què fa? Som-hi.
1: Doncs a l'aplicació vam implementar diferents funcions, com hem dit abans. Compta doncs, amb una opció que és un xat comunitari en el que dins d'un espai moderat i regulat, sense poder incitar a idees de parir, ni a comparacions, ni a obsessió, doncs que poguessis parlar amb persones amb les que es trobessin amb la mateixa situació en la que tu et trobes, no? També vam fer, doncs, des de la part més sostenible, poder que creixi un arbre virtual a l'aplicació, a la vegada que doncs, una persona vam fer vots hàbits a l'aplicació i també col·laborem amb una ONG, es diu Tree Nation, que és una ONG real, que planta, doncs, cada arbre plantat a la web també es planta a la vida real a una zona habilitada. Llavors tenim un altre espai que seria un autoregistre d'emocions i no, doncs expliques pues, les teves idees, com t'has sentit avui i ho comparteixes. També doncs, tenim el nostre dispositiu, el CLIA, que és un dispositiu físic doncs, que et va recordant l'hora dels àpats i de la medicació, i principalment són aquestes. També tenim el botó de crisi, que és bastant important en els moments més difícils, doncs que et proporciona exercicis de relaxació, doncs per poder desestressar-te igual abans de poder, per exemple, quan una persona amb un TCA tendeix molt a tenir ansietat, no? I ens explicaven aquestes persones amb trastorns de la conducta alimentària que molts cops el que t'incita a fer quan tens un atac d'ansietat és igual fer-te mal a tu mateix, fer-te autolesions, i d'aquesta manera amb botó de crisi doncs volíem també pues, fer això també amb àudios personalitzats al terapeuta i tot perquè tu mateixa et puguis i aprenguis a cuidar a tu.
0: Heu dit que us heu inspirat en casos reals, casos que coneixeu de persones, de companys o companyes que ho pateixen. Han pogut després, suposo que sí, no? Fer provatures amb aquesta aplicació. Què us han dit?
4: Sí, doncs el cas real és l'hermanastra de la meva companyera i doncs ens ha ajudat molt perquè ha fet moltes proves, ens ha dat la seva opinió, ha provat, diguem que totes les funcions, el botó de crisi, i ha estat ahí per donar alguna opinió, així que ha sigut molt, molt útil i bastant bé.
0: Li ha agradat? S'ha sentit, doncs amb aquest plus que deia multiplicat que tenia només segurament doncs, amb els terapeutes o amb psicòlegs, sí. Psiquiatres, sí?
1: Sí, clar, també de fet ens va posar al principi de tot el projecte quan encara no sabíem ni que anàvem a ser seleccionats, quan vam fer doncs, aquesta memòria inicial. Ella ja ens va posar en contacte amb amigues seves que també van patir, amb la seva psicòloga, la seva nutricionista. Des d'un principi nosaltres ja estàvem informats i ella la veritat és que va ser el nucli del nostre projecte i des d'allà ens va ajudar moltíssim.
0: Dèiem abans des de Talent Factory que cada vegada ho posa més complicat, dèiem aquests 12 equips finalistes, imagino que el jurat davant de tot el que tenia sobre la taula ho ha tingut molt i molt i molt difícil, que tots els anys ho és, però aquest any dèieu que doncs, si cap encara més, no?
5: No voldries estar en una sessió de reunió de jurat, eh? Cap de vosaltres, us ho dic, eh? Perquè la veritat és que hi ha molts debats, perquè cada any, com dic, es superen, o sigui, aquest any ells, per exemple, el seu projecte ho han fet molt bé, perquè és un exemple de que és el que busquem a Talent Factory, que els joves al final identifiquen un problema, ho analitzen i proposen una solució que, a més d'innovadora, el que pretenen ells, per exemple, no és la seva sensibilitat, no?, amb què ho han tractat, perquè al final ells ho estaven vivint amb una persona que tenen al costat que ho està vivint en primera persona. No volen substituir un tractament professional, sinó convertir-se en un complement per al seu suport dia a dia. Llavors, per exemple, el segon i el tercer premi aquest any també han estat allà, el primer, el segon, el tercer, és que tots estan a un punt, un de l'altre, és molt complicat escollir. I aquest any, doncs, el segon ha estat el Vida 360.
0: Sí, de l'Escola Llor.
5: Correcte, que és una aplicació connectada a un rellotge intel·ligent pensat per a persones grans que viuen soles i el seu objectiu és reduir la solitud i augmentar-ne la seguretat connectant-les amb activitats de l'entorn i al final pues, potenciar i fomentar pues, tota aquesta col·laboració i creació de la comunitat.
0: I el tercer premi?
5: I el tercer premi, Mans que brillen, de l'Institut Camps Blancs, que era un panell intel·ligent que ajudava persones amb artrosis a millorar la seva mobilitat i força de les mans gràcies a la tecnologia.
0: Déu-n'hi-do. Tots temes que crec que ho hem comentat alguna vegada, el Marcos, que ha vingut en aquestes tertúlies que fem en més d'una ocasió, tots temes molt socials, molt d'acompanyament, molt d'estar al costat de l'altra persona. Això diu molt d'aquest jovent, que és molt jove, diu molt del futur que tenim per endavant.
2: Sí, el primer incidir en el tema de que aquesta aplicació és espectacular, pel que ha explicat la Ona i també el Manel. Aquesta vessant social sempre ha de ser la característica principal de qualsevol projecte, que aquesta vessant social, però a més el component tecnològic, començar a desenvolupar, encara que sigui en una fase inicial, una aplicació, té el seu valor. Una tercera part, la sostenible, com explicava l'Ona, utilitzant aquesta aplicació, també estàs d'una forma solidària ajudant a la creació d'un bosc, a plantar un arbre. Per tant, toca totes les branques que demana el món i la societat actual. I, com deia Carla i Nuri, els joves és que estan molt, molt preparats. Sí que dona la sensació de vegades de que no estan motivats, de que hi ha coses que no els interessen.
0: Els infravalorem una mica.
2: Sí, de vegades sí. I jo que estic amb ells a l'aula he de dir que tenen un gran potencial i que tenen grans capacitats, encara que de vegades no ho saben o que falten per acabar de desenvolupar, però el potencial és molt gran. Voldria fer fins i tot referència a un antic anunci que es feia a la televisió que deia joves sobradament preparats.
0: Sí, doncs sí. Ja
2: existia als anys 90 i estem ara a l'actualitat i continua sent així. Dic que aquest any, com deia a l'inici, vaig presentar un munt de projectes. Doncs ja he rebut alguns mails i me'ls trobo alguns alumnes pel carrer que estan desitjant que comenci el setembre per poder presentar les seves idees i tornar a presentar i participar en aquest programa del talent. D'aquí animaria també el talent a obrir la possibilitat de que creixi, malgrat que sé que significa molta feina, molta organització, perquè hi ha un gran potencial de intenta ajudar els joves perquè tenen un gran potencial i que s'ha d'intentar treure de l'aula i, com deia abans, que surti i que puguin, en aquest cas, participar al concurs.
0: Dèiem abans que des del Col·legi Sant Josep ja fomenteu aquest esperit emprenedor des de l'escola i crec que ja aquests alumnes van poder presentar davant de la resta d'alumnes aquest projecte, no? És sí, possible? Sí. Perquè, ho dic, parlo d'una experiència personal. Aquest matí li he dit al meu fill, que cursa primer de l'ESO, al Col·legi Sant Josep, li he dit, mira, avui venen aquests companys, i m'ha dit exactament en què consistia l'aplicació, m'ha dit exactament qui éreu vosaltres, i m'ha sabut explicar, i dic, vale, doncs ja està, ja ho sap. O sigui, vull dir...
2: Doncs me n'alegro, perquè això significa que estava atent, per la idea,
0: sí, però
2: i després fet... de que ho han explicat molt bé.
0: També, però m'ha fet gràcia perquè dic, doncs està molt bé que aquest esperit a un jove de 13 anys, doncs li hagi arribat també i que hagi estat, doncs això, interessat i que ho hagi entès perfectament,
2: sí.
0: No?
2: L'objectiu era doble. D'una banda, que ells poguessin explicar el projecte, agafar una mica de soltura, experiència, perquè havien d'anar a la gala final, que va ser molt maca, i poder explicar-la bé. I d'aquesta manera, a part d'explicar-la a casa, als familiars més propers, doncs també explicar-la als companys de l'escola. I després, d'una altra banda, que els alumnes que estan a primer segon, que quan arribin a tercer quart puguin participar, que ja comencin a despertar, a plantar aquesta llavor de futur de joves emprenedors, que sé que molts estan interessats. I per tant, bueno, el que deies, des de l'Escola Sant Josep intentem donar una sortida a aquest tipus d'itineraris i que ho han fet molt bé.
0: Manel i Ona, que heu sentit els companys de classe, les famílies, bé, la gent que heu pogut fer aquests assajos de presentació de Nura?
1: Doncs res, moltes felicitacions sobretot. el nostre curs també creiem que hi havia molt de nivell, com deia el Marcos, van agafar dos parelles, però és que podrien haver agafat a 30, perquè la veritat que jo em vaig assabentar de molts dels projectes i superbé. I res, doncs això també, a mi em va fer molta il·lusió arribar als dies abans de fer la gala final, vam estar passant per cada classe per nosaltres també practicar i explicar una mica sobre com anava a ser doncs la nostra presentació el dia de la gala, no? I ens va fer molta il·lusió a mi principalment perquè quan explicàvem els premis i tal, en el moment en què ho explicaves i de sobte deies, i el primer premi un viatge a San Francisco, clar, la gent, els alumnes de primer d'ESO es quedaven flipant, deien, buah, que guai. O sigui, a mi, si jo en el seu moment hagués estat doncs al seu lloc, i vinguessin uns alumnes de 12 anys més grans explicant-me pues, que estan participant en això i que tenen la possibilitat de poder viatjar aquí, no? O bueno, simplement viure l'oportunitat en general, doncs també m'hagués donat molta il·lusió i dir, ostres, és que d'aquí a 2 anys puc ser jo aquesta persona.
2: Sí. Jo volia dir que els de primer es van emocionar molt, els de tercer hi ha alguns companys que van estar molt contents i alguns estan una mica envellosos perquè
0: això és normal,
2: és un projecte molt maco i un premi molt, molt, molt interessant.
0: Sí, Manel?
4: Sí, també vull dir que molts companys ja abans de la gala, uns 3 dies abans, em deien que a mi i a la Ona ens veiem ahir guanyant el primer premi i jo crec que els meus companys van ser una part molt bona perquè ens van animar molt i ens van donar doncs, un petit suport que va ser molt, molt bo i que...
0: Això diu molt, dels companys a vosaltres també, però diu molt dels companys que guanyar vosaltres és guanyar ells també, això està molt bé, que bé, que bé.
4: I doncs això, que ens va servir molt les seves paraules i res.
2: Va arribar a la gala final amb molta confiança i ho han demostrat.
0: Molt bé. Des del sector empresarial de Sant Boi com a Osteo Baix, participant en aquestes iniciatives, era la primera vegada, ha guanyat el vostre equip. A partir d'ara, penseu continuar donant suport al talent Sant Boi?
3: Sí, sí, sí. En aquest cas continuarem com a Osteo Baix, continuarà el Jesús com a mentor en les properes edicions i bueno, si al final doncs s'accepta, no, la continuïtat de l'empresa. I la veritat he de dir que té molta repercussió. Nosaltres no coneixíem bé el projecte, sí que ho havíem vist perquè tenim molt contacte amb la Marta Saavedra, per exemple, que ella porta molts anys fent-ho, sempre ens ho havia comentat, però nosaltres no ho havíem viscut mai en primera persona i té moltíssima repercussió. O sigui, molta gent s'assabenta del premi, de com funciona. Hi ha moltíssimes famílies implicades en l'àmbit escolar i realment moltíssima gent ens ha trucat, ens ha escrit, ens ha dit i ens ha felicitat per aquest premi, que és 100% una cosa que han guanyat, vull dir que han generat ells, no? Però a nosaltres ens ha repercutit molt en quant a visibilitat. Jo crec que també treballeu molt bé a nivell de les xarxes socials, a nivell de visibilitat.
5: Sí, al final també intentem que això és una acció que al final estan participant les empreses i que per ells jo crec que té molt valor, perquè parlem de responsabilitat social corporativa, parlem d'estar implicats amb la seva comunitat, perquè tots són empreses al municipi. Llavors jo crec que no hi ha una manera millor de al final intentar generar un futur i començar per les persones que són el futur i que a més també són el present, que són els joves. Llavors jo crec que té molt valor per les empreses participar en aquest tipus d'iniciatives i com diu bé la Nuri, nosaltres pues, intentem donar-los tota la visibilitat a través de les xarxes, els acompanyem en totes les visites que fan a les empreses, després totes les notícies que compartim estan mencionades totes les empreses, al final és molt important també per elles que se sàpiga el que estan fent.
0: Des de Talent Factory, avui estem parlant del Talent Sant Boi, 7a edició, però esteu viatjant per molts territoris, per moltes ciutats, per molts instituts i escoles, fomentant el mateix que heu estat fomentant a Sant Boi, que és doncs el talent emprenedor, amb les col·laboracions imprescindibles de les administracions locals, en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Sant Boi.
5: Correcte. L'altre dia estaven fent com un breu resum de tots aquests...
0: Breu, breu no seria.
5: Però breu no és. I no, és difícil de calcular perquè són molts programes, són moltes activitats les que fem. Parlem de més de 60.000 joves que han dut a terme formacions amb metodologies i eines d'emprenedoria. Parlem també de més de 50 empreses i entitats col·laboradores, empreses i entitats com la Diputació de Barcelona, Acció, Aigües de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca i un munt més que podria dir. I la veritat és que és molt important aquesta col·laboració, perquè sense elles i sense la implicació dels ajuntaments, això no seria possible. O sigui, tot el que es fa és tot per ells, però sempre es fa des d'una organització, una gestió de tots, que tots els entitats i aquests agents ho fan possible.
0: Doncs ara sí, parlem del premi, no? Parlem d'aquest viatge, que bé, no és el més important, però és important també el viatge que fareu el mes de setembre, sí? És el setembre,
5: correcte.
0: El setembre a Silicon Valley, a San Francisco, allà fareu una ruta espectacular, que no sé si el Marcos ja l'has fet.
2: Sí,
0: ja l'has fet, oi?
2: El primer any van participar, van guanyar també. Sí. Per ser, com a curiositat, el germà del Manel, que és el Mar Ernica, va ser el guanyador, amb el seu company, el Luis Chen.
0: Sí. Els vam tenir aquí. Vam tenir aquí els guanyadors, és veritat. És veritat,
2: i ja van poder gaudir d'aquesta experiència del viatge. És un viatge increïble perquè combina la part turística i la part emprenedora, vinculada a les visites a diferents empreses com la de Google o universitats com Stanford, entre moltes altres coses. O sigui, impressionant, és un gran premi.
0: I què opineu vosaltres, el Manel i l'Ona, que marxareu al setembre a Silicon Valley i a San Francisco?
4: Doncs jo crec que, bueno, creiem que...
0: Ja t'ho ha xivat el teu germà, tu, no? En què consistirà?
4: Doncs que, com has dit, és el Silicon Valley, i jo crec que quasi tot el món vol anar als Estats Units. És un destí molt, molt bonic, i doncs, a més, a Silicon Valley, que està ple d'empreses i de jocs molt importants, jo crec que serà un viatge molt bo i ho gaudirem bastant bé, la veritat.
0: Ona?
1: Sí, la veritat és que em fa molta il·lusió poder viatjar, poder tenir aquesta oportunitat. A més, doncs, Hollin, que et regalin un viatge per un treball, em sembla molt guai. I res, doncs, per exemple, a mi, com a Xer, que em faria molta il·lusió, a mi m'agrada molt tot el tema de les presons i tot això, i saber, doncs, que podré anar a una de, segurament, les presons més importants, no, la presó d'Alcatraz, pues és una cosa que em fa molta il·lusió, bueno, el viatge en general.
0: Quin voldreu que sigui el vostre futur quan parlem d'estudis? Ara heu acabat tercer? Sí? Doncs en un futur, no sé, què voleu estudiar? Ho teniu clar o no gaire?
4: Jo, sincerament, no ho tinc molt clar, però segurament m'aniré... faré batxillerat, però segurament m'aniré a fer... Adeu, alguna cosa així semblant. I perquè a mi m'agrada sincerament molt el món de l'emprenedoria. De fet, és molt... Bueno, és que és molt llarg la història, però ja practico l'emprenedoria i...
0: Que ja tens una empresa, quasi?
4: Quasi.
0: Déu-n'hi-do.
4: I doncs... crec que és un món molt doncs dur, però que si ho fas bé i treballes molt, dona els seus beneficis, i doncs per ahí tiraré.
0: I la Ona?
1: Jo la veritat és que sí que ho tinc bastant clar. Després, doncs, qui sap què passarà. Però jo des d'allà fa un any, just abans de aquest curs del talent i tot això, per això també em va fer molta il·lusió, tinc bastant clar que em vull enfocar al món de l'empresa, just. M'agradaria estudiar un batxillerat social per després poder fer administració i direcció de l'empresa, ADE, i m'encantaria, doncs, després poder anar, pues, a la universitat, fer una carrera i poder especialitzar-me en el món de la moda. M'agradaria molt, doncs, poder tenir una empresa enfocada en la roba, en la moda, és el que més m'agrada.
0: Clar, Marcos, això pot obrir vocacions que potser estaven amagades, no? Aquests concursos, bé, el Talent Sant Boi, per exemple.
2: Sí, és el que dèiem abans, que sobren itineraris, la part més empresarial, vinculada a l'economia, és un gran itinerari. De fet, ara que deia el Manel, que no ho té encara prou clar, a l'escola Sant Josep comencem a tercer d'ESO fent una mica de tria d'itineraris mitjançant les optatives que faran, i després continuem el treball d'orientació molt potent a quart d'ESO, en què fem moltes coses, entès, visites, tallers, etcètera, etcètera, i els acompanyem també en l'itinerari més aviat vinculat a les ciències, o més tecnològic, o més social. I aquest concurs ens dona aquesta possibilitat de poder veure els diferents perfils i encaminar els itineraris. I a partir d'aquí, els itineraris són com un llarg camí, una escala plena de graons, i és acompanyar en el procés dia a dia. Fins que ja acaben l'escola, si continuen el batxillerat, perfecte, i si se'n van fora, doncs és una altra història.
0: Des de Talent Factory, any que ve, continuem, no? Vuitena edició.
5: Continuem, una vuitena, una novena, una desena. Nosaltres continuem aquí, nosaltres continuem intentant... al final, bueno, sí, cada edició demostra que el talent jove, doncs, existeix, i nosaltres només el que els donem és oportunitats. Per, al final, i capacitar-los a través de totes aquestes formacions que fem, i ells són, al final, ells són qui demostren. O sigui, això va d'un tema d'esforç, de ganes, de motivació, d'il·lusió, i això és el que predomina en tots els programes. O sigui que, sí, sí, nosaltres continuem aquí, i sempre de la mà de l'Ajuntament, que és qui ho fa possible.
0: Des del sector empresarial, que avui ens acompanya l'empresa mentora, que és Osteobaix, Núria Pérez, quin és el consell que vas donar i que continuaries donant, i que insistiries per donar a aquests joves, aquests que han guanyat, però a la resta que potser ens estan escoltant, no ens escoltaran, o puguin escoltar aquesta entrevista en un futur, això per acompanyar, doncs, aquest esperit emprenedor?
3: Bueno, consell, al final, jo vaig estudiar biologia, i ara m'estic dedicant a una cosa absolutament diferent. El consell és que es guiïn per allò que els motiva més. Que la realitat és aquesta, no? Que al final fas potser una carrera per obligació, per, bueno, perquè et diuen que potser és el que més sortida té, per el que sigui, però al final, si el que t'agrada et mou, facis el que facis, obtens un benefici, no? I jo el que faria és això. O sigui, després d'aquests anys i d'haver estudiat la carrera, tres màsters, i haver acabat muntant una empresa, moltes vegades et veus molt, bueno, d'alguna manera, com molt obligat a continuar un camí que potser tu no era el que inicialment agafaries, i seguir l'instint és molt important.
0: Jo li demanaria ara a l'equip guanyador d'aquest Talent Sant Boi, la setena edició, el projecte Nura, aquests alumnes del Col·legi Sant Josep, el Manel Hernica i l'Ona Lázaro, què és el que diríeu a algun jove que potser l'any que ve, doncs, ja ha de fer al Col·legi Sant Josep algun dels projectes? Quin, no sé si la paraula és consell, o què és el que us agradaria dir, o què és el que els hi heu dit, perquè heu fet aquestes exposicions classe a classe, si ens estan escoltant o si ens escolten algun dia.
1: Doncs a mi m'agradaria dir, sobretot, que no deixin de fer, o sigui, el que els agrada, no deixin de treballar. Molts cops, no? Al principi, quan ens van donar aquest plan d'empresa i vam veure totes aquelles preguntes que no sabíem què eren ni la meitat de coses, vam dir, ostres, això igual, aviam si se'ns quedarà gran. Però no, tu li has de donar empeny, i t'has d'esforçar, has de treballar, per molt que costi, i tot, no has de deixar de fer i de lluitar pel que t'agrada. Sabent que tens un objectiu final, tu mateix et marques, doncs, el teu propi límit també, i fins on t'agradaria arribar, però jo crec que has d'intentar sempre fer el màxim, arribar allà on puguis, però lluitar i treballar per aconseguir-ho.
0: Manel.
4: Jo principalment els diria als joves que per arribar a la victòria, el principal, bueno, el que tens que fer és treballar molt dur, treballar i seguir treballant, sense escoltar ninguna... Si, per exemple, et diuen que la teva idea és molt mal, i no, sense escoltar, o sigui, no tens que escoltar-los, i doncs treballar dur cada dia, per les nits, si pot ser, I doncs això, treballar dur i pensar en la meta final en el que pots estar, manifestar tot, diguem. A tu imaginar-te a Silicon Valley i doncs això, jo crec que això és el truc.
0: I el responsable d'aquest equip, el professor del Col·legi Sant Josep Marcos Ombanera, si algú ens escolta, algun d'aquests joves que potser l'any que ve s'hi ha de posar.
2: Doncs ja ho han dit ells i jo comentava abans, és tenir una idea, lluitar per ella, com diu el Manel, i després molt treball, molt esforç, i després en el cas del Sant Josep l'acompanyament meu per poder guiar fins al final. També volia posar en valor l'esforç que fa l'Ajuntament, donar les gràcies també al Talent, donar les gràcies també a Osteobais, que ens han acompanyat, i a la resta d'empreses que, com deia abans la Carla, hi ha un munt d'elles, destacaria Renault Ross, perquè també s'han acompanyat aquest curs en el projecte de Safe World, i la resta d'empreses. I després les escoles, no només la nostra, la resta d'escoles. En definitiva, tenim tots una responsabilitat. Aquests joves, com deien, estan sobradament preparats i si no, ho estaran d'aquí poc. I són el futur. En el món empresarial seran els propers treballadors. A nivell d'Ajuntament seran els propers ciutadans. I a nivell de les escoles, la nostra obligació de formació i acompanyament està clara. Per tant, donar les gràcies d'una banda i apel·lar a la responsabilitat de tots, perquè els joves són el present i també el futur.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Avui hem parlat de Nura, aquesta aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària, que han estat els guanyadors d'aquesta 7a edició del Sant Boi Talent 2026. Aquest equip guanyador ha estat del Col·legi Sant Josep, els alumnes Manel Hernica i Ona Lázaro. Moltíssimes gràcies, enhorabona i bon viatge.
2: El mes de setembre.
0: Gràcies també a l'empresa Osteobais, que ha fet de mentora d'aquest equip, al Jesús García i a la Núria Pérez. Avui ens acompanyen la Núria. Gràcies, Núria.
3: Gràcies.
0: Gràcies també al professor del Col·legi Sant Josep, responsable d'aquest equip, Marcos Ombanera. Fins a propera i gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a la responsable de comunicació de Talent Factory, la Carla Martín, per haver vingut avui el Dies de Ràdio i haver-nos explicat doncs aquest recorregut.
5: Gràcies a vosaltres i bon dia.
0: I aprofito per donar les gràcies també per aquesta iniciativa i aquesta idea que en el seu moment vam presentar aquí, la primera edició del Talent Sant Boi, amb els directors de Talent Factory, que són la Laura Benítez i el Juan Castilla. Gràcies a tothom, que vagi molt bé i fins la propera. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Adéu.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Pau Gil, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem al proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i la nostra companya Laia Vidal. Fins al dilluns, que passeu un excel·lent divendres i un feliç cap de setmana. Bon dia.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @ Joventut Sant Boi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @ Joventut Sant Boi.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @ Joventut Sant Boi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
3: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
1: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
2: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Molt bona tarda, us parla la Laia Vidal en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi, on us destaquem les novetats en mobilitat previstes a partir de dilluns. Avui és divendres 24 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. A partir de dilluns vinent hi haurà afectacions nocturnes al trànsit per les obres de desmuntatge de línies elèctriques. Les nits dels dies 27, 28 i 29 de juliol hi haurà talls de trànsit en diversos carrers de Sant Boi propers a la zona de les Termes Romanes per obres de retirada de les torres elèctriques. Les afectacions seran de 8 del vespre a 6 del matí i els principals talls afectaran a l'Avinguda Maria Girona, la BB-2002 i el carrer Bonaventura Calopa. També hi haurà canvis en el recorregut de les línies d'autobús L96 i L61. I a Sant Boi continua actiu el nivell 3 de 4 del Pla Alfa per perill molt alt risc d'incendi. De cara al cap de setmana, sobretot, recordem que està prohibit encendre foc en qualsevol espai obert, fer cremes agrícoles o forestal, utilitzar foc a les àrees de descans, zones recreatives i d'acampada, així com fer servir maquinària que pugui generar espurnes a menys de 500 metres del terreny forestal. I també està prohibit l'ús de material pirotècnic, l'abandonament d'objectes en combustió i l'ús de bufadors, serres radials i eines similars prop de zones forestals. I més informació de servei, perquè les obres de manteniment de l'aparcament de Can Pinyol a la carretera de Sant Climent a la BB-2004 estan a punt d'acabar. Durant el dia d'avui l'aparcament ja es podrà posar a disposició i podrà tornar a aparcar amb normalitat. I l'EMAP, l'Espai Municipal d'Atenció a les Persones, ha estrenat un punt d'autoservei per imprimir documents del padró de manera immediata. Aquesta màquina permet obtenir documents del padró municipal sense haver de fer cua ni esperar a l'atenció presencial. Es poden imprimir volants i certificats de convivència individuals i històrics. Per fer el tràmit només cal identificar-se amb el DNI o el NIE i seleccionar el document desitjat i recollir-lo directament en paper. I en economia, només la meitat de l'augment salarial arriba a la nòmina del treballador, segons les dades de Pimec. Pujar el sou als treballadors ja no garanteix que mantinguin el seu poder adquisitiu. Segons un estudi que acaba de presentar la Pimec, de cada 100 euros addicionals que gasta una empresa en millorar el salari, només la meitat arriba finalment a la nòmina. La patronal ho atribueix a la congelació de l'IRPF i exigeix canvis urgents a Hisenda per no perjudicar empreses i treballadors. Escoltem a l'Alejandro Paulino, de la Xal.
1: Pujar el sou als treballadors ja no és suficient per combatre la inflació. De cada 100 euros de més que una empresa destina a millorar un salari, el treballador només en rep nets entre 48 i 56. La resta se'n va directament a pagar l'IRPF i les cotitzacions socials. Segons un estudi de Pimec, la causa és la congelació dels trams d'aquest impost. Tot i que els sous pugen per compensar l'augment del cost de la vida, els criteris d'Hisenda no s'actualitzen, fent que els ciutadans paguin proporcionalment més impostos que sense haver guanyat poder adquisitiu. Això fa que, per aconseguir que un empleat ingressi 100 euros nets més, la PIME hagi d'assumir un sobrecost d'entre 180 i 210 euros. Una situació que, segons la patronal, castiga els marges de les empreses i resta eficàcia.
0: I el Parc Agrari de Sant Boi contribueix a un any rècord de papallones al Baix Llobregat. L'any 2025 ha estat el millor des de que es fa el seguiment de les papallones a l'àrea metropolitana i l'Observatori Metropolità de Papallones ha registrat 15.200 exemplars i 45 espècies diferents. Les xifres més altes des de l'inici del projecte l'any 2019, segons les dades del CREAF. Tot i així, els experts alerten que el canvi climàtic també està incidint en la desaparició d'algunes espècies d'aquests insectes. Escoltem el Pau Guzmán, biòleg i divulgador del CREAF, a la República Santboiana.
2: El canvi climàtic ja les està afectant i el que s'està veient és que justament les papallones que són més sensibles a la temperatura que tenen més requeriments ecològics, doncs justament són els que estan sortint perjudicades. I aquestes papallones més termòfiles, que se'n diu, que aguanten i els agrada més la la calor es veuen afavorides, això ja s'està veient. I d'altra banda també tenim el problema de les espècies exòtiques, no? que es poden introduir en mercaderies o persones o el que sigui, això també anirem veient espècies que es van introduint de fora, que ara no hi són, com per exemple ha passat fa poc amb la pavellona del Boix, que és una pavellona nocturna, no té res a veure amb les pavellones que estem parlant, però és un exemple recent que ha afectat les nostres boixedes.
0: I a més, les tres onades de calor i la manca de pluges d'aquest inici d'estiu han fet disminuir notablement la presència de mosquits a Catalunya. Tot i que la primavera feia preveure una temporada complicada, les altes temperatures i l'evaporació ràpida dels punts d'aigua han dificultat la reproducció d'aquests insectes. Carles Aranda és el responsable del Servei de Control de Mosquits i investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal de Barcelona i ha explicat al Dies de Ràdio els motius d'aquest descens de la població de mosquits.
3: Els mosquits, per poder ser-hi, abans han estat larves. Aquestes larves són aquàtiques. I què necessiten? Doncs necessiten aigua estancada i una temperatura prou elevada. Què ha passat aquest any? Doncs que vam començar amb molta pluja, gener, febrer, març, abril, però més o menys des del maig no plou, com a mínim al Baix Llobregat i també a molts altres llocs. Clar, en no haver plogut, hi ha tots aquells petits llocs de cria que hi han dispersos per tot arreu que podien produir mosquit tigre, malgrat haver-hi prou temperatura com perquè es desenvolupin, com que hi ha poca aigua, doncs tenim menys mosquits.
0: I de cara al cap de setmana, us recordem que la piscina de la Muntanyeta està oberta fins al 6 de setembre en horari de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. I aquest dissabte serà l'últim de la iniciativa pionera que s'ha dut a terme aquest mes de juliol, la piscina relaxada. I és que tots els dissabtes de juliol, de 8 a 9 del vespre, la piscina es reserva a infants amb neurodivergència, com per exemple infants amb trastorn de l'aspecte autista.

0: possible.
1: Aquesta primera edició ha comptat amb 25 famílies i escoltem ara la Sensi Domínguez, la regidora d'Igualtat i Benestar.
2: No respon a una demanda explícita, però sí a una necessitat que jo crec que tenen les famílies. Estan responent moltes famílies. A mi m'agrada sempre quan em pregunten, no, en alguna ocasió, no, em pregunten quanta gent hi va o quantes famílies hi van. Jo sempre dic, em contesto el mateix, no? Jo crec que és un espai que si una família vol anar o un infant té aquesta necessitat d'anar, a l'espai ha de ser-hi. Té que tenir aquest dret, el dret a poder venir i gaudir, no? I si no ve, té que poder escollir, perquè potser pues, no li ve de gust anar, no passa res tampoc.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I els esports, el Club de Futbol Ciutat Cooperativa ja ha anunciat la seva temporada. Doncs sí, tornen i serà a partir del 18 d'agost quan el primer equip masculí arrencarà en, això sí, una nova pretemporada en primera catalana després del seu descens de la Lliga Elite en aquesta temporada passada.

I pel que fa al temps, sol i calor d'estiu avui a Sant Boi, amb màximes al voltant dels 33 graus. Una jornada estable i assolellada. El cel es manté serè durant pràcticament tot el dia i només augmentarà la nuvolositat a última hora del vespre sense risc de pluja. La temperatura arribarà als 33 graus durant les hores centrals del dia, després d'una nit càlida amb una mínima d'uns 24 graus. I la sensació de calor serà marcada, tot i que la marinada, que bufarà moderada a partir de migdia, farà una mica més suportable l'ambient. I pel que fa al cap de setmana, dissabte dominarà el sol durant tota la jornada amb núvols poc importants a primera hora. Les temperatures es mantindran altes amb una màxima de 33 graus i una mínima de 24 graus. El vent de marinada bufarà fluix a moderat a la tarda i tampoc s'esperen precipitacions. I diumenge continuarà la mateixa situació amb cel serè o poc ennuvolat i ambient molt càlid. Les temperatures es mouran entre els 24 graus de mínima i els 32 o 33 graus de màxima. La marinada tornarà a deixar una lleugera sensació de frescor a última hora del dia, això sí. I en definitiva, ens espera un cap de setmana de ple estiu a Sant Boi amb molt de sol, calor intensa, especialment durant les hores centrals del dia i cap previsió de pluja. I amb això acabem els informatius d'avui, divendres 24 de juliol. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i, com sempre, la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi. Bon cap de setmana.

0: Ràdio Sant Boi, local i en català.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donar òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
4: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa, i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Share Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La vuitena edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Cortuz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
8: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
8: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
9: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
9: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
9: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones i en aquest cas a les empreses i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
9: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
4: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
0: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
4: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com a anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
4: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
5: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
0: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
18: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
19: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no?, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
18: El pla corresponsable, dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
20: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
4: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
0: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
21: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
4: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
0: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
4: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
0: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
4: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
0: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
4: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
0: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
4: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
0: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rosa i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com

0: Jackson Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village, amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
2: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva sisena temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
3: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, estos partidos exigentes, meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
2: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el centre d'esports encara no farà servir la nova samarreta, a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
2: Més esports, en aquest cas l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Paeria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
5: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació de l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu com és l'administració, i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
2: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:15 del matí contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
1: Bones notícies per tots els junts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació.

0: Informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
2: Glòria Fontova.
5: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
7: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
8: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
6: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
9: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
10: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
6: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
9: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
6: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
9: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidència presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
6: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa, i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pòlsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
6: Gràcies, Luis. I per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
9: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
6: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada, ho farà contra l'Europa.
12: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
6: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavís. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
13: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
7: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
13: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
8: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
13: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
6: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que ja ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
15: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
14: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
16: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
14: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
6: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada com les que ocuparan aquests dos sinistres.
14: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
17: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones i en aquest cas a les empreses i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
14: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
6: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats, al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
9: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
18: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
9: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
0: Notícies en xarxa.
6: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
20: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa. I només per dir-ho Però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
10: Sí, és que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
19: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
6: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
21: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
1: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
9: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
22: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
9: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
6: Aquí a Catalunya, on per ser les conseqüències d'aquests incendis també estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
23: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
24: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
23: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
6: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja Noia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
2: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2:00 PM a 12:00 PM. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
3: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
2: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
6: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
5: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
4: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
6: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
11: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
25: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
11: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma Tuti, que s'adapta millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
6: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple a Barcelona avui el cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Marc Kurtz.
7: experimento. Tenemos química, no me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento.
9: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Cher Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
6: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
8: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
12: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquesta feina que recupera d'alguna manera aquesta música que sonava a la Barcelona de la primera meitat del segle XX.
8: Aquesta edició del Festival de Jazz explora nous camins d'aquest estil musical i destaca per la forta presència femenina en el cartell, amb actuacions de Gemma Abria amb Josep Travé, Júlia Planas, Luis Massenger i, per últim, Alberto Burguez amb The Flying Roots. Les actuacions cada divendres a les 10 del vespre al Pati del Xifrer i les entrades a un preu de 15 euros.
6: Amb jazz arribem a la informació esportiva. Ja tenim a l'estudi en Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
13: Bon dia, Marta. Partit a les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat avui Arnau Campeny fins al 2027, una temporada. El segon capità disputarà la seva sisena temporada, sisè curs com a escapulat. L'Espanyol, de la seva banda, ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Escoltem què diu a la prèvia el jugador blanc i blau Urco.
15: Con ganas de jugar ya el partido de mañana y seguir poniéndonos a tope para el arranque liguero. El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad y lo que nos dice siempre. Durante la semana trabajamos mucho el aspecto físico y bueno, pues para llegar lo mejor a los partidos de pretemporada y para ir poco a poco entonándonos para el primer partido de liga.
13: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol, ve de Ludogorets de Bulgària. Més esports, en aquest cas en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana. Serà el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà a les semifinals contra el Jaén. El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra el Jaén.
16: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar a la Supercopa a casa, crec que és molt positiva. Primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició. Segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol. Millor casa que no fora, com hem fet sempre.
13: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Serà la seva primera experiència europea, un Barça que també s'ha reforçat amb Oleg Balcerowski, un pivot que prové de l'Unicaja de Màlaga. El Kitz de Nas Manresa ha incorporat Rafa Villar del Baskonia per reforçar el seu joc exterior. El català de 21 anys signa pels pròxims 2 anys. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 catalanes ha guanyat els penals, les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia, contra Rússia. Espanya disputarà la final diumenge a 8:15 del matí contra els Estats Units. D'altra banda, l'equip masculí amb 12 de 15 catalans ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça. I encara un apunt de l'atletisme, Marta, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga, exhibició de superioritat del barceloní, que ha pulvoritzat la seva millor marca personal amb 26 segons de millora.
10: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
14: La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
9: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
18: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
9: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
18: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
19: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
20: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
19: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
20: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
19: Sí.
9: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
26: Entonces, ¿cuánto debemos?
19: El fracaso es la clave del éxito.
20: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
26: Creo que me apuntaré a esa cosa.
27: ¿Qué cosa?
26: Nada, un programa de gimnasio.
28: Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
9: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
26: Muy delgada. ¿Estás bien?

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Salut, amigues i amics, què tal, com esteu? Oients dels Sendes en general, si us agrada caminar, conèixer llocs interessants i traslladar-vos a viatges espaterrans, aquí ens teniu una setmaneta més. Som un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que ens podeu escoltar a la graella de 35 emissores locals d'arreu del país o bé en el podcast del web martorelldigital.cat/ràdio. Arribem a l'episodi número 566, farcit, com sempre, en tres continguts. Comencem. El Santuari de la Salut, al terme de Sant Feliu de Pallerols, és un indret privilegiat per les vistes sobre la vall d'Hostoles, la seva posició límita a l'altiplà del Coll Sacabra i el seu meravellós entorn natural. En sabrem molt més de la mà de la doctora en turisme, Sílvia Olet. Trepitjarem terres del Maresme, en concret de l'Alt Maresme, per la proposta senderista del dia. El Xavi Dió ens porta a fer una circular per dues amagades valls plenes de racons interessants al voltant dels turons de Sant Andreu i de Cal Caletra. Queenstown és la capital de l'aventura a l'illa sud de Nova Zelanda, un dels punts pels que segueix la natura explicant el viatge recent que hi va fer. Avui, en el cinquè i penúltim episodi del relat, ens anem apropant des d'aquesta petita ciutat cap a un dels llocs més especials del recorregut, el Milford Sound. I, xino-xano, començarem el programa d'avui. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Tornem a una d'aquelles raconades a les que s'hi arriba per carreteres plenes de corbes i de desnivells. Llocs que no són de pas, si més no en els temps actuals. Perquè l'indret que centra avui la nostra visita va ser un lloc de pas, de parada i fonda, a l'antic camí ral que anava de Vic a Olot, en un punt de l'altiplà del Coll Sacabra, comarca natural on van a trobar-se la Garrotxa, la Selva i Osona. El nostre punt de mira és la Salut, una edificació que s'encaixa en un indret privilegiat, en un lloc ombrívol, sobre una balma, fregant l'abisme. Una vessant costeruda que es desploma a més de 600 metres d'alçada fins a Sant Feliu de Pallerols. A la Salut ens hi porta la Sílvia Aulet, doctora en turisme i que porta una càtedra UNESCO de polítiques culturals amb el projecte Santuaris per la Pau. Bona coneixedora i estudiosa de l'indret, doncs, entre d'altres coses, va néixer al veí Santuari del Far, escassament a uns 6 quilòmetres al sud. De fet, ella mateixa ens explica que la Salut forma part d'un petit eix de centres religiosos en aquest sector del territori.
1: A part del Santuari de la Salut, hi ha el Santuari del Far i el Santuari de Cabrera. I justament és una zona, doncs, que hi ha tants santuaris probablement perquè sigui aquest espai una mica com de frontera, diguéssim, entre diferents divisions administratives i fins i tot també entre diferents bisbats, perquè el Santuari de Cabrera i el Santuari del Far són del bisbat de Vic i el Santuari de la Salut és del bisbat de Girona. Però és una terra una mica de ningú i potser una mica de tots.
0: A diferència, però, d'altres santuaris que tenen arrels medievals, la Salut és una edificació una mica més recent. Els seus orígens documentats, de fet, se situen a principis del segle XVII.
1: Un veí de la comarca, que es deia Joan Carboner, doncs va col·locar una imatge de la Mare de Déu en una mena de balma natural que es deia el Roc de Claperols. De fet, aquesta pedra avui està integrada a dins del santuari. I, de fet, si vas a l'hostatgeria, hi ha un tros que encara es pot veure. Perquè, al final, clar, hi havia la balma i va posar la imatge, i, de fet, ell venerava aquesta imatge. Al costat d'aquest espai, d'aquesta balma, hi havia una font. La gent va atribuir propietats curatives a aquesta font i, a partir d'aquí, es va construir una ermita que, mica a mica, es va anar ampliant. I amb alguna d'aquestes ampliacions, l'edificació es va menjar, diguem, aquesta pedra que ha quedat integrada dintre.
0: La creença dels veïns que la Mare de Déu de la Salut els protegia de tempestes i aiguats va fer que, a poc, el lloc anés guanyant popularitat, fins a arribar a esdevenir santuari. Explica la Sílvia que, a principis del segle XVIII, s'hi van fer ampliacions, un campanar més gran, i s'hi va instal·lar també una hostatgeria. El lloc va passar també per moments convulsos, com ara durant la Guerra del Francès, a principis del segle XIX, sobretot amb l'arribada de les tropes franceses del general Lamarque. Va ser la nit del 24 al 25 d'abril del 1809.
1: El camí ral que connectava abans el que és Olot amb Vic passava per aquesta zona del Coll Sa Cabra i per tant també el santuari era com en una zona que potser ara sí que queda com més aïllada, però en aquells moments doncs, era una zona com que venia més de pas i per tant de fet hi volia passar la nit. I els francesos van ferir a l'ermità que hi havia, que tenia cura del santuari, que després per culpa d'aquesta ferida va acabar morint, i a més doncs, van saquejar tot el que van poder del santuari. Sí que és veritat que la imatge de la Mare de Déu la van respectar, però van intentar doncs, emportar-se, clar, hi havia almoines, hi havia, no?, tot això s'ho van emportar.
0: Al llarg del segle, la Salut es refà d'aquest episodi i, empesa per una devoció creixent, continua ampliant-se. Això sí, amb el topall de sempre, la guerra civil ho estronca tot. El santuari queda completament arrasat i es perd la imatge de la Mare de Déu. Anys després, com l'Au Fènix, la Salut reneix de les cendres i es reconstrueix tot respectant els seus orígens.
1: Es va fer amb estil neoclàssic, que és el que hi havia, i s'ha intentat respectar tot, i de fet les posteriorment neteges i coses que s'han fet també es fan sempre mantenint una mica aquesta línia. Llavors, la planta de l'església sempre ha estat la mateixa, diguéssim, que és una planta rectangular i que té aquest campanar que es va fer en un moment d'aquests d'ampliació que queda a l'esquerra, i tant la façana com a dins de l'església és això, aquest estil neoclàssic, més aviat s'obri, si veus el cambril de la Mare de Déu, no? Té unes columnes que marquen el cambril i és bastant en aquesta línia que s'ha anat mantinguent.
0: A mitjans del segle passat, la Salut torna a passar temps de decadència fins que cap als anys 80 hi ha un impuls que la projecta cap al moment present. Un centre format per l'església, l'hostatgeria, en què s'han reconvertit les antigues cel·les en habitacions, i el restaurant cafeteria. El lloc on se situa tot el complex justifica tota la infraestructura.
1: El santuari és com un balcó que té unes vistes que van, perquè ens entenguem, si tu agafes des cap a oest, doncs veus des del que seria tota la zona del Golf de Roses, de fet en dies clars, des d'allà pots veure el mar, i per tant veus Golf de Roses, Cap de Creus, vas resseguint les Alberes, l'Alta Garrotxa, els Pirineus, i després, més en un primer terme, tens a baix la Vall d'Hostoles, la Vall d'en Bas. Per tant, la vista realment és espectacular des d'allà.
0: I la Salut no només és un balcó, sinó també un punt de sortida a indrets de gran bellesa que té al seu voltant. El més especial, escassament un quilòmetre de distància en línia recta, és un lloc autènticament màgic, el nom del qual li fa plena justícia.
1: Molt a prop del santuari, el que hi ha és les Roques Encantades. És una caminada relativament fàcil des del santuari. És un lloc molt emblemàtic, és un lloc molt especial, que aquí hi ha una llegenda vinculada, no?, que deia que el dimoni tirava pedres a la gent de Sant Feliu i un dia els àngels se'n van cansar i van lligar les pedres amb cadenes perquè el dimoni no les pogués llançar i per això hi ha... Però al final tu vas caminant i et trobes com tota una sèrie de roques que estan allà que dius, ostres, d'on han sortit, no?
0: Roques molt grans, de fins a 10 metres d'alçada, rodejades per tot arreu d'un frondós bosc de faig. D'alguna manera com deixades anar allà mateix. Però encara podem gaudir de molts altres indrets que ens esmenta la Sílvia.
1: Este és el que seria el Pla d'Armadans i el que abans en deien el Prat dels Alemanys i l'Estany del Coll. L'estany avui en dia no hi és, però hi havia hagut allà una petita bassa i aquest era una de les rutes. Continuant, les Roques Encantades et portaria, si vas seguint, cap a Coll de Condreu. Si no, pel Prat dels Alemanys podries continuar cap a la Devesa i al voltant doncs, també tens llocs emblemàtics. Hem parlat abans del Santuari de Cabrera, Rupit, evidentment, o si no, fins i tot arribar fins al Far, no? Que això seria, diguéssim, pensant el que podríem dir sobre Cinglet. Després ja, a partir d'aquí, de la Salut també podries baixar. Hi ha camins que van fins a Sant Feliu, sortir una mica del que seria l'entorn del Coll Sa Cabra.
0: Un entorn molt màgic que fins i tot podríem dir que s'apropia del protagonisme més que no pas al propi santuari.
1: Al final, diguéssim, la Salut el que té justament a nivell de paisatge és aquesta vista, però també aquesta part de boscos que penso que és molt interessant, especialment a la tardor, perquè són boscos d'arbres de fulla caduca, són faig i, per tant, és bonic veure una mica el pas del temps i el pas de les estacions, no? Perquè veus molt la tardor, molt l'hivern, molt la primavera i després una mica tot aquest entorn, el Coll Sa Cabra, que al final és bonic.
0: La Salut, un gran balcó sobre la vall d'Hostoles, un raconet de l'altiplà del Collsacabra o Cabrerès, un lloc de pelegrinatge i de parada i fonda, ja que disposa d'habitacions i un restaurant on, com sol passar en altres santuaris del país, s'ofereix una cuina ben arrelada al territori. Entreu al web santuarilasalut.com per descobrir-ho tot plegat. La Sílvia Olet ho coneix bé, ja que va regentar durant gairebé una dècada aquest establiment. Avui l'estudia amb l'estima de qui va néixer ben a prop d'aquest santuari i s'ho sent com una cosa pròpia, amb l'admiració de qui sap aturar-se per gaudir d'un paisatge fascinant en aquestes ombrívoles i fresques raconades de l'històric Collsacabra.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al Sendes, i el senderisme, ja ho sabeu, és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Hi ha coses que són difícils de pensar, perquè estem amb 500, gairebé 70 programes al Sendes, i avui farem una cosa que encara no havíem fet, un lloc o una comarca, no?, que encara no havíem visitat.
2: Avui farem festa grossa.
1: Increïble.
2: Perquè inaugurarem comarca.
1: Com podia ser?
2: Em sembla que per primera vegada us proposo un itinerari pel Maresme.
1: Caram.
2: Recordo que fa quasi un any vam anar fins al Santuari del Corredor, però va ser majoritàriament
1: Trampa.
2: Una excursió pel Vallès, sortint des de Vallgorguina. Ens quedem al Parc del Montnegre i al Corredor, això sí, però si en aquella ocasió estàvem al Corredor, avui anirem a l'extrem de llevant del Montnegre per anar a una petita vall força feréstega que ens sorprendrà per la bellesa i per la diversitat d'espais que ens ofereix. Us proposo anar a Tordera per fer una circular que ens durà a visitar un parell de petites valls que allà les anomenen sots, i també la serra que les separa. El que farem és, sortint del sot d'en Gómez, començarem remuntant al sot de Sant Andreu, anirem a passar pel dolmen de Calamat, ens enfilarem al turó de Cal Caletra, d'allà anirem al proper turó de Sant Andreu, baixarem al coll dels Tres Termes i llavors anirem tornant de baixada pel sot de Rupit, que ens durà a passar per tot de llocs curiosos i interessants abans de retornar al cotxe.
1: Doncs vinga, som-hi, ens posem en marxa amb aquesta ruta. Comencem pel punt de sortida.
2: Doncs hem d'anar a començar a caminar al sot d'en Gómez, que, tot i que administrativament és a Tordera, hi accedim per una carretereta asfaltada des de Pineda de Mar, remuntant uns 4 quilòmetres la Riera de Pineda. Comencem Riera amunt, pel costat d'una petita urbanització, i de seguida creuem la Riera per la passera de Cal Ros, just a la confluència del sot de Sant Andreu, per on pujarem, amb el sot de Rupit, per on baixarem. Al cap d'un quilòmetre deixem la pista ampla per on anem i agafem un sender que en una anada i tornada ens puja al dolmen de Calamat. Realment és un paradolmen que aprofita una gran pedra natural que descansa sobre un altre parell de pedres menors. Retornem quasi a la pista principal i al poc passem per les runes de Cal Caletra, un petit mas enrunat amb una bassa al costat. I d'aquí continuem remuntant per la Solella de Rupit entre grans mates de bruc, alzines joves, galceran, romanins, estepa i marfull, i anem fent ziga-zagues que ens pugen suau fins a un collet del Llom de la Serra, on agafem a la dreta per anar a fer una anada i tornada que ens acaba de pujar per dins del bosc d'alzines i pins fins al turó de Cal Caletra. És un turó amb vistes cap a llevant sobre el mar a l'alçada de Malgrat, vistes també cap a nord-est sobre Tordera i cap a sud sobre el sot de Sant Andreu, per on hem pujat, i a l'altre cantó el Bagueny de Can Carreres, que s'enfila fins al Llom de la Serra de Can Carreres amb tres turons. El turó de llevant, amb unes antenes de telecomunicacions i tot de cases del capdamunt de la urbanització de Cal Carreres. El turó de migjorn, també amb cases, i el turó de la Punta de Garbí, on sembla talment que hi hagi aterrat un ovni per una gran estructura circular molt curiosa, que no se sap ben bé si és un mirador o què carai és, i que en realitat és un radiofar per a la navegació aèria. Bé, del turó de Cal Caletra desfem el camí fins al collet i continuem pujant pel Llom, passem la cabana del Collet, tota de fusta, molt ben conservada, i acabem de pujar per dins d'una espessa i esplèndida sureda en explotació fins al capdamunt del turó de Sant Andreu, malauradament sense vistes pels arbres i, alhora, alçada màxima de la proposta d'avui. Ara de baixada continuem per la mateixa pista de Sauló per on hem pujat i en un no-res arribem a tocar del Coll dels Tres Termes, on trobem la Creu dels Tres Termes plantada sobre una gran roca, i llavors un tros de pista avall anem a fer una curta anada i tornada fins a la Font de l'Aram. Una font petitona però molt ben posada, amb tot de molsa i falgueres, com si estigués decorada en un racó frescal. De nou a la pista, baixem a traspassar el canal de Casalins i llavors pel Soleil acabem de baixar fins al fons de tot del sot de Rupit, un racó feréstec, enverdissat i selvàtic amb tot de lianes, just al sot de l'Aram, que és una esplanada d'arbres, on tenim una altra anada i tornada que, pujant fort, ens mena a la Cova del Llop. En realitat no deixa de ser una obertura petitona a la base de la Roca Endera, bonica sobretot a l'exterior, per tot de formacions que li donen un aire misteriós. Desfem el camí fins al Sot de l'Aram i continuem riera avall en un tram molt bonic, acompanyats del murmuri de l'aigua del rierol, que ens du a creuar-la en diverses ocasions. Passem el Xop de l'Aram, un espectacular pollancre de més d'una vintena de metres, i enllà arribem a la Cova de l'Aram, una antiga mina de coure, d'aquí el nom, de l'Aram, amb una única galeria plana d'una trentena de metres. El sender ens du al poc un petit salt d'aigua artificial a l'aigua barreig del Sot de Rupit amb el Sot del Sal. Agafem aquest darrer per l'esquerra i el remuntem uns 800 metres, primer per un bosc de plataners i després per entre un túnel de vegetació espessa fins a arribar al Sal, un petit amfiteatre tancat on el torrent es despenja en ziga-zaga en tres trams per damunt de la roca, formant un salt d'aigua realment preciós i un petit gorg a la base. I d'aquí ja només ens queda desfer el camí fins al salt d'aigua artificial i continuar riera avall, ja en un tram molt més fressat, obert i còmode, que ens du a la punta de la urbanització on tenim el cotxe esperant el Sot d'en Gómez.
1: Doncs ja ens hem estrenat amb el Maresme i ara, com sempre, toca fer la fitxa tècnica distància recorreguda.
2: En aquest cas estem parlant de 10,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 470 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1,5 sobre 5. I això sí, és recomanable anar-hi després de pluges perquè els sots, tota la mica de rieres, llueixen més.
1: Dificultat, internet.
2: El temps, posem-hi de temps unes 5 horetes, xino-xano, per poder contemplar tot aquest munt de llocs interessants per on passarem.
1: Ara sí, internet.
2: I ara sí, a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Sot de l'Aram, Salt d'Aigua del Sot, Coll dels Tres Termes, Cova del Llop, Turó de Caletra, Turó de Sant Andreu, del mateix usuari de la setmana passada, que es diu Albert22.
1: Molt bé, doncs Xavi, gràcies, ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i República!
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Un viatge que a poc va arribant a la seva fi, però com sol passar en aquestes grans cites, sempre hi ha un dels grans plats forts que es deixa pel final. En aquest cas, el Milford Sound, un fiord d'origen glaciar envoltat d'amenaçants i punxeguts pics que s'eleven fins gairebé als 1.700 metres d'alçada, entre ells l'emblemàtic cim Mitre. Un punt turístic visitat cada any per més de 500.000 de persones que avui descobrim juntament amb tot un seguit d'atractius naturals al seu voltant. Els quaderns del viatger.
3: De Wanaka ja ens en vam anar a Queenstown, la capital dels esports d'aventura. Queenstown pot fer tots els esports d'aventura que te puguis imaginar. Pots anar a tirar-te amb tirolines, a tirar-te al buit, anar amb vaixell per un riu, a les bicicletes, pots fer senderisme. Nosaltres, el meu fill va fer bicicleta en un bike park i jo i en Joan vam anar al Ben Lomond, un cim que hi ha allà que puges amb una góndola, com un telefèric, puges de baix a Queenstown, a dalt una mica de muntanya i tens unes vistes de Queenstown i del llac i després puges un cim que continues tinguent bones vistes. Queenstown, com vam arribar vam dir, ui, on ens hem posat? Aquí a Queenstown hi ha botigues de luxe, hi ha un aeroport. Entre Wanaka i Queenstown també fas com un port de muntanya. A més, amb la curiositat que vas com en paral·lel amb els avions que van aterrar a l'aeroport de Queenstown. És un aeroport dels difícils d'aterrar i despegar, a més és un lloc ventós, al mig de muntanyes, a vegades han de desviar vols, i quan vas arribant vas veient els avions i l'aeroport. Hi ha moltes botigues de luxe, hi ha molt de turisme, és un lloc bastant... aquí hi ha una mica d'ambient. No pots marxar de Queenstown sense anar al Fair Burger, que és l'hamburgueseria més famosa de tot Nova Zelanda. Normalment hi ha unes cues molt llargues. Nosaltres

0: vermell. La carretera també és molt bonica, però aquí no va fer gaire bon temps. Vam anar fins aquí, vam tornar a Queenston, i de Queenston ja ens en vam anar cap a Tianau. Vam anar vorejant tot el llac Wakatipu, que és el llac de Queenston, i vam arribar a Tianau. Tianau és la porta, com si haguéssim d'entrada, a la zona de Fiordland. La zona de Fiordland és la zona dels fiords de Nova Zelanda. És una zona de fiords, potser tenen un retiro els de Noruega. Hi han dos fiords, els més famosos, el de Milford Sound i el Doubtful Sound, que aquests dos són els que es visiten amb vaixell. El primer dia a Tianau, el que van fer va ser anar a caminar una mica per el Kepler Tag, que és un sender de diversos dies de trekking. Van fer una mica del principi i després van anar a veure una cova d'aquestes de cuques de llum, que es diu les Glowy Worms. Van veure cuques de llum, te porten en un vaixell per al llac, després arribes a un centre de visitants i entres en una cova, que camines una mica i després vas amb un barquet i te porten totalment a les enfosques a veure aquestes cuquetes de llum. Són com uns leds, semblaven, eh? De fet, les més famoses són unes que hi ha a Illa Nord, que són les coves de Waitomo. Però nosaltres no ens venia la ruta i vam visitar aquí a Tianau, que potser no eren tan espectaculars, però bueno, també és curiós de veure. El següent dia que vam estar a Tianau, vam fer l'excursió al Doubtful Sound. És una excursió de tot el dia. Vas uns 50 minuts en vaixell per al llac Manapouri. Arribes a un centre de visitants on hi ha una central hidroelèctrica. Allà t'esperen uns autobús i t'aporten per una carretera de muntanya sense asfaltar i fas com un coll de muntanya que és el Wilmot Pass. I arribes a baix aquest fiord, el Doubtful Sound. Després allà amb un vaixell fas unes dues hores i mitja de navegació per tot el fiord aquest. És un fiord menys explotat que el Milford Sound. Arribes fins al final, que surts al mar, també veus moltes cascades, veus animals marins. I després, com a curiositat, a la tornada, el vaixell para allà en una zona de cascades, para motors i te diu que contemplis la natura, que no facis fotos i que només estiguis per l'observació del lloc. Després, el dia 2, ens en vam anar al Milford Sound. Vam sortir de Tianau molt d'hora, perquè havíem de fer molts quilòmetres. La carretera fins a Milford Sound és una meravella. Ja surts i te trobes al Valley de Eglinton. Pares als Mirror Lakes, al Lake Gunn, hi ha les Falls Creek, el Monkey Creek i un túnel. O sigui, hi ha diverses parades, tot de coses molt i molt boniques i molt espectaculars. Jo diria que és una de les carreteres més espectaculars de Nova Zelanda i que hi ha més coses. Realment és una carretera que hi podries passar diversos dies perquè hi ha diverses excursions després també per fer. Podries pujar a veure altres llacs, altres muntanyes i altres miradors. I aquesta zona també hi ha el trekking de diversos dies, que és el Milford Trek, que és un trek que hi ha unes places limitades que surten per omplir i de seguida queda ple.
1: I fins aquí arriba el nostre temps. Moltíssimes gràcies per ser-hi de principi a fi. Us esperem la setmana vinent amb molts més continguts. Salutacions de l'Andreu Ortega des del control de so, del Xavi Tió a la redacció i de servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Ja ho sabeu, martorelldigital.cat/ràdio, apartat dels sendes, si voleu tornar-nos a escoltar o descarregar programes. Fins al proper programa, que tingueu salut, cames i molt bona ruta.

Més de 45 anys amb tu. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.com.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a aquest espai que us porta cada setmana a descobrir llocs insòlits, caminades amb ànima i viatges imponents. Som el Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que, des del gener de 2008, us fa companyia i que ja arriba als 565 episodis. Hem voltat molt pel país, però encara ens queda molt i molt per explorar. Avui us proposem tres continguts més. I com que el nostre temps és bastant curt, tan sols 25 minuts, no volem perdre ni un segon més. Sumari i comencem. Contactarem amb el Xavier Bachero, del Centre d'Educació Ambiental Alter, perquè ens faci 5 cèntims de la proposta de ruta guiada titulada 1000 anys d'història de la vila de Ripoll. Un recorregut pels carrers de la Comtal Vila, des de l'emblemàtic monestir i fins a una capella modernista. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista molt interessant entre gorgs, salts d'aigua, camps, pinedes i serrats, al voltant del municipi de l'Espunyola, al Berguedà. I seguim narrant el viatge de la natura a Nova Zelanda, ara ja immersos de ple en els Alps meridionals. El reialme dels llacs glacials i les altes muntanyes s'apoderen de la narració als quaderns del viatger. Estem a punt. I vosaltres, veniu? Doncs va, que marxem.

0: Situada a la confluència de dos rius, el Ter i el Freser, Ripoll és molt més que la capital de la comarca a la que dona nom. És una vila d'història mil·lenària, marcada pel monestir de Santa Maria, monument que és el punt de partida de la seva notorietat, a partir del qual la comtal vila comença a teixir una història, a voltes confusa i complicada. Sovint diem que si les pedres parlessin ens explicarien mil i una històries. A Ripoll no sempre seria així. Terratrèmols, pestes, devastacions bèl·liques i reconstruccions han sacsejat el seu passat. I això ha fet que no tots els vestigis siguin al seu lloc. Per fortuna, les fonts documentals han permès construir el relat de la vila. I una de les entitats encarregades de difondre-la és el Centre d'Educació Ambiental Alter, que, entre d'altres tasques, fa rutes guiades. Hem parlat diverses vegades amb ells de les seves propostes pel Ripollès, però mancava el cap i casal. Avui ho solventem amb la proposta Mil anys d'història de la vila de Ripoll, una passejada que comença al monestir i acaba a Sant Miquel de Roqueta, del romànic al modernisme. En parlem tot seguit amb el Xavier Batxero. El punt de trobada és el monestir, i se'n fa visita. Erigit l'any 1020, en temps de l'abat Oliva, la seva extraordinària portalada és dels pocs elements que quasi miraculosament s'ha mantingut des de gairebé els seus orígens, junt amb la necròpolis, el claustre i la galeria romànica. La resta del que avui veiem de l'edificació és molt més recent, com ens explica el Xavi.
1: Dubta, en certa manera, la restauració que es va fer a finals del segle XIX, perquè el que és l'església i el monestir de Santa Maria de Ripoll van ser totalment destruïts a partir del 1835 i durant tot gairebé 50 anys d'abandó va ser pràcticament aterrat, no? Llavors es va fer tota una restauració promoguda pel bisbe de Morgades i dirigida per Elia Rogent, on es va aixecar de nou tot l'edifici, però es va aixecar seguint els models que en aquell moment, en època molt del romanticisme, es considerava quin era l'ideal romànic, no?
0: Mirant la façana, el visitant hi veu una clara asimetria. El campanar nord està escapçat i mancat dels merlets tan característics de la Torre Sud. Una torre i part d'edificació que són quasi idèntiques al monestir de Sant Miquel de Cuixà, a l'altre vessant pirinenca, el Conflent. De fet, són dos monestirs amb un mateix origen, l'abat Oliva. I tots dos tenen històries paral·leles al voltant dels seus campanars. En Xavi ho explica.
1: Tant Sant Miquel de Cuixà com Santa Maria de Ripoll va aixecar dues torres campanars bessones. Tant a Sant Miquel com a Santa Maria, en el terratrèmol del dia de Candelera, el 2 de febrer del 1428, una de les torres, en aquest cas la nord, en el cas de Santa Maria de Ripoll, va caure i ja no es va tornar a aixecar. Llavors, quan va haver-hi la restauració per a l'Illa Rogent, no es va acabar d'aixecar la torre bessona. Llavors es va deixar a mitges i, de fet, és un acabat una mica curiós perquè és com una tauladeta de quatre vessants que no acaba de reunir tampoc els patrons pròpiament del que seria l'ideal romànic, no? Senzillament van decidir acabar-la així, no? I per això té aquesta estructura tan estranya.
0: Una teulada inclinada i a quatre aigües, a diferència de l'acabament en merlets de l'altre campanar. No se sap ben bé si per criteris estètics o per manca de pressupost. En tot cas, després de visitar el monestir, la ruta ens porta just al costat. Tota vila-monestir té església del propi monestir pels monjos i l'església parroquial pel poble. Aquesta segona, en el cas de Ripoll, és el temple de Sant Pere.
1: Visitem el que és a l'exterior de l'església de Sant Pere perquè és molt interessant, perquè és una església que al llarg de la història ha anat canviant fins i tot d'orientació i ha anat creixent i s'ha anat ampliant. Llavors es veuen molt bé aquestes ampliacions des d'una església preromànica, gairebé del segle 9-10, no? Que és una església que clarament els carreus, són les pedres, es veuen molt diferents de la resta, fins a elements romànics que es veuen, fins i tot l'aprofitament de l'absis romànic per fer la base d'una torre de la muralla i acabant doncs, amb aquesta església que és les dimensions actuals, que es va aixecar i en ple final del gòtic.
0: Des de Sant Pere recorrem l'entorn de les antigues muralles per la part exterior, tot passant pel Raval de Sant Pere. I entrarem de nou a la Vila Vella per circular pel carrer de les Vinyes, que la creua d'est a oest, i que es diu així perquè manava fins al camí de les Vinyes i les feixes de la muntanya de Sant Bartomeu. I arribem als encontorns del riu Freser, un curs fluvial explotat des d'època medieval com a font d'energia a molins i fargues. I la farga és un element molt important a Ripoll.
1: La farga no deixa de ser un element molt important per la vila de Ripoll, perquè va suposar un gran desenvolupament, sobretot a partir del segle XVII, i que va acabar fins i tot amb el fet de tenir una fàbrica d'armes. I, en certa manera, ens parla una miqueta també de la importància de Ripoll com a vila estratègica, que té accés a aquests recursos, que és l'accés a l'aigua, una aigua que li dona força, té accés també a la mena, el mineral que li permet forjar, no? I també té accés a el que són aquests combustibles, que seria pròpiament els boscos, que aportaven carbó vegetal, que era el carbó que alimentava aquestes fargues, no?
0: El Xavier Batxero ens explica que a l'altra banda del Freser hi ha el Raval de Barcelona, amb les antigues botigues o obradors dels ferrers que posen de relleu la importància d'aquestes activitats econòmiques al voltant del ferro. Es passa pel costat del pont del Raval i dels antics palauets nobles dels Taurinyà i dels Jordana, un davant de l'altre. Seguim recorrent el nucli antic de Ripoll, ara passant per l'angulat carrer dels Tallaferro.
1: Que és un carrer superestret, no és gens recte perquè és un carreró que donava precisament a la sortida del que és la vila i, per tant, eren carrerós que per temes estratègics feien zigazaga i que es deu al carrer del Tallaferro, que va desembocar una plaça, que és la plaça Sant Eudal. I és la plaça on hi havia hagut una església, Sant Eudal, que actualment no existeix perquè durant el temps de la República, de fet, es va tirar per oxigenar el que seria la Vila Vella, que estava carrerons massa estret.
0: El carrer de Tallaferro és l'únic que conserva Ripoll de l'època medieval, tal com ens explica el Xavi, ja que la vila va ser completament destruïda per les tropes carlines el 27 de maig de 1839. Aquest en va ser el motiu.
1: Sent del 1821 al 1823, que es va produir el que s'anomena el trienni liberal, ja havien estat expulsats. Però el 1823, quan tornen els monjos al monestir, l'abat reclama aquells 3 anys que no ha cobrat els llelmes, els impostos, els tributs. I això la gent ho recorda, no? I, per tant, volen que no tornin més. És més, volen destruir l'arxiu, que és el lloc on uneix la població de Ripoll amb l'abat. Aleshores, a la crida de l'arxiu a l'arxiu, es crema l'arxiu, però també es destrueix gran part del monestir. Això el 1839, concretament el 27 de maig del 1839, les tropes carlines posen setge a Ripoll i provoquen la destrucció de la vila. De fet, es calcula que d'uns 3.000 habitants que hi havia només van sobreviure uns 1.000 habitants, que a més van ser deportats a Vià, perquè mai més a Ripoll tornés a viure ningú.
0: I una altra vicissitud per la que va passar Ripoll i que us comentaran des del col·lectiu Alter, tot fent aquesta visita urbana, una epidèmia. La pesta, en ple segle XVII. Hi ha un carrer que en va patir molt les conseqüències.
1: Una pesta que es va patir el 1654 i que arrel d'aquesta pesta la gent d'aquell carrer va ser empestada i va ser portada cap al Llatzeret. Llatzeret era el lloc on s'apartava, es confinava la gent empestada, no? I aquell carrer, per evitar que la gent saquegés i s'empestés, el que van fer va ser tapiar l'entrada d'aquest carrer per una banda i per l'altra. I aquest carrer va restar perdut durant bastants anys, no se sap si 30, 40, 50. La qüestió és que s'explica que quan van descobrir en ple creixement al segle XVIII, creixement de la vila, doncs van descobrir que ja n'hi havia un carrer i n'hi havia cases, van tirar el mur i li van posar el nom del carrer perdut.
0: Sortirem del nucli antic tot apropant-nos a l'altre gran riu que marca el traçat urbà de la Comtal Vila, el Ter. El creuem i molt a prop de l'antic hospital descobrim un petit edifici molt especial, Sant Miquel de la Roqueta.
1: És una capella modernista, feta, doncs, seguint un estil gaudinià, d'una família que va voler-se construir. En aquell moment les famílies més benestants, començant del segle XX, moltes estaven relacionades amb les fàbriques, llavors cadascú volia tenir, doncs, per destacar, no? I és un tresor amagat que té Ripoll, que poca gent coneix, i que està molt a prop del centre, que és com la sorpresa final.
0: Hem començat la visita amb el romànic de Santa Maria i l'acabem amb el modernisme de Sant Miquel de la Roqueta. I tot ben explicat a la ruta guiada que porta per títol 1.000 anys d'història a la vila de Ripoll. Entreu al web www.alt-normalter.org i sabreu com apuntar-vos aquesta ruta que ens porta cap al bressol del bressol de Catalunya.
2: Sendes.
0: Temps per fer senderisme i després de deixar enrere i airejar-nos aquests últims dies per l'Alta Ribagorça, anem a una comarca, podríem dir, absolutament clàssica per fer-hi sortides, i feia ara un cert temps que no hi anàvem. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Ah, Maria, dèiem, feia temps ara que no anàvem al Berguedà?
3: Sí, feia mig any de l'última proposta i...
0: No podia ser això.
3: Tornem al Berguedà per anar a fer una excursió molt variada que ens durà passar per salts d'aigua espectaculars, gorgs, balmes, cingleres panoràmiques, molins i encara una increïble cova amb un llac a l'interior. Ens movrem en un entorn reduït a la vora de Rossinyol i Cofort, entre Berga, la Serra de Queralt i els cingles de Sant Salvador, sobre Avià i l'Espunyola, i us proposo fer una mena de buit amb un tros comú al mig en un itinerari que ens durà a creuar dues rieres paral·leles, que és on hi ha els salts d'aigua. Sortint des de Rossinyol, anirem a passar per la Casa del Grau, sota la qual hi ha una sèrie de balmes, salts i gorgs, anar de seguida a veure el magnífic Saltant del Grau, fer tota una volta als Plans de la Coma i el Pla de Barons, ran de cingles sobre Avià, per anar-nos a entaforar a la Riera de Clarà amb una altra tongada de salts i gorgs, acostar-nos a treure el cap a Sant Salvador, sobre l'Espunyola, anar a passar per la bòfia de Torneula i, ja de tornada, anar a creuar de nou la Riera de Clarà per visitar el salt del Molinot abans de tornar al cotxe.
0: Doncs vinga, després de fer la ressenya, l'aperitiu de tot el que viurem a partir d'ara, toca descriure la ruta i comencem pel punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Rossinyol i Cofort. És un petit nucli de 3 o 4 masies amb una església, on hi arribem per una minsa carretereta que surt de la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys. Comencem cap a sud-est, baixant pels marges dels antics horts de Cofort, avui camps de sembrat. Ens incorporem a l'accés rodat al Grau, actualment és una casa de turisme rural, i per sota agafem un senderó que ens baixa a creuar la Rasa de Balart, normalment un filet d'aigua. Entre pins i boixos arribem de seguida a baixar a la Balma del Grau. És una raconada impressionant, humida, amb molsa i falgueres, on hi ha tota una sèrie de balmes amb restes d'antics habitatges troglodítics i uns quants salts d'aigua amb travertí i tot de gorgs preciosos. Continuem aigua savall i en un no-res creuem de nou la Rasa de Balart, just al punt on l'aigua es despenja per un voladís sobre una balma, formant el Saltant del Grau. Des de dalt ja és bonic, però si hi acabem de baixar encara és més espectacular, perquè podem passar per darrere del salt i inclús anar a baixar al fons de tot per contemplar el gran gorg que s'hi forma. I contemplat tot aquest racó impressionant, remuntem una part de la baixada i per una pista ampla i planera per dins d'una pineda anem a treure el cap a l'extrem sud dels Plans de la Coma, magnífics, amb el taló de fons de la Serra dels Lladres, que és la continuació de la Serra de Queralt. Anem voltant tots aquests plans, arran de cingles, en diversos miradors sobre Avià, passem també al Pla de Barons i comencem a tenir vista força enllà del sortint de Sant Salvador, on anirem a passar molt més endavant. Abans, però, fem tota una tirada arran dels cingles de la costa de Serrapinyana, el Soleil entre els Ines, i ens anem a engorjar a la Riera de Clarà, on trobem tota una altra sèrie de salts i gorgs. Els contemplem primer des de dalt, després ens acostem a baix arran d'aigua i al final acabem creuant la riera vora un gorg i per l'altre cantó ens enfilem per anar a trobar una pista. Aquí iniciem el tram comú d'anada i de tornada i de pla per dins del bosc anem a pujar en un petit mirador sobre els cingles i llavors per la Baga de Sant Salvador acabem de remuntar fins al capdamunt d'uns plans entre un bosc esclarissat que ens acaba de dur al final del serrat. És un sortint on hi ha les restes de l'ermita de Sant Salvador i una balconada excepcional cap a sud sobre l'Espunyola i tot el baix Berguedà fins a Montserrat, al fons. Tenim també un petit banc per seure a contemplar les vistes i quan ens n'hem cansat reprenem la marxa cap a Ponent, resseguint per sobre els cingles de Sant Salvador i en un no-res arribem a la bòfia de Torneules, una cavitat que s'obre arran de l'espadat de conglomerats amb una petita entrada que ens obliga a ajupir-nos i que a l'interior ens permet posar-nos drets per contemplar una sala més o menys ovalada d'uns 25 per 15 metres, amb el sostre pla i un llac permanent a l'interior que ocupa més o menys espais depenent de les pluges que s'hi filtren pel sostre formant un grup d'estalactites.
0: Paga molt la pena entrar-hi, eh?
3: Recomanable. De nou a l'exterior, el que fem és acabem de pujar al pla de Torneula i fem un tram planer i obert entre bosc i camps de pastures, de ramats de vaques, fins a pujar al turonet del Serrat de les Tombes. És el punt més elevat de l'itinerari, amb vistes cap a l'església de Capolat, amb la serra dels Tossals al darrere i també vistes cap a Rasos de Peguera i la serra d'Ensija. I d'aquest Serrat de les Tombes, un senderó ens du a passar per la Font dels Coms, curiosa per tota una tirallonga de banyeres antigues que fan devoradors per al bestiar, i d'allà acabem de baixar per dins del bosc a tancar un dels cercles d'aquest buit imaginari que estem fent. Fem ara el tram comú, però de tornada, i anem a passar pel darrer lloc interessant de l'excursió, el Molinot, un antic molí, tot sencer encara. El trobem després de creuar de nou la Riera de Clarà i arribar-hi per la gran bassa que l'alimentava, encara ben definida. Acabem de baixar a la Riera i contemplem l'espectacle d'un espectacular salt d'aigua, una cua de cavall que forma un gorg enorme sota una cinglera semicircular, amb una gran balma en un cantó arran d'aigua, tot un racó realment bucòlic per contemplar una bona estona.
0: Anava a dir la traca final, eh?
3: Sí, s'ho mereix. I d'aquí, del Molinot, només ens queda fer un tram d'uns 700 metres per la carretera asfaltada que hi du i després un altre tram per dins d'una pineda que ens retorna a Rossinyol i Cofort, on tenim el cotxe.
0: Doncs vinga, anem a fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 16 quilòmetres.
0: Anem amb el desnivell.
3: 650 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps ho farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes, xino-xano, per poder contemplar tot aquest munt de llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Posem-hi un 1,5 sobre 5. Això sí, si és després d'una època de pluges fortes, podem tenir problemes per creuar les rieres.
0: I quines referències trobarem a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Rossinyol i Cofort, Saltant del Grau, Pla de Barons, Cingles de Sant Salvador, Salt del Molinot, La Bòfia, d'un usuari que es diu Albert22.
0: Molt bé, doncs Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Sendes.
4: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
0: Doncs seguim avançant en aquest viatge en els quaderns del viatger. Avui, quarta entrega. El Mount Aspiring és un dels punts més interessants d'aquest univers de muntanyes i llacs glaciars que caracteritzen el quart capítol. La natura de seguida ens ho explica. No perdem més temps. Quart capítol, Nova Zelanda, els quaderns del viatger.

Després de Kifoxlacer vam anar a dormir a Hast. Aquí, com que l'endemà preveien molta pluja, el que vam fer va ser anar a veure les Thunder Creek Falls, les Fountain Falls, en vez de l'endemà el dia abans, i aconseguíssim recular. Perquè l'endemà plovia i, per exemple, volíem anar a les Blue Pools, i a les Blue Pools ja no eren Blue Pools, era Brown River. Vull dir, baixava tanta aigua que no veies lo boniques que eren les Blue Pools. Tomblaves i d'aigua també ben transparent. I després l'endemà plovia molt, vam anar fins a Wanaka i va anar bé perquè a partir de mig matí ja no ens va ploure. I el camí de Hast a Wanaka també és molt espectacular perquè arribes al llac Wanaka i veus també el llac Hauea, que són dos llacs molt grans, de color blau turquesa, amb muntanyes als voltants, encara estaven una mica nevades, vull dir que dos miradors paraves a fer fotos i era un no parar. You don't have to be... Arribem a Wanaka i de Wanaka agafem una carretera que va cap a la zona del Mont Aspiring, al National Park, que és una carretera que era sense asfaltar, a l'últim tros, que travessaves algun riu i arribes al final a un pàrquing. El camí ja és superbonic perquè hi ha cascades, verd, hi ha xais i veus fins i tot glaceres i muntanyes. I arribes al final a aquest pàrquing i hi ha una de les rutes de senderisme també més boniques de Nova Zelanda, que és la del Rob Roy Glacier. Té dos miradors, el de baix i el de dalt, que tens vistes a la glacera i a la zona aquesta del Parc Nacional del Mont Aspiring. A Wanaka, un dels trekkings més famosos és el del Roy's Peak, però com que ens vam despertar i plovia, no vam començar. És un trekking molt llarg, són 1.300 de desnivell, però hi ha alternatives igual de boniques i que també hi ha molt bones vistes. I nosaltres vam anar a fer la Rocky Mountain, en Diamond Lake. Abans d'anar a fer aquesta ruta de trekking del Rocky Mountain i el Diamond Lake, vam parar a fer la típica foto al Wanaka Tree, que és aquell arbre que està allà al mig del llac de Wanaka. És un dels arbres que surten més a Instagram i més famosos. Nosaltres al matí, primera hora, com que havia estat plovent, hi havia tot de núvols, era tot gris, blavós, i tenia un encant. I quan vam acabar l'excursió, vam tornar a parar perquè havia asserenat el dia i després es veia amb les muntanyes a darrere i un altre blau que tenia el llac. Vull dir que vam veure les dues maneres i totes dues eren molt maques. Després de Kifoxlacer vam anar a dormir a Hast. Aquí, com que l'endemà preveien molta pluja, de Hast havíem d'anar a Wanaka i el que vam fer va ser anar a veure les Thunder Creek Falls, les Fountain Falls, en vez de l'endemà el dia abans i aconseguíssim recular. Perquè l'endemà plovia i, per exemple, volíem anar a les Blue Pools i a les Blue Pools ja no eren Blue Pools, era Brown River. Vull dir, baixava tanta aigua que no veies lo boniques que eren les Blue Pools. I després l'endemà plovia molt, vam anar fins a Wanaka i va anar bé perquè a partir de mig matí ja no ens va ploure. I el camí de Hast a Wanaka també és molt espectacular perquè arribes al llac Wanaka i veus també el llac Hauea, que són dos llacs molt grans, de color blau turquesa, amb muntanyes als voltants, encara estaven una mica nevades, vull dir que dos miradors paraves a fer fotos i era un no parar.

Punt i final. Esperem haver-vos distret i transportat per una estona a alguna d'aquestes destinacions de la que us hem parlat. L'Andreu Ortega ha estat al control de so, el Xavi Tió a la redacció i us saluda des de l'edició i presentació, servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Seguiu-nos al podcast de Ràdio Martorell, que trobareu al web martorelldigital.cat. Nosaltres tornem la setmana vinent amb molts més llocs per descobrir. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
2: Doncs ara mateix comença a haver-hi concentració força, que ja es veu força, de vehicles a Tàrrega en tots dos sentits per la protesta del sector de la pagesia que preveu el tall de la carretera a partir d'ara, a partir de les 5. També hi ha concentracions habituals de divendres a la tarda a la P7 de Sant Cugat del Vallès a Martorell i a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud, a Vilafranca del Penedès en sentit nord i de Santa Perpètua de Mogoda a Granollers també en sentit nord.
1: El Tribunal Suprem aplica per primera vegada de manera completa l'amnistia en els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la Mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. El govern i els comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així volen implicar el sector privat a la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. També es podran fer remuntes d'edificis, subdividir immobles i densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Continuen fora de control els incendis que cremen a la Comunitat de Madrid i Àvila. Ja han devastat més de 15.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha risc que les flames també s'uneixin amb el foc que cremé a Àvila, cosa que convertiria els tres incendis inicials en un de sol. Tres setmanes després de l'esvoranc produït per les obres de l'L9 al barri del Putxet a Barcelona, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar a casa seva. El govern preveu que la setmana vinent puguin tornar a habitar dos blocs més del que ja es van haver de desallotjar. Israel llança una operació militar a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i 2 israelians en un tiroteig. Ha sigut a tocar d'un dels assentaments de colons jueus a la zona. Les dues parts s'acusen mútuament de l'inici de la violència. L'Hospital Vall d'Hebron fa el primer trasplantament a tot l'estat entre dues persones amb VIH. Ara just fa un any que es va aprovar la normativa que autoritza aquest tipus d'intervenció i que permet que aquestes persones puguin donar òrgans. La mesura també permetrà reduir les llistes d'espera. Comença a sonar l'Empordà Music Festival, que durant 2 dies proposa 12 hores de música en directe des de les 5 de la tarda fins les 5 de la matinada. Per la Bisbal d'Empordà hi seran, entre altres, La Gossa Sorda, Joan Dausà, Nena de Conte, Ginestà o Figa Flowers.
3: Esports.
4: En marxa la 19a etapa del Tour de França en final a Alpe d'Huez. Ara mateix queden 10 quilòmetres i mig pel final de l'etapa, però Tadej Pogacar ja ha atacat i marxat en solitari buscant els escapats, els que té a 2 minuts i mig d'avantatge. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa, porta tancada. Podrien tenir els primers minuts el nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació de la pròxima temporada, la del nord-americà Tyrese Martin, que signa per un any.
1: Temperatures molt altes avui a la tarda, per bé que baixen entre 2 i 4 graus respecte de les màximes d'ahir. Risc de tronades fortes i ventades a l'Alt Pirineu, al voltant de la Conca de Barberà, i també als ports, amb algunes calamarsades. Cap de setmana menys calorós, fresc al Pirineu i en perill de tempestes intenses i d'algunes pedregades.
0: 3CAT Info.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Hola, buena tarde, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos otro viernes más. Hombre, aquí estamos en la radio. Bueno, pues nada, que hemos llegado aquí a Estils pasando muchísima calor, que menos mal que es como llegar a una isla, o a, mejor dicho, a un oasis, donde nos confortamos con la temperatura, ¿no? En fin, que ya estamos aquí. Albert, buena tarde.
2: Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está al día? ¿Cómo te va el día?
2: Bueno, hem tingut més calor, però encara es manté, i aquí estem ara, com tu dius, a la fresca de l'estudi, més la fresca de la música amb la que gaudirem avui.
1: Bueno, pues, en fin, avui tindrem un programa també especial, com cada programa d'aquest mes, que és un programa dedicat a les veus femenines, concretament amb una quantitat de veus conegudes i potser algunes no tan conegudes, no?
2: Sí, senyor, i per compensar que la setmana passada, com eren els grups espanyols de 60 i 70, realment la representació femenina era pràcticament nul·la.
1: Obligada era avui.
2: I avui havien de compensar d'alguna manera, perquè déu-n'hi-do la quantitat de veus femenines que
1: és
2: tenim,
1: que tenim
2: i les que no hem
1: arreu.
2: Pogut incloure.
1: No acabaríem,
2: Hem mirat de fer una selecció una mica internacional, així multilingüe.
1: Nacional,
2: però
1: internacional, de tot una mica. I, bueno,
2: i de molts temps, també.
1: A veure qui és el que cau o no. Perquè
2: esperem que gaudeixin també amb aquesta selecció els que ens acompanyen per la ràdio.
1: Bueno, què et sembla si comencem?
2: I tant.
1: Ho dic perquè tenim tantes coses que al final no sé si ens donarà temps de posar-les totes. Anem per la Rita Pavone, ens n'anem cap a l'any 1964, i aquí tenim un tema que és d'un senyor nord-americà. El compositor va ser el Peter Seeger. I bueno, pues en l'any 1949, l'any que jo
2: vaig veure la llum.
1: Vaig veure la llum per primera vegada.
2: Sí, és molt famós, el If I Had a Hammer.
1: És que és un tema molt conegut i que, a més, ha interpretat molta gent, no?
2: Sí, i tant, i tant. La versió original la van enregistrar de Weavers, però la que es va fer molt, molt, molt famosa va ser la de Peter, Paul i Mary en el 62, i per descomptar el Trini López, el 63.
1: Bueno, pues avui escoltarem la de la Rita Pavone en italià, que s'anomena Datemi un martello. Datemi un martello, o dame un martillo, ¿no?
2: Exacte.
1: Más o menos es como
2: em van traduir així, sí.
1: Bueno, què et sembla si l'escoltem, perquè
2: endavant.
1: Anem a correcuita. A veure, jo espero que sona. Bueno, espero que sona, perquè encara no està la cosa preparada. Ara sí, ja sí.

0: Albert, decías que aquest grup, deies que era alemany, no?
1: Exacte,
0: però cantaven sempre, però sempre cantaven en anglès, no?
1: Sí, bueno, cantaven. En aquesta cançó, per exemple, ja hem sentit tota la lletra. Són només 6 paraules que van repetint tota l'estona. Get up and boogie, és a dir, aixeca, i boogie, i el that right, que és així.
0: O sigui, 4 paraules.
1: Sí, sí, 6 paraules així per separades comptades i s'ha acabat, ja està tota la lletra.
0: No, de qualsevol cosa es fa una cançó, eh?
1: Sí, en aquest cas, a més, era un projecte d'aquests una mica estranys perquè era la música és lo principal, com ho van construir, i les que cantaven van anar reclutant gent per fer les actuacions que no eren ben bé el mateix trio que sortia de... actuant no eren les que van gravar el disc originalment.
0: O sigui que era d'aquelles plastes que metien...
1: Més o menys.
0: I si la gent se creien que eren
1: exacte.
0: Les cares que...
1: Veies la imatge i dius, ai, mira que ben canten.
0: Bueno,
1: pues no.
0: Jo crec
1: no
0: que això va ser una època molt prodiga en aquest
1: sí, aspecte. Sí, sí, buscava molt el producte, suposo, i la imatge, quina era la millor, i no tant la qualitat musical. Això potser anaven per altres vies.
0: Pero se puede decir que, bueno, fue un momento muy eufórico en aquel momento y ya desaparecieron y yo creo que fue una especie de fabricación de estudio, ¿no?
1: Sí, aquí tal cual maneja... En plan, això són com precursors una mica del seu disco, que després van fer altres grups, com Boniem, fins i tot la Donna Summer.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I quan això imagino que ja va passar més de moda, pues també van passar elles.
0: Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Pues nada, ahí quedamos, ahí dejamos eso.
1: Anem a la següent.
0: Y nos vamos con la siguiente. Es una canción que mucha gente va a recordar, porque precisamente su intérprete va a ser... una persona que en Espanya va tenir molt d'èxit. Es tracta sí, de la sí, Rafaela Carrà. És un tema de l'any 1978 i que en italià diu Tanti auguri. Aquí en Espanya es deia d'una altra manera, no?
1: Sí, aquí l'adaptació a l'espanyol es deia Hay que venir al sur.

0: Creo que también tuvo, digamos, alguna cuestión de festivales, ¿no?
1: Sí, va a quedar tercera al Festival de l'Auti de 1984, és a dir, dos anys després de treure aquest àlbum.
0: Vaya, vaya, vaya. Bueno, yo he dicho eso que he dicho al principio, pero más bien extrapolado aquí, porque claro, Yuri estuvo... Sí. Una temporada,
1: aquí el més èxit aquí va ser aquesta temporada. L'àlbum anterior també incluïa Esperanzas de los Ecos, que a Mèxic no va tenir tant d'èxit. Però aquí realment no ha sigut conegut tant com allà a Mèxic.
0: Bueno, pues hemos hablado de Yuri.

0: ¿Qué más podríamos saber de Tracy Ullman?
1: Pues doncs això que comentava, que ella més aviat era de teatre i estava fent fins i tot televisió i es veu que se li va donar per gravar aquest disc i van gravar molt més perquè ella és humorista, imitadora, posa molt bé.
0: Nord-americana, eh?
1: No, britànica. Això era...
0: Britànica, però no...
1: És britànica.
0: Però va anar allà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, o sigui, això ho va treure encara aquí i després de treure aquest disc aquí a Gran Bretanya i arribar al número 4... Doncs va ser quan va acabar marxant als Estats Units i de fet té nacionalitat allà i va tindre el seu propi espectacle a la televisió de Tracy Ullman Show. I què va passar el 1987? Doncs que van començar a emetre Los Simpson amb el seu show.
0: Vaya!

0: yo no te pido la luna, es la versión española.
1: Exactamente, la Fiordaliso que nos cantaba esto en ese año y que realmente pues sonó muchísimo también, ¿no?
0: Y tant. De fet, al Festival de San Remo, de 1984, el mateix any, es va presentar i només va quedar en cinquè lloc. Però va ser el tema més venut i recordat d'aquella edició.
1: Madre mía.

0: Según tengo entendido, este tema nunca se grabó en español, ¿no? No fue traducido, ¿no?
1: ¿Tomes en Alemania, en inglés?
0: Sí, pero yo creo que se comentaba que era por la dificultad de la forma de a ver, ¿cómo te lo explicaría? De traducir ciertas historias que tiene el tema.
1: Aquí no tengo información de si realmente nos va a hacer para qué motivo nos va.
0: Vamos, que se apresta muy bien al anglosajón, pero que a la parte, a los latinos, se ve que decían que no era tan adaptado, ¿no?
1: No sé, pero lo que sí que pueden decir... Lo que
0: o porque sabe... no sería muy comercial, digo yo.
1: Porque no es va... No tothom tradueix a tots els idiomes. El cas és que va ser número 1 a mig món, i de fet és una de les poques cançons en alemanys que ha arribat al top 2 del Billboard a Amèrica, i que sembla que la lletra està inspirada en un concert que van, quan estaven veient els Rollins al Berlín de l'Oest. En aquella època Alemanya estava dividida, sí, Berlín estava amb el mur encara, i es veu que el guitarrista va veure un globus que marxaven i es va preguntar què passaria si travessant el mur el confonessin els míssils i comencés la guerra, no? I crec que és una cançó antibèl·lica, diguem.
0: O sigui, és una història que prové d'una realitat.
1: Més o menys. També hem de dir més dades, aprofitant. El nom del grup és Nena, que és l'apodo, diguem, el nom que també es coneix a la cantant. El seu nom és Gabriel Susan Kerner. I d'on li ve això del Nena? No, em resulta que quan ella era una nena va passar unes vacances amb la família a Mallorca.
0: Anda!
1: I per això és lo de Nena. Li deien aquí Nena i es va quedar amb el Nena com a nom.

0: la super rockera Luz Casal, verdaderamente era una persona tan adaptable en la forma de hacer música que a mí me sorprendía muchísimo. Lo mismo te hacía un rock duro que te hacía una balada que te destrozaba el corazón. I que sigue haciéndolo, naturalmente.
1: Sí, justament, potser podem destacar això, que en aquest començament de la seva carrera, perquè estem al 1984, això era el segon àlbum, podem dir que abans d'arribar a això va començar fent cors artistes com el Leño. Vull dir, ella li tirava el rock.
0: Home, sempre.
1: Però a les discogràfiques li demanaven que fes una mica pop més comercial, més femení, però ella es va plantar dient que no, que volia fer rock.
0: Era una guerrera.
1: Les balades van venir després, quan ja s'havia consolidat, sí. Crec que és quan es va permetre dir ara faré...
0: Per ella, per gust sí, seu. Sí.

0: Let's Stay Together. So in love with you. Pues sí, señor, esta canción es una preciosa canción y que tiene también su historia, ¿no?
1: Sí, el tema original es un clásico de música soul de Al Green, que va a publicar en 1971. I aquesta producció pel duet britànic Heaven 17, va ser els que li van donar aquest toc més modern per ressuscitar a la Tina Turner, que venia d'una època bastant dolenta després d'haver marxat, fugit de Ike.
0: Del seu marit, no?
1: Del seu marit, Ike Turner.
0: Que era maltractada, no?
1: Sí, i va marxar el 1976 sense absolutament res, sobrevisquent com va poder, fins que gràcies a aquest tema va ser el punt d'entrada del seu private dancer, que va fer pujar allò que li corresponia.
0: La va petar.

0: Una curiositat és el seu nom, perquè no pots endivinar d'on ve Tina Turner. En realitat, el seu nom és Anna May Bullock.
1: Anna May?
0: Anna May és el seu nom.
1: Bullock?
0: Bullock, com la Sandra, l'actriu, doncs. Pues,
1: bueno.
0: Aquest és el seu cognom.
1: Otra cosa más.
0: I res, és recalcar això que avui estem portant també dones molt lluitadores amb la música, com aquest cas, que és un dels més espectaculars de com va ressorgir després de tot el que havia patit.
1: Buenas guerreras.

0: Bueno, pues a ver, ¿qué podríamos decir? Un poquito, ¿no? Cuatro pinceladas.
1: Don, sobre todo que es una de las... Bueno, ha aconseguit un senzill número 1, la Cher, a les llistes Billboard en 7 dècades consecutives, és a dir, des dels anys 60 fins a la dècada actual, i és ella, juntament amb el Rolling, són les úniques que ho han fet.
0: I hay que ver cómo se conserva. ¿Cómo se conserva esta mujer? Así, con los años això, que tiene.
1: Fa més de 20 anys que va, bueno, uns 20 anys que va treure aquest tema i tenia 52. Era el seu 22è àlbum d'estudi.

0: exagerada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Molt bona tarda, amics. Aquí estem nosaltres una vegada més, doncs, per presentar doncs aquest programa d'estiu, no?
3: Exacte, un mes de juliol d'estiu, pues el programa de cinema continua, xerada.
2: Això ho reivindicàvem durant molts anys, eh?
3: I aquí és el primer cop, no?
2: I al final ja ho tenim, eh?
3: Ja ho tenim, però estem celebrant pues aquest estiu, ¿verdad, Joan?
4: Programa de verano para ti.
3: El Joan ve amb cançons.
2: Sí. Ve molt d'allò.
3: I li dediquem a les bandes sonores.
4: Sí.
3: I el Matías ens porta també...
4: Per bandes sonores de carretera, no, de les pel·lícules.
3: I Matías ens porta pues, una pel·liculaza.
5: Sí, doncs mira, jo per celebrar que és estiu i que me n'aniré al poble d'una vegada, he decidit... portar-vos el dia d'avui una pel·lícula d'aquests gèneres que els agraden molt als nostres avis, que és el western, i en particular el dia d'avui us parlaré del Bueno, el Malo i el Feo.
2: No,
5: el Bueno, el Malo i el Feo és un espagueti western i és la joia de la corona de la trilogia del dòlar i jo ho diria que del gènere western en general. Aquesta pel·lícula està dirigida per Sergio Leone. La banda sonora és de Ennio Morricone i està protagonitzada per Clint Eastwood, Lee Van Cleef i Eli Wallach. La pel·lícula transcorreix en el salvatge oest, a Almeria, durant la Guerra Civil dels Estats Units, i ens condonen a conèixer a tres personatges: el Bueno, Rubio; el Malo, Sentencia; i el Feo, Tuco. Cada un d'ells té la seva moral, la seva personalitat i la seva forma de fer les coses, però els seus camins es creuaran quan descobreixen l'amagatall d'un tresor, el que farà que creuin camins més d'un cop en aquesta legendària aventura. El Bueno, el Malo i el Feo és una pel·li que jo descriuria com a icònica i podria dir que o és pels seus mítics personatges que van crear els estereotípics clàssics del western, per la seva estètica diferent per l'època, que és bruta, salvatge i cruda, però sobretot ho va ser per la seva magistral banda sonora. Aquesta banda sonora, composada per Ennio Morricone, és un himne del cinema que ens ve a tots a la ment a l'hora de pensar en pel·lis de l'oest. Per composar-la es van utilitzar tant instruments acústics, flauta, trompeta, guitarra, com elèctrics, guitarra elèctrica o l'òrgan, i fins i tot veus. A més, una cosa increïble és que cada personatge té el seu propi instrument, sent, en el cas del Rubio, la flauta de soprano, el del Sentencia, la ocarina, i el Tuco, el udol d'un cuyot. Així que, en definitiva, espero que disfruteu molt d'aquesta banda sonora mítica del cinema, com ho hem disfrutat jo i els nostres avis a l'hora de veure aquestes pel·lícules.
2: Ja ho ha dit bé, això dels avis, ja.
3: T'has sentit identificat, sí, Jaume?
4: Ja podem dir que cada primer d'any les fan per la televisió, com sempre, que no falla.
5: Sí, sí.
3: Pues, escoltem.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Molt bona tarda, us parla la Laia Vidal en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi, on us destaquem les novetats en mobilitat previstes a partir de dilluns. Avui és divendres 24 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. A partir de dilluns vinent hi haurà afectacions nocturnes al trànsit per les obres de desmuntatge de línies elèctriques. Les nits dels dies 27, 28 i 29 de juliol hi haurà talls de trànsit en diversos carrers de Sant Boi propers a la zona de les Termes Romanes per obres de retirada de les torres elèctriques. Les afectacions seran de 8 del vespre a 6 del matí i els principals talls afectaran a l'Avinguda Maria Girona, la BB-2002 i el carrer Bonaventura Calopa. També hi haurà canvis en el recorregut de les línies d'autobús L96 i L61. I a Sant Boi continua actiu el nivell 3 de 4 del Pla Alfa per perill molt alt risc d'incendi. De cara al cap de setmana, sobretot, recordem que està prohibit encendre foc en qualsevol espai obert, fer cremes agrícoles o forestal, utilitzar foc a les àrees de descans, zones recreatives i d'acampada, així com fer servir maquinària que pugui generar espurnes a menys de 500 metres del terreny forestal. I també està prohibit l'ús de material pirotècnic, l'abandonament d'objectes en combustió i l'ús de bufadors, serres radials i eines similars prop de zones forestals. I més informació de servei, perquè les obres de manteniment de l'aparcament de Can Pinyol a la carretera de Sant Climent a la BB-2004 estan a punt d'acabar. Durant el dia d'avui l'aparcament ja es podrà posar a disposició i podrà tornar a aparcar amb normalitat. I l'EMAP, l'Espai Municipal d'Atenció a les Persones, ha estrenat un punt d'autoservei per imprimir documents del padró de manera immediata. Aquesta màquina permet obtenir documents del padró municipal sense haver de fer cua ni esperar a l'atenció presencial. Es poden imprimir volants i certificats de convivència individuals i històrics. Per fer el tràmit només cal identificar-se amb el DNI o el NIE i seleccionar el document desitjat i recollir-lo directament en paper. I en economia, només la meitat de l'augment salarial arriba a la nòmina del treballador, segons les dades de Pimec. Pujar el sou als treballadors ja no garanteix que mantinguin el seu poder adquisitiu. Segons un estudi que acaba de presentar la Pimec, de cada 100 euros addicionals que gasta una empresa en millorar el salari, només la meitat arriba finalment a la nòmina. La patronal ho atribueix a la congelació de l'IRPF i exigeix canvis urgents a Hisenda per no perjudicar empreses i treballadors. Escoltem a l'Alejandro Paulino, de la Xal.
1: Pujar el sou als treballadors ja no és suficient per combatre la inflació. De cada 100 euros de més que una empresa destina a millorar un salari, el treballador només en rep nets entre 48 i 56. La resta se'n va directament a pagar l'IRPF i les cotitzacions socials. Segons un estudi de Pimec, la causa és la congelació dels trams d'aquest impost. Tot i que els sous pugen per compensar l'augment del cost de la vida, els criteris d'Hisenda no s'actualitzen, fent que els ciutadans paguin proporcionalment més impostos que sense haver guanyat poder adquisitiu. Això fa que, per aconseguir que un empleat ingressi 100 euros nets més, la PIME hagi d'assumir un sobrecost d'entre 180 i 210 euros. Una situació que, segons la patronal, castiga els marges de les empreses i resta eficàcia.
0: I el Parc Agrari de Sant Boi contribueix a un any rècord de papallones al Baix Llobregat. L'any 2025 ha estat el millor des de que es fa el seguiment de les papallones a l'àrea metropolitana i l'Observatori Metropolità de Papallones ha registrat 15.200 exemplars i 45 espècies diferents. Les xifres més altes des de l'inici del projecte l'any 2019, segons les dades del CREAF. Tot i així, els experts alerten que el canvi climàtic també està incidint en la desaparició d'algunes espècies d'aquests insectes. Escoltem el Pau Guzmán, biòleg i divulgador del CREAF, a la República Santboiana.
2: El canvi climàtic ja les està afectant i el que s'està veient és que justament les papallones que són més sensibles a la temperatura que tenen més requeriments ecològics, doncs justament són les que estan sortint perjudicades. I aquestes papallones més termòfiles, que se'n diu, que aguanten i els agrada més la calor es veuen afavorides, això ja s'està veient. I d'altra banda tenim el problema de les espècies exòtiques, no? que es poden introduir en mercaderies o persones o el que sigui. Això també anirem veient espècies que es van introduint de fora, que ara no hi són, com per exemple ha passat fa poc amb la pavellona del Boix, que és una pavellona nocturna, no té res a veure amb les pavellones que estem parlant, però és un exemple recent que ha afectat les nostres boixedes.
0: I a més, les tres onades de calor i la manca de pluges d'aquest inici d'estiu han fet disminuir notablement la presència de mosquits a Catalunya. Tot i que la primavera feia preveure una temporada complicada, les altes temperatures i l'evaporació ràpida dels punts d'aigua han dificultat la reproducció d'aquests insectes. Carles Aranda és el responsable del Servei de Control de Mosquits i investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal de Barcelona i ha explicat al Dies de Ràdio els motius d'aquest descens de la població de mosquits.
3: Els mosquits, per poder ser-hi, abans han estat larves. Aquestes larves són aquàtiques. I què necessiten? Doncs necessiten aigua estancada i una temperatura prou elevada. Què ha passat aquest any? Doncs que vam començar amb molta pluja, gener, febrer, març, abril, però més o menys des del maig no plou, com a mínim al Baix Llobregat i també a molts altres llocs. Clar, en no haver plogut, hi ha tots aquells petits llocs de cria que hi han dispersos per tot arreu que podien produir mosquit tigre, malgrat haver-hi prou temperatura com perquè es desenvolupin, com que hi ha poca aigua, doncs tenim menys mosquits.
0: I de cara al cap de setmana, us recordem que la piscina de la Muntanyeta està oberta fins al 6 de setembre en horari de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. I aquest dissabte serà l'últim de la iniciativa pionera que s'ha dut a terme aquest mes de juliol, la piscina relaxada. I és que tots els dissabtes de juliol, de 8 a 9 del vespre, la piscina es reserva a infants amb neurodivergència, com per exemple infants amb trastorn de l'espectre autista, per tal de que puguin gaudir d'aquesta piscina de manera adequada. La Maria Montes és una santboiana, mare d'un fill amb l'espectre autista, i que ha fet el balanç al Dies de Ràdio sobre la importància d'aquesta franja.
4: La piscina per a tothom és un espai d'oci, però per a un nen autista és un espai on pot aconseguir moltes coses. Poden treballar l'autonomia, es millora la coordinació, es rebaixa l'ansietat i gaudeixen d'una activitat física que després serà molt beneficiosa. I això s'ha d'agrair molt perquè ens facin aquesta hora, aquest espai, que és una fita. Els nostres fills poden sentir-se segurs, gaudir de l'aigua, relacionar-se amb altres persones i viure una experiència que en horari habitual moltes vegades no és possible.
0: Aquesta primera edició ha comptat amb 25 famílies i escoltem ara la Cenci Domínguez, la regidora d'Igualtat i Benestar.
5: No respon a una demanda explícita, però sí a una necessitat que jo crec que tenen les famílies. Estan responent moltes famílies. A mi m'agrada sempre quan em pregunten, no, en alguna ocasió, no, em pregunten quanta gent hi va o quantes famílies hi van. Jo sempre dic, contesto el mateix, no? Jo crec que és un espai que si una família vol anar o un infant té aquesta necessitat d'anar, a l'espai ha de ser-hi. Té que tenir aquest dret, el dret a poder venir i gaudir, no? I si no ve, té que poder escollir, perquè potser pues, no li ve de gust anar, no passa res tampoc.
6: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, el Club de Futbol Ciutat Cooperativa ja ha anunciat la seva temporada. Doncs sí, tornen i serà a partir del 18 d'agost quan el primer equip masculí arrencaran, això sí, una nova pretemporada en primera catalana després del seu descens de la Lliga Elite en aquesta temporada passada.

I pel que fa al temps, sol i calor d'estiu avui a Sant Boi, amb màximes al voltant dels 33 graus. Una jornada estable i assolellada. El cel es manté serè durant pràcticament tot el dia i només augmentarà la nuvolositat a última hora del vespre sense risc de pluja. La temperatura arribarà als 33 graus durant les hores centrals del dia, després d'una nit càlida amb una mínima d'uns 24 graus. I la sensació de calor serà marcada, tot i que la marinada, que bufarà moderada a partir de migdia, farà una mica més suportable l'ambient. I pel que fa al cap de setmana, dissabte dominarà el sol durant tota la jornada amb núvols poc importants a primera hora. Les temperatures es mantindran altes amb una màxima de 33 graus i una mínima de 24 graus. El vent de marinada bufarà fluix a moderat a la tarda i tampoc s'esperen precipitacions. I diumenge continuarà la mateixa situació amb cel serè o poc ennuvolat i ambient molt càlid. Les temperatures es mouran entre els 24 graus de mínima i els 32 o 33 graus de màxima. La marinada tornarà a deixar una lleugera sensació de frescor a última hora del dia, això sí. I en definitiva, ens espera un cap de setmana de ple estiu a Sant Boi amb molt de sol, calor intensa, especialment durant les hores centrals del dia i cap previsió de pluja. I amb això acabem els informatius d'avui, divendres 24 de juliol. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i, com sempre, la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi. Bon cap de setmana.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada...

0: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

take us somewhere.

Senyores, senyors, molt bona nit i us donem la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que la nostra emissora dedica i reserva als afeccionats al jazz, però que nosaltres, optimistes de mena, fem extensiu a tots els afeccionats a la música en general. Doncs bé, una setmana més continuem amb la nostra metodologia, que bàsicament consisteix en triar un d'aquells temes considerats estàndards, ja sigui per la seva qualitat, ja sigui per la seva popularitat, i sotmetre'ls a un repàs cronològic, començant per les versions més antigues i finalitzant per les més actuals i servits per instrumentistes que han deixat la seva empremta a la història de la nostra música. Un repàs que ens permetrà veure l'evolució de que qualsevol tema pateix amb el pas del temps i dels estils dominants a cada època. Doncs bé, el tema que hem triat avui no ofereix la més mínima dubte. És un estàndard que reuneix totes les condicions i que s'ha convertit en una peça imprescindible en el repertori de qualsevol jazzman que s'apreciï. Avui repassarem el Embraceable You, el tema que l'any 1928 van escriure els germans George e Ira Gershwin, música i lletra respectivament, per una opereta titulada East is West i que dos anys més tard van incloure en un musical de Broadway titulat Girl Crazy i que es va convertir, o que va convertir, a Ginger Rogers en una autèntica estrella universal. De fet, l'obra va ser portada al cinema en tres diferents ocasions. La més notable va ser la que l'any 1943 van protagonitzar Michael Rooney i Judy Garland. Doncs bé, a partir de la seva estrena, aquest Embraceable You ha contemplat milers de versions. Dic milers i no exagero. I nosaltres encetarem la selecció en la versió que Charlie Parker ens va deixar en un llunyà 1947.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb aquesta versió a nom de Charlie Parker, que hem recuperat d'un recopilatori que la companyia discogràfica Magnum Collection va publicar, on recollia els enregistraments que el saxofonista va gravar entre octubre i desembre de l'any 1947 i en el que presentava el seu quintet. Un quintet format per ell mateix, evidentment, el saxo alt, amb Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabaix i Mitch Roach a la bateria. L'àlbum en qüestió conté 22 diferents temes i es va publicar amb el títol de Cool Bird. Aquest Embraceable You es va enregistrar concretament el 28 d'octubre de l'any 1947. No cal dir que l'enregistrament original era sobre un vell disc dels anomenats popularments de pedra, un disc de 10 polzades i que girava a 78 revolucions per minut. Doncs bé, tot seguit rebrem un altre saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del senyor Don Byers, que a la mateixa època enregistra un disc també de 10 polzades i també de 78 revolucions per minut, amb dos únics temes. En la cara A figurava el The Shake of Araby i en la cara B el nostre tema d'avui. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Don Byas, saxo tenor i líder de la sessió, Johnny Guarnieri, el piano, Al Hall, el contrabaix, i Sid Catlett, a la bateria. Bé, són enregistraments originals de l'any 1947 i, evidentment, la qualitat de so no és la ideal, però, en canvi, sí tenen un grandíssim valor històric. I ara, doncs, avançarem i ens detindrem en l'any 1953 per assistir a una actuació en el Massey Hall de la ciutat canadenca de Toronto, on en aquell moment actuava el trio del pianista Bud Powell, un Bud Powell que ja patia seriosos trastornos mentals, però que, malgrat tot això, com no podia ser d'una altra forma, va deixar mostres evidents del seu virtuosisme i del seu estil tan i tan personal. Escoltem, doncs, a Bud Powell en formació de trio.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista Bud Powell en una actuació en directe en la ciutat de Toronto. Bud Powell al piano i direcció, Charles Mingus al contrabaix, Mitch Roach a la bateria, han estat els protagonistes. I d'un pianista a un altre, de Bud Powell a Art Tatum, del bop més rabiós a l'ortodoxia i el virtuosisme dut fins a les últimes conseqüències. Art Tatum, el gran pianista nascut a la població de Toledo, a l'estat d'Ohio, el 13 d'octubre de l'any 1909 i que ens va deixar amb només 47 anys el 5 de novembre de l'any 1956. Cal significar, per si algú desconeixia aquesta dada, que Art Tatum patia des del seu naixement de cacterates que el van deixar sec d'un ull i amb una visió molt limitada de l'altre. Però malgrat això, Art Tatum està entre els pianistes més determinants de la història del jazz. Acompanyant, anem a escoltar-lo, acompanyat d'una gran orquestra.

Doncs bé, hi ha estat el senyor Art Tatum, el piano acompanyat d'una gran orquestra. Pel mig, si més no, una magnífica interpretació molt agradable d'escoltar i que ens haurà servit per a entendre el que dèiem a l'inici, en la presentació del programa, les diferents versions, les diferents lectures, els diferents estils que hi havia entre Bud Powell i Art Tatum. I això, precisament això, és el que a nosaltres ens agrada posar en valor. I bé, els nostres propers convidats són un quartet que l'any 1963 i pel segell Atlantic enregistren un àlbum que es publica sota el títol de Dear Interaction. El disc es va enregistrar els dies 25 i 29 de juliol i l'1 d'agost de l'any 1963 a la ciutat de New York. I van a nom de Art Farmer Quartet. Conté sis temes, de fet, sis estàndards, i el que precisament obre la cara bé és aquest Embraceable You. Escoltem-lo.

Doncs bé, any 1963, el quartet d'Art Farmer, composat per, evidentment, el propi Art Farmer, el Fritz Korni, Jim Hall a la guitarra, Steve Swallow al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Una versió pausada, voluntàriament suau, on tots els components del quartet han tingut espai i han tingut temps per deixar la seva empremta. Una lectura que ens transmet tranquil·litat, que ens transmet pau. Bé, i tot seguit tornarem al piano ara per retrobar-nos ni més ni menys que amb Bill Evans. I l'escoltarem en l'actuació que va protagonitzar en formació de trio en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, a Suïssa, en l'edició de l'any 1968. Una actuació que es va realitzar en el casino d'aquesta ciutat. Aquesta actuació es va enregistrar i es va publicar en un àlbum comercialitzat amb l'inequívoc títol de At the Montreux Jazz Festival, en el segell Verve. Apuntar que el disc va ser premiat amb un premi, valgui la redundància, Grammy, el millor àlbum instrumental d'aquell 1969. Escoltem-lo, Bill Evans.

Doncs bé, any 1969, en viu, en directe, el trio del pianista Bill Evans en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, amb Bill Evans al piano, evidentment, i amb la companyia d'Eddie Gómez al contrabaix, magnífica demostració de tècnica i de sentit del swing el que ens ha ofert al contrabaix, i Jacques Dejonet a la bateria. Ells han estat els protagonistes, evidentment. I avancem en el temps, que després doncs, no ens caben totes les versions que portem seleccionades, per aturar-nos en l'any 1985, quan el saxofonista alt Frank Morgan publica un àlbum en el segell discogràfic Contemporary, amb el títol de Easy Living. Com a curiositat, apunta que, malgrat la carrera musical de Frank Morgan, discogràficament parlant, es va iniciar l'any 1955, i aquest Easy Living va ser el primer àlbum al seu nom i com a líder. Un disc que es va enregistrar concretament els dies 12 i 13 de juny de l'any 1985. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Frank Morgan, el saxo alt i líder de la sessió, acompanyat per un trio format per Cedar Walton al piano, Tony Dumas al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. I tot seguit, doncs, un nou saxofonista i també en aquest cas saxofonista alt. 6 anys més tard que el de Frank Morgan, es publica un àlbum en nom de Antonio Hart. Es titula For the First Time i es publica en el segell Novus. Va ser enregistrat aquest disc entre febrer i abril de l'any 1991 als estudis d'enregistrament Clinton, a la ciutat de New York. Un disc excel·lent que es mostra, doncs, una esplèndida mostra, valgui la redundància, una esplèndida mostra d'aquest estil anomenat post-bop. Escoltem, doncs, a Antonio Hart.

Doncs bé, any 1991, Antonio Hart publica, tal com dèiem, aquest For the First Time, del que hem extret aquest, aquesta versió del nostre tema d'avui. Anthony Hart, el saxo alt i líder, Malgrove Miller, al piano, Christian McBride, al contrabaix, i Lewis Nash, a la bateria. Apuntar, no en aquest, evidentment, sinó en altres tracks, en altres temes del mateix disc, col·laboren Bill Pierce, el saxo tenor, Ray Harborup i Thomas Williams, a la trompeta. Bé, i no ens separarem del saxo, tot i que sí que canviarem de tonalitat, del saxo alt d'Antonio Hart al saxo tenor de Joe Lovano. Amb ell, tot i que es van registrar els dies 3 i 4 de novembre de 1999, però no es va publicar fins l'any 2000, així que podem dir, podem afirmar que amb Joe Lovano hem canviat de segle. Recuperem un disc titulat 52 Street Times, un àlbum d'estudi editat en el segell Blue Note i que va ser un recompensat amb el Premi Grammy al millor àlbum de jazz de gran grup. El disc ens va enregistrar als Avatar Studios, la ciutat de New York, i l'àlbum conté 13 temes, i precisament el que tanca el treball és la lectura del nostre Embraceable You, el que avui hem dedicat al programa. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del gran Joe Lovano.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joel Obano, el saxo tenor i líder, acompanyat d'un grup que podríem qualificar com de mitja big band, un grup composat per John Hicks al piano, Dennis Irwin al contrabaix, Lewis Nash a la bateria, Conrad Erving al trombó, Tim Agans a la trompeta, Gary Smulian al saxo baríton, Ralph LaLama i George Garzon al saxo tenor i Steve Slake al saxo alt. Bé, ens queden poc menys de 2 minuts, així que escoltarem fins allà on el temps ens ho permeti, un últim tema. Un tema en el que escoltarem l'organista Brian Charette. Escoltem-lo.

0: Brian Charrett, d'un disc titulat Borderline, enregistrat al febrer del 2011. I amb ell, doncs, ens acomiadarem. Recordar-vos que podeu escoltar de nou el programa, doncs, accedint al servei de podcast que té establert l'emissora, i també informar-vos que el penjaré en el mur de Facebook en el jazz setmanal. I en el meu propi, evidentment. Sabeu, sóc en Valentí César. Gràcies una setmana més per la teva sintonia i agraeixo, evidentment, doncs, que ens escoltis, i et cito per la propera setmana. Tornarem amb un altre estàndard de la nostra música. Gràcies i a reveure, amics.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @RadioSantBoi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

tot el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.